Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
1: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia... a Premià Mèdia.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
2: Sergi, tu portes ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Daniro també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
9: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola que és l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
6: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

I said, I want you to please. I said, I want you to please.

0: Máximo.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
4: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
5: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
6: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
7: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
8: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
9: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
10: Gràcies per escollir-nos.
11: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, de d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol

0: La colonització americana és un procés en què diversos països europeus van ocupar les terres del continent americà, en van espoliar les riqueses i van explotar la població autòctona per treure'n beneficis econòmics. Durant 400 anys, els imperis espanyol i portuguès primer i el Regne Unit, França, Països Baixos i Rússia després van participar d'una pràctica que comportarà l'empobriment de la població local, el desarrelament de comunitats indígenes o fins i tot el genocidi de grups ètnics. Però també és el procés que internacionalitza l'esclavitud com a mètode d'enriquiment. Es calcula que prop de 12 milions de persones van ser esclavitzades a l'Àfrica per després ser venudes a grans terratinents europeus a les Amèriques, on treballarien en condicions deplorables i sovint fins a la mort. Catalunya participarà de l'esclavitud i del tràfic il·legal d'esclaus. Hi haurà catalans que s'enriquiran amb aquesta pràctica i d'altres que construiran el seu llegat sobre l'esclavitud i que els permetrà formar part de l'elit social, política i econòmica del país. Algunes d'aquestes fortunes encara avui perduren. Avui parlem de l'esclavitud i de com l'afany de riqueses d'alguns pot passar per sobre de la vida d'uns altres. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 10. Traficar amb la vida. Els negrers catalans.

0: Som a l'any 1820. La corona espanyola acaba de prohibir el tràfic d'esclaus, però això no ha impedit que una embarcació catalana s'aturi a la costa de Ghana per carregar mercaderies. Però no són caixes o bidons el que carreguen, són persones. Desenes d'esclaus negres són empesos dins de la bodega entre cridòria i alguna fuetada. El temps és or. Quan tots són a dins, el vaixell desplega veles i salpa direcció a Cuba. Durant dies, el vaixell navegarà sotmès a la mar i les inclemències del temps, però també mirant d'esquivar les patrulles navals que persegueixen el tràfic d'esclaus. Quan arribin al port de destí, descarregaran els esclaus a la plantació, on seran explotats la resta de la seva vida. Però com s'ha arribat a aquesta situació? En quin moment traficar amb persones va ser una opció vàlida per guanyar diners? Malauradament, l'esclavitud és tan antiga com la humanitat, però en el cas americà hem de remuntar-nos molts anys abans d'aquest vaixell negrer. Hem d'anar fins als inicis de la colonització americana.
1: Colonització no és res més que la imposició d'una societat sobre l'altra. És el fet de que una societat domini l'altra. En realitat tenim dos termes que són bastant similars, un és imperialisme i l'altre és colonialisme. La diferència és que perquè puguem parlar de colonialisme hi ha d'haver-hi població de la població colonitzadora que sigui la que domini la població colonitzada. Per l'imperialisme no cal això, tu fer imperialisme amb una empresa, perquè és colonialisme tens que tenir el desplaçament de gent colonitzadora i la peculiaritat que té això és un grup de gent d'un territori que va dominar-ne un altre.
0: Acabem d'escoltar Gustau Nerín Llevat, antropòleg i historiador especialitzat en l'estudi del colonialisme espanyol a l'Àfrica. L'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica serà l'inici d'un període llarg de temps en què les principals potències europees aniran conquerint i explotant les terres del continent americà. Durant aquest temps, moltes persones viatjaran a les terres conquerides per fer-hi negoci. Alguns es convertiran en amos de plantacions de canya de sucre, cafè o tabac, entre d'altres. Uns productes que llavors eren molt preuats a la societat europea. Però mantenir les plantacions requeria molta mà d'obra. Aquí es farà servir un sistema que durarà segles, l'esclavitud. Escoltem Martín Rodrigo Alarilla, professor d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra.
2: Amèrica i en terres colonitzades per poders europeus, però es necessita que hi hagi mà d'obra que les treballi. I una de les fonts per trobar aquesta mà d'obra és a Àfrica, i finalment serà la que s'imposarà en moltes societats. Llavors, què és el tràfic d'esclaus? És un tipus molt peculiar de comerç, on els europeus van a comprar captius africans a Àfrica i els esclavitzen a Amèrica a treballar en diferents qüestions i, sobretot, a la terra.
0: A banda de negres vinguts de l'Àfrica, l'esclavitud americana també es va nodrir de comunitats indígenes, però els amos de les plantacions acabaran optant per esclaus africans perquè els sortiran més barats.
2: També hi han indígenes que són esclavitzats. I això passa en l'imperi portuguès i en l'imperi espanyol també. El que passa és que no ha estat tan estudiat. En principi, en el cas de Castella, des de la primera meitat del segle XVI, sobre Isabel de Castella i després el seu net Carles I, van dir que era il·legal esclavitzar la població aborigen. I per això, com que sí que era legal esclavitzar africans, es van portar africans.
1: Es va explotar molt les poblacions indígenes. Les poblacions indígenes, a més, van tenir una mortalitat elevadíssima. I els europeus trobaran que el mitjà més econòmic que tenen per trobar mà d'obra, amb una mà d'obra que els arribava més barata, és justament comprar mà d'obra a la costa africana. És cert que en algun moment hi haurà altres estratègies, es portaran famílies europees amb a fons per obtenir els màxims beneficis pels empresaris. El que surt més a compte és tenir mà d'obra que ve esclavitzada, que treballarà de forma compulsiva durant un període de temps molt curt. La gran majoria d'ells moriran a les plantacions sense haver deixat descendència, per això el tràfic d'esclaus continua.

0: En general, els esclaus africans no havien estat capturats pels europeus. De fet, l'Àfrica no està colonitzada per les potències europees fins pràcticament les acaballes del segle XIX. Però llavors, a qui compraven els esclaus els amos de les plantacions?
1: Moltes societats africanes, no totes, però moltes, tenien esclaus domèstics. És a dir, la gent podia s'esclavitzar per diferents motius. Podia s'esclavitzar per deutes, podia s'esclavitzar perquè havies comès algun delicte, podia ser esclavitzar per tenir comportaments incorrectes, podia ser esclau perquè eres fill d'un esclau, però la veritat és que aquests esclaus eren un número prou limitat. Al final van sortir més de 12 milions d'esclaus del continent africà. Amb aquests esclaus per delictes, per deutes, bé, ha sigut molt difícil cobrir tota la demanda que hi havia a Amèrica. Bona part dels esclaus que arriben a Amèrica són en realitat esclaus de guerra. A la llarga, com que hi ha una demanda molt gran i el preu de l'esclau és molt alt, el que fan és que s'organitzen guerres per capturar esclaus. En certa mesura, hi ha estats a la costa africana, com l'estat de Dahomey, com l'estat del Congo, que es converteixen en estats predadors, estats especialistes en tenir grans exèrcits que organitzen cada any, cada 6 mesos, una expedició cap a l'interior, destrueixen els pobles del voltant, capturen la gent i la porten cap a la costa.
0: Els europeus compraran esclaus a l'Àfrica i els revendran a les colònies americanes als amos de les plantacions. En aquests indrets hi haurà veritables mercats d'esclaus on la mercaderia en venda eren éssers humans, homes, dones i criatures.
1: Durant el període de tràfic d'esclaus legals, efectivament, hi havia mercats. A més, pensem que els esclaus arribaven molt debilitats, el que feien normalment quan arribaven a Amèrica, els deixaven 15 dies per reposar-se, els hi donaven molt aliment per guanyar pes i els rentaven, els intentaven que tinguessin millor imatge perquè arribaven al sud fatal i aleshores realment feien una venda pública.
2: L'esclavisme en propietat era una relació de servitud específica on l'esclau era tractat com a propietat per l'amo. És per això que el propi amo era lliure de vendre, comerciar i tractar l'esclau com a una propietat més. Acabar esclavitzat volia dir deixar de ser persona i esdevenir un objecte amb el que es podia fer el que es volgués.

0: Va! Avanceu més de pressa, que fem tard.
1: Bona nit, senyor.
0: Bona nit.
1: Quants són?
0: 6, tal com vam parlar. 4 homes i 2 dones. Tots acabats d'arribar de l'Àfrica i amb moltes ganes de treballar. Oi que sí? No us escolto!
1: Va, deixa que els hi faci una ullada. M'agrada comprovar el producte abans de fer el pagament.
0: Li asseguro que són de la millor qualitat. Compliran amb qualsevol de les feines que els encomani i sense donar problemes. Els he comprovat jo mateix. I li puc assegurar que tots aquests...
1: Ei, un moment, aquesta dona està embarassada.
0: Com diu, senyor?
1: Que la negra aquesta està prenyada. No havíem quedat en això.
0: No, no, deu ser un error. No és possible. Deixi'm mirar.
1: Va, miri. Miri, ho comprovi vostè mateix.
0: Doncs és veritat. Com ho has fet, eh? Que em vols buscar problemes!
1: Bé, doncs, donades les circumstàncies, hauria de considerar vostè fer-me una rebaixa. No pretendrà que li compri una prenyada a preu normal.
0: No, senyor. Li faré la rebaixa pertinent i li prego que em disculpi per les molèsties que aquest infortuni li pugui ocasionar. Tot i això, mira aquest d'aquí. Està molt més fort de l'habitual. Durarà molt més que la resta i treballarà a un ritme molt més alt. Mira quina constitució. És ideal pels camps de sucre. Li venc a preu d'esclau normal. I així li compenso els danys causats. Li sembla bé?
1: Està bé. Tanquem això abans que ens vegi algú, va.
0: Per això no pateixi. Ningú li dirà res.
1: Tingui. Aquí està la quantitat que vam pactar.
0: A veure... Tot correcte. Doncs per la meva part ja estaria tot. Un plaer fer negocis amb vostè.
1: Fins la propera.

0: El 1807, Gran Bretanya prohibeix el tràfic d'esclaus i la corona espanyola farà el mateix poc més d'una dècada després. A partir d'aleshores, la venda d'esclaus com a mercaderia serà il·legal i es perseguirà aquesta pràctica, si bé hi haurà molta permissivitat.
1: Els acords internacionals entre Anglaterra i Espanya per reprimir el tràfic d'esclaus establien que, quan es capturava un vaixell negrer, el vaixell seria subhastat, hi hauria un judici al vaixell i que les actes d'aquest judici passarien al govern espanyol perquè el govern espanyol perseguís els traficants d'esclaus, tant els propietaris del vaixell com els mariners. Això no va succeir mai. Els mariners, els capitans, quedaven sempre impunes. Mai va haver-hi una investigació. Tothom sabia perfectament que certes persones a Cuba es dedicaven al tràfic d'esclaus.
0: Aquests acords internacionals només prohibien el tràfic d'esclaus, però, en canvi, no abolien l'esclavitud. Tenir esclaus era legal i, de fet, una pràctica molt comuna a llocs com el Brasil, Cuba o el sud dels Estats Units.
2: Catalunya té una doble relació amb l'esclavitud colonial i el tràfic d'esclaus. Per un cantó, hi vam participar directament amb vaixells que van sortir del port de Barcelona, però més important encara, hi van haver catalans que es van dedicar al tràfic d'esclaus, sobretot a Cuba. I després hi havia també propietaris d'esclaus. Molts d'aquests van tornar a Catalunya amb els diners que havien guanyat amb l'esclavitud, i després van invertir aquests diners a Catalunya. No podem saber quin volum va tenir aquest flux de capitals, però sí sabem que això va contribuir a la industrialització de Catalunya durant el segle XIX. Més en alguns sectors que en uns altres. Per exemple, l'Eixample de Barcelona es va construir en bona mesura amb capitals que venien d'aquesta economia esclavista.
0: Serà en aquest context d'il·legalitat del tràfic d'esclaus que els catalans començaran a participar-hi per fer fortuna.
1: En el moment que una partida d'esclaus entrava en una plantació de Cuba, es considerava que ja formaven part del dret de propietat del propietari i, per tant, allà mai les autoritats hi entraven. Només els capturaven en cas de que els pesquessin baixant del vaixell. Però un cop arribaven a una plantació, ja es considerava que era propietat legítima i ja no s'hi entrava aquí a discutir.

0: Si bé l'auge del negoci negrer entre els catalans és durant el segle XIX, probablement només representaven al voltant d'un quart dels espanyols que s'hi dedicaven. I és que el negoci del tràfic d'esclaus no es feia amb mentalitat nacional, sinó amb l'únic objectiu de guanyar diners, i fins i tot les administracions hi participaven directament o indirectament.
1: El tràfic d'esclaus català bàsicament es produeix en període il·legal. Els catalans exporten molts més esclaus en període il·legal que en període legal. Però, evidentment, si això és possible, si és possible introduir 600.000 esclaus a Cuba de forma il·legal, és perquè hi ha una col·laboració a les autoritats. Les autoritats espanyoles tenen interès en que arribin esclaus perquè són imprescindibles per produir sucre i les autoritats col·laboren activament amb tot aquest procediment. I hi ha tota una xarxa d'esclavistes espanyols de diferents llocs que subministren esclaus a les plantacions cubanes amb la plena complicitat de les autoritats espanyoles que intentaran protegir-los sempre.
0: La Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldir i Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre com es veia aquesta pràctica a Catalunya.
2: Què en pensava la gent corrent de l'esclavisme? Era una pràctica acceptada socialment?
3: No és cert que tothom veiés bé el tràfic d'esclaus. I van haver abolicionistes, i van haver antiesclavistes. El fet diferencial espanyol és que el pes dels sectors favorables a l'esclavitud va ser molt gran i es va allargar durant molts anys. Però, malgrat això, també hi havia catalans i espanyols abolicionistes que es van organitzar, que van publicar llibres, que van... Des de les Corts de Cádiz ja es va debatre sobre si calia acabar amb el tràfic d'esclaus.
0: De fet, els esclavistes tampoc no és que es vantessin de traficar amb esclaus. Molts d'ells van amagar l'origen de les seves fortunes, tot i que en alguns casos els historiadors han detectat incongruències en els seus relats que han fet aflorar el seu passat negrer. Tornem ara al vaixell que al principi del programa vèiem salpar de la costa africana cap a Amèrica. Va carregat d'esclaus, potser centenars. Són d'orígens diferents, no parlant la mateixa llengua i no saben pas on els porten.
3: Els africans estaven convençuts que els blancs eren antropòfags, eren caníbals i tenien moltíssima por. De fet, en els vaixells d'esclaus coincidien persones de l'Àfrica, normalment de diferents orígens, de diferents llengües. Sovint es feien amics en el mar del viatge, però no sabien on els portaven. De fet, un mateix vaixell de vegades podia sortir amb interès d'anar cap al Brasil i al final es girava i anava cap a Cuba.
0: Amàlia, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre això.
2: Com eren les condicions dels esclaus capturats?
1: Aquests esclaus arribaven moltes vegades debilitats perquè molts els havien capturat a quilòmetres, els havien traslladat, havien estat en barracots durant mesos, no tenien molta aigua, no tenien molts aliments, perquè portar aigua i aliments per tots els esclaus era molt de pes pels vaixells, i per tant la mortalitat era molt alta. A més, estaven tots apretats, estaven en unes condicions que pràcticament no podien bellugar-se, no podien ni aixecar-se. Aleshores, els vaixells, normalment, la seva gran preocupació era intentar garantir la màxima supervivència d'aquests esclaus. De fet, portaven sempre algun cirurgià i portaven mariners experts en tràfic d'esclaus perquè intentessin tractar els esclaus de forma especial. Pensem que, per exemple, hi havia esclaus que es deprimien i el que feien era deixar de menjar. Hi havia una malaltia als esclaus, que és el que es deia el banzo, que era gent que es deixava morir sense menjar. Aleshores, els vaixells negres tenien fins i tot una mena d'embuts que obligaven a la gent a menjar, a engolir un puré perquè no es morissin de gana. Però de la mateixa forma, per exemple, portaven instruments musicals, obligant els esclaus a sortir alguns dies i ballar, o, per exemple, els obligaven de tant en tant, traien aigua del mar i els obligaven a banyar-se per una forma de conservar mínimament l'higiene. Diuen que els vaixells negres els reconeixien a molta distància per la pudor que feien, de l'acumulació de gent que tenia durant moltes setmanes sense rentar-se, apretats i amb unes condicions d'higiene deplorables.
2: El tràfic d'esclaus africans va ser un sistema brutal que va durar segles. Durant aquest període, els africans van ser capturats per traficants d'esclaus i portats per la força a Amèrica, Europa i altres parts del món.

0: El que xiula.
1: Jo?
0: Sí, tu. Que xiules.
1: És una cançó que em va ensenyar la meva mare. Me la cantava abans d'anar a dormir, quan era petit. La coneixes?
0: No. La trobes a faltar?
1: Aquí. A la meva mare. Sí. A la meva mare. El meu pare. A la meva germana. A la meva terra. Pensar que no es tornaré a veure.
0: Ja. Aquí estem tots igual. Trobem a faltar la nostra casa. I el pitjor és que no sabem on ens porten.
1: On creus que anem?
0: No ho sé. La gent diu moltes coses. Alguns diuen que ens porten a treballar. Altres diuen que a la que baixem del vaixell ens mataran. I els més optimistes diuen que després d'això tindrem una vida millor. És difícil saber qui diu la veritat.
1: Suposo que pitjor del que estem aquí no serà. Passem fred, gana i son. Som 20 persones tancades en un espai on no hi caem de peu. Gairebé muntagats una sobre dels altres.
0: Sí, les condicions són terribles. No sé si podrem aguantar gaire més així. A més d'un ja li comencen a fallar les forces.
1: No deu quedar massa temps per arribar allà on ens porten. O almenys això espero. Fa tant de temps que estem aquí tancats que ja he perdut el compte dels dies.
0: Esperem que sí. Escolta, per què no m'ensenyes la cançó que cantaves? Així la podem cantar els dos.
1: Està bé.
2: Voleu callar d'una maleïda vegada? Com torneu a cantar, us tallaré la llengua. Negres.

0: L'arribada d'esclaus africans a Cuba i altres colònies americanes no s'aturarà amb la prohibició del tràfic d'esclaus. Tot i que Gran Bretanya sí que perseguirà els vaixells negrers, Espanya no ho farà o serà menys estricta amb la prohibició del tràfic d'esclaus.
1: Se sap que el nombre de vaixells capturats va ser molt baix, mai va arribar al 10%, és a dir, en relació amb els que circulaven eren molt pocs. En realitat, el més fàcil hauria sigut detectar els esclaus a Cuba, és a dir, en teoria els tractats internacionals establien que els esclaus entrats a Cuba amb posterioritat a 1820 haurien d'haver sigut alliberats. Hauria sigut tan fàcil com fer un cens d'esclaus, a partir del qual qualsevol esclau que hagués arribat posteriorment al 1820 a l'illa hauria de ser alliberat. Aquest cens no es va fer mai perquè els propietaris d'esclaus i el govern espanyol es van encarregar sempre de negar-se.
0: Però el negoci del tràfic d'esclaus acabarà anant a la baixa a les colònies americanes, però no l'esclavitud en si mateixa.
1: L'any 1866 és l'últim vaixell que tenim documentat que carrega esclaus a l'Àfrica per anar cap a Amèrica i que és capturat. És l'última constància, potser en va sortir algun més, però pràcticament podem considerar que el 1866 s'acaba el tràfic d'esclaus a l'Atlàntic. Però això no vol dir que s'acabi l'esclavatge. Què fan la societat, algunes de les societats africanes que es dedicaven al tràfic d'esclaus? Decidiran que el millor que poden fer és quedar-se els esclaus al seu territori i dedicar-se a produir productes d'exportació al propi territori. Bona part del gran negoci de l'Àfrica de la segona meitat del segle XIX, que serà l'oli de palma, serà produït en plantacions d'esclaus.
0: Aquest procés anirà acompanyat d'una descolonització a Amèrica en què les grans potències europees deixaran de tenir el control sobre els territoris d'ultramar.
2: Ha acabat, hi ha mecanismes d'ordre neocolonial, però després també hi ha... El colonialisme és una cosa que tenim tots, d'una o d'una altra manera, dintre dels nostres caps. Hi ha tot un llegat que ve vinculat al colonialisme en general i a l'esclavisme en particular, que implica les nostres ments. Per això també hem de descolonitzar els nostres pensaments. Ho dic només a tall d'exemple, però una de les fonts del racisme contemporani actual té a veure amb l'esclavitud de la població negra africana. Amb la qual cosa, un dels pitjors llegats d'aquest esclavisme colonial és el racisme actual.
0: La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
3: La societat catalana actual accepta el seu passat esclavista?
1: Aquí hem tingut un doble problema. És a dir, tenim un doble problema vinculat a diferents ideologies. Per una banda, el nacionalisme espanyol sempre ha partit d'una banda d'un pensament supremacista de pensar que els espanyols s'han comportat millor a les colònies que el resta de països. Hi ha gent, fins i tot, que avui en dia nega una evidència que Espanya tingués colònies i, per tant, fins i tot hi ha uns missatges per banda de sectors d'ultradreta dient que no, que els espanyols no havien colonitzat o que l'esclavatge era cosa dels anglesos. Bueno, a mi em sembla, evidentment, que és enfrontar-se amb una evidència que no té cap sentit. Per altra banda, des del nacionalisme català hi havia hagut moltes vegades la idea de que el colonialisme d'Amèrica era una cosa que havien fet els espanyols, que els catalans no havíem tingut participació, que havíem estat marginats, lo qual és absolutament fals, sobretot si treballem sobre el segle XIX, en què la participació catalana és important.

0: Amb la fi de la colonització americana i l'abolició de l'esclavitud al continent americà, la majoria de les persones que hi van ser dutes a la força formaran comunitats que lluitaran per obtenir drets socials i polítics. Però fins i tot després d'anys de reivindicacions, les desigualtats entre descendents d'africans i d'europeus encara són molt visibles a països com Estats Units. Però el cas americà no serà l'últim exemple de colonialisme. Aquesta pràctica s'estendrà també a l'Àfrica i a l'Àsia, on els països occidentals ocuparan i explotaran territoris amb conseqüències terribles per l'economia i les societats autòctones. L'esclavitud també existirà i encara existeix en formes molt diverses, tot i estar prohibida per la Declaració dels Drets Humans. Al capítol d'avui hem parlat amb Gustau Nerín i Abad, doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i expert en colonialisme espanyol a l'Àfrica, així com amb Martín Rodrigo y Alarilla, doctor en Economia i professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria parlarem de les lluites del col·lectiu LGBTI per acabar amb la persecució i discriminació que pateixen. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
4: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors? Doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes es dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i donuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a donut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant. I amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor del cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
3: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, al suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers a fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao, a acabar la carrera, i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la llotja. Vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Parato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara, des de fa poc, també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor. Després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? En tota aquesta situació de marxar de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i oberta que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
4: Quan vas obrir el local?
3: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final, el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop. Per tant, és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys. I des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot. I ara ja el tinc ja bastant en producció, i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns i alguns caps de setmana doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
2: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
3: El riu, no? El nostre riu, és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no?, de la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no? Com molts de la zona, pues, que mirava, hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò perquè vaig tenir l'oportunitat, no?, de dir, vaig fer aquesta ceràmica que treballa al torn, com havia vist, no?, aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs, vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no?, perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp. El riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no?, la Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè no són unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades, i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent, fins fa 100 anys, de teules i de maons, no? Tu vas, de tot aquí al costat hi ha un fort teuler, i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec, com fort d'oli de ginebre. I bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no?, com els nostres avantpassats vivien. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no?, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que, veient-ho des dels ulls d'ara, es veiem com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no?, com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori. Doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
2: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania, i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
3: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és el dibuix, ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi, i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no?, que s'estan buscant, s'estan trobant, I per mi l'art és una manera d'autoconeixement. L'art és una, gairebé una meditació activa i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? Però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
2: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang. Un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer. Treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
3: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve premsada, ja ve preparada d'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant que el fang té memòria. Com la comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res. Vale?
2: Som-hi. Cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
3: El primer que fem és ficar el pastó aquí al mig i centrar-lo i li hem de fotre canya. Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. Vale? Sempre les mans mullades i el que fem és fer força per pujar el fang. Vale? I després el que fem és lo baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig. Vale. Deixar cap a baix.
2: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
3: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular, i quan has acabat ho desfàs. No? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara. I una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que en la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I, clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania, també. Però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial. No? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O, parlant del torn, retornar un altre cop una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
2: I com sona la ceràmica?
3: Per exemple, aquestes ja estan cuites. Aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement... Vale, ja... La ceràmica, quan surt del forn...
4: Ja sona més així.
3: Tu toques i ha de sonar com una campana, no? Això és que està cuit i no té esquerdes. Vale? Quan te lança, sona diferent. Vale, però aquestes són massisses, vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, o tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico l'enfornades.
2: Au, cap al forn.
3: Vale, i aquí tenim el forn amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar-hi una placa i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara doncs aquest forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema de gas.
2: Un altre ritual, el forn. ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
3: Sento que moltes vegades la gent no entén, no? I que és confitunar. I per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén de dir, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esplaga i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps a aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, tot això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després, el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar algo, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final, és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, has de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja passa una setmana.
2: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
3: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat. Has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i el centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física. Cadascú ha de trobar el seu camí, i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem en els nostres avis, quantes imatges, o els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà. No? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important. I en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari. Per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, s'ha de totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. No? Ara mateix doncs, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret. No? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què hi vivim, davant d'aquest abisme. L'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i, no? A través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? Ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció, I crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura. No? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
2: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
3: Jo m'adono que moltes vegades aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final doncs és això, és un ofici, no? Però clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z, no? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
2: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada. Però perquè continuï viva, no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
1: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Hi ha una formiga que suporta temperatures de més de 70 graus. En concret es tracta de la Cataglyphis bicolor, una espècie de formiga que es troba en zones temperades i càlides i resisteix fins a 10 minuts amb aquestes temperatures, encara que el seu niu està una mica més fresquet.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de pedalar. En un món on les rodes giren tan ràpid com les pàgines d'un llibre, hi ha un vehicle que ha aconseguit ser protagonista de milers d'aventures. Et parlo de la bicicleta. I ara em poso a pedalar dins el meu imaginari per explicar-te un secret. Chanquete ha muerto. Ha muerto Chanquete. Així ho va dir en Pancho. D'acord, no és un secret. Ai, aquells estius mirant Verano Azul. Amb en Pancho, la Desi, en Piranha i tota la colla d'amiguis.

han creat rutes fantàstiques per anar a pedalar. I de les rutes que he vist, em quedo amb una artística i creativa, la ruta dedicada a la figura del pintor Van Gogh. T'explico. La ruta en total és de 335 quilòmetres. Però no t'espantis, que està molt ben organitzat i es pot fer amb diferents parts. És una ruta que porta paisatges i llocs on solia anar en Van Gogh i on s'inspirava. I a Brabante, que és allà on va néixer, hi ha un passeig per anar en bicicleta molt i molt especial. Sobretot a nit, perquè és quan llueix més. Perquè han creat un terra inspirat en una de les seves obres més conegudes, La nit estrellada. És un camí fet amb mosaic de vidre i una pintura especial que durant el dia absorbeix l'energia solar per brillar després de la nit. Així que ja ho saps, si vas a Holanda, no et perdis aquesta ruta tan pintoresca i, sobretot, gaudeix de les llums, però no perdis el control i de tant en tant mira endavant, no sigui cas que tinguis una nit estrellada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines... Què fer si ens piquen i com evitar-les?
3: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
1: Salut Activa.
4: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Doncs si ens pica una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada a la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és termolàbil i, contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les. Si es pot, és complicat, perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: El meló és conegut per ser un gran analgèsic natural per a l'ansietat. Degut al seu alt contingut en potassi, aquesta fruita pot ajudar a normalitzar els batecs del cor, així com estimular el cos per a que ingressi més oxigen al cervell. Mentre menges meló, el teu cos es relaxa i l'ansietat desapareix.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura

0: fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogor, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país el matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alpirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana, cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamón Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
0: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia el Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
9: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
0: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. Set i deu, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava de fet més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufèmia.
11: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'estat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat ja amb un resultat final.
0: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Ester Minguell.
15: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía y de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
18: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
19: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
20: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs aquest producte.
19: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà, el dilluns 6 de juliol, en una finestra oberta al ciclisme mundial.
0: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. Minuts per arribar a 8:15. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar fundar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
1: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
21: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te puede hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per dues temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 9:15 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphy Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Eril.
2: Ja fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt disgregat, de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
0: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Aven Ren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
3: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 11:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
25: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
26: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
25: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
27: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el NAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas, un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. L'aixafogó es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant. La calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 8:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
3: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamón Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Amb uns pressupostos aprovats i actualitzats, què guanya un govern en capacitat real d'actuar? Què permet fer que fins ara era impossible amb comptes prorrogats?
4: Bueno, jo crec que el primer que hi ha que situar és que aquests pressupostos neixen d'una correlació de debilitats, no? És a dir, Illa ja havia avisat que no faria més suplements de crèdit, que aquests havien de ser els pressupostos de legislatura, i Esquerra i Comuns han constatat que no hi ha una majoria alternativa, no? I a partir d'aquí, pues, la màquina se posa a funcionar. Esquerra, al final, també, malgrat haver tensionat una mica, acaba entrant en el pacte i arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. Recordem, és a dir, els pressupostos són importants, però Espanya porta sense pressupostos també des de 2023 i és l'economia que més ha crescut de la zona euro, eh? És a dir, que, bueno, és una eina important pel govern per poder planificar i afrontar millors reptes, però el país pot funcionar bé sense pressupostos també. En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest: el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
1: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
4: Hi ha un molt clar: les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten, i jo ho deixaria aquí, en aquests 4-5 grans reptes que té el país.
1: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
4: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Com hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar. Vull dir, una empresa que, per exemple, ha de contractar un menú d'una escola, una empresa que ha de fer el servei de neteja d'un hospital, és diferent si no té el govern els comptes actualitzats, no? Evidentment, en suplements de crèdit se pot arribar a fer, però has d'anar negociant partida a partida i depèn d'una negociació política. Ara el govern ja no ha de fer aquestes negociacions polítiques, té els pressupostos per tot aquest any i li permetrà afrontar aquests reptes d'una forma molt més estable.
1: Doncs Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
4: Igualment, una abraçada.
1: Més coses. Trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat en Joan Ferrer.
5: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la Gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
6: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la Gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
7: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la Gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la Gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
5: La candidatura per acollir la Gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: I de la crònica internacional, un dia més seguim parlant de Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més de 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, 2 d'ells crítics i 2 més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donar en més detalls, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufèmia.
8: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
9: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta de l'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
10: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
11: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU 217, Y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
10: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial de podcast, del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I quan passa un minut de 3/4 de... Deia, quan passa un minut de 3/4 de 8, preocupació al sector dels productors de moluscos, de moluscs pel delta de l'Ebre, del delta de l'Ebre, per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extreure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
12: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
13: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'aquesta temperatura. Llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
12: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
13: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més prompte per disminuir els riscos, no?
12: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
1: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica en detall.
14: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
15: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
14: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
16: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
17: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat 3 fitxatges. Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes 3 jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
18: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
19: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
20: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
1: Sí, 6 minuts per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers tres edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni

visitants poden gaudir d'observacions directes des de l'arena i de recreacions digitals històriques com un combat entre gladiadors o feres amb 14.000 espectadors al recinte. Estem parlant d'una tecnologia que ja s'implementa en atraccions de PortAventura com el tren de la mina. I aquest dimecres s'ha mort l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona, de 58 anys, segons ha anunciat la mateixa formació musical. Arjona era un dels quatre fundadors del grup, nascut a Barcelona, que va irrompre els escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països.

I encara del món de la música ha mort als 74 anys Victor Willis, el policia de Village People. Era el vocalista principal i coautor dels principals èxits del grup, com ara aquest YMCA, que escoltem, o també el Go West o In the Navy. Als concerts acostumava a portar un uniforme de policia o d'oficial de la Marina. Willis, com us dèiem, ha mort el dia abans de fer 75 anys a causa d'una agressiva malaltia, segons un portaveu del grup. Village People va gaudir d'un gran èxit als anys 70 i ha venut 100 milions de discos a tot el món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El

0: sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la dotzena edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Show són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. En parlarem tot seguit amb Dani Poveda, director de Vida Festival. Ara mateix passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. De fet, posant especial atenció a l'AP7, que està tallada al Tarragonès per un accident. Per tant, Mireia Camats, molt bon dia. Explica'ns una mica el detall d'aquesta última hora.
1: Hola, bon dia. Doncs si és així, l'AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha bolcat, desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 9 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions del Vendrell en sentit Barcelona. També hi ha Cua de Gavà, Sant Boi en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà, Cornellà en sentit Barcelona i retencions de Cornellà, Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 i a Cua de Molins de Rei a Barcelona. Tornant a la P7, hi ha retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona. La C17 i a Cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. I a Barcelona, situació complicada. Aplicada a les rondes amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui gaudirem d'un dia sense núvols, un cel ras.
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Una jornada que ja desperta ben asserenada a gran part del país. Tenim algun nuvolet a hores d'ara enganxat a la Val d'Aran, també núvols prims que estan entrant per la Costa Brava i encara es veu una mica de fum dispers dels incendis que continuen cremant a l'Aragó amb vent de ponent i de mestral. Aquesta fumera arriba fins a casa nostra. En qualsevol cas, de núvols importants poquets i la matinada i el matí que estan sent una mica més agradables que els últims dies. S'ha descansat una mica millor, per bé que en alguns racons de l'Empordà, a hores d'ara, la tramuntana cremadora fa que hi hagi més de 25 graus de temperatura. De fet, aquesta tarda gairebé no hi haurà ni un núvol. Podríem fer un concurs a veure si algú es troba amb algun núvolot gruixut, perquè no n'hi haurà, i una temperatura que pujarà una mica respecte ahir. Sobretot avui, on farà més calor una altra vegada, serà les comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre i del Pla de Lleida. Per tant, moltíssima calma, un temps de juliol al mil per mil. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes de govern del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. Ens ho explica tot plegat Lamón Carvajal.
3: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
0: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, que creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
0: I a Madrid, mentrestant, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho amplia el Joan Ferrer.
5: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
6: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
7: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
5: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
0: 8 i 10 i de la plana internacional, una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional, tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts i a 26 d'ells espanyols i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren sobretot ara en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Venezuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. De nou a casa nostra, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia.
8: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
9: Els fets ara mateix s'estan investigant. És molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. La Unió Excursionista de Vic commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. Ho farà amb una caminada que recordarà una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. Alguns dels protagonistes dels fets també hi participaran. Ens ho amplia el Marcel Puig, del 9TV.
10: El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció, pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme, va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica.
11: No només és un acte de record del passat, no? És un acte doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat de poble, de país.
12: És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar, també de passada, a totes les persones que han lluitat i estan lluitant per salvar les nostres llibertats.
10: La comitiva aportarà també una còpia històrica de la imatge de la Mare de Déu de Núria que serà dipositada al santuari.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de l'Arxiu de la Ciutat que vol integrar els diversos equipaments arxivístics del municipi en un sol espai, en concret a la nau industrial més gran del recinte de Can Batlló. El nou equipament aglutinarà 70 quilòmetres de documentació i, a més, es vol convertir en un espai obert a la ciutadania. Els companys de BTV han visitat aquest nou espai.
13: La nau 8 de Can Batlló acollirà a partir del 2034 l'Arxiu de la Ciutat, 12 segles d'història que ocupen una setantena de quilòmetres lineals de documentació, avui dispersa per una vintena d'equipaments que en molts casos han quedat obsolets i estan saturats. El projecte duia anys al calaix i avui es presenta ampliat en 5.000 metres quadrats.
14: S'anirà fent per etapes. L'important és començar, allargar una mica més els períodes, però començar. i, per tant, el cost total són 98 milions d'euros fins a l'any 34. Segurament serà dels més grans equipaments municipals de la nostra ciutat, 30.000 metres quadrats.
13: La part de l'arxiu disposarà d'una àmplia sala de consultes. La gran àgora del centre cultural tindrà uns 1.900 metres quadrats i inclourà diversos espais com sala d'exposicions, auditori o cafeteria. La transformació de la nau 8 de Can Batlló tindrà un impacte en el barri de la Bordeta i el districte de Sants-Montjuïc, però també a la resta de la ciutat, ja que la vintena de seus dels arxius municipals actuals es destinaran a altres usos, com equipaments o habitatge dotacional. Thank you.

0: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat, acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
1: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys, i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I pel que fa al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als 8ens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els 16ens de final contra Àustria a les 8 d'aquest vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
2: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: I us ho estem dient des de primera hora del matí. Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. Els equips ja han arribat a Barcelona i també gran part dels 2.000 periodistes que seguiran aquest gran depart del Tour. El seu punt d'operació serà el Palau Sant Jordi, que s'ha convertit en un centre de premsa. L'equipament, que també serà el centre d'operacions de l'organització, ja ha començat a acollir els primers mitjans acreditats.

0: El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Manà que el govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 11:15 de la nit la remissió a les televisions locals. Doncs en volem parlar amb el director del Vida Festival, amb el seu director, en Dani Poveda. Bon dia, Dani, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Tot a punt. No sé si hi ha alguna cosa que sempre et faci patir fins a l'últim minut.
1: Aviam, som patidors els que organitzem festivals, sobretot perquè és una responsabilitat molt gran tractar el públic com es mereix. Ahir vam estar fent proves de llum fins a les 2 de la nit. Avui tenim aquesta cara de son perquè amb tot l'equip vam estar revisant sobretot aquestes instal·lacions artístiques tan boniques que posem que a la Masia d'en Cabanyes per fer sentir molt especial als artistes, molt especials al públic i fer que la Masia, que és un lloc meravellós d'aquí de Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, doncs que estigui contenta de que nosaltres estiguem fent accions culturals com la del Petit de Calaril, que avui doncs fareu en directe a vosaltres i que us estem molt agraïts de que ens doneu aquest suport i que visibilitzem artista de casa.
0: Dani, el Vida continua apostant per un format petit, cuidat, sense voler créixer. Per què aquesta fórmula segueix funcionant? Què hi troba el públic que no trobaria en un festival massiu, en un macrofestival?
1: O sigui, nosaltres creiem que 10.000 persones per dia, que en són un total de 30.000 persones que passaran aquests 3 dies per Vilanova a veure aquestes magnífiques actuacions com la del Petit de Galeril, doncs creiem que ja és un format molt gran i creiem que és la justa mesura per crear un espai com el de la Masia, que hi caben legalment unes 25.000 persones i només en posem 10.000, i dic només perquè sabem que estem en un món on tot el que no creix, decreix, i nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica, que és un acte que el meu equip de producció m'està retraient dia a dia perquè és molt complicat de fer-ho, però ho farem amb moltes ganes i sabem que serà un èxit.
0: Amb 200 artistes i músics, eh? Parlem, doncs, del Petit de Calaril. Què representa per al Vida apostar per projectes tan singulars i donar tant pes a l'escena catalana?
1: És una responsabilitat que hem de tenir tots els programadors del país. Nosaltres fem un festival de música a la nostra ciutat per descentralitzar la cultura, però també per fer aquesta fotografia a les escenes de casa. Aquest projecte de fer el concert inaugural el primer dia de festival és una cosa que va sorgir fa uns 3 anys, que ja és un acte que, doncs, que ha agafat forma i que ara mateix és tot un èxit perquè les entrades s'estan a punt d'esgotar i realment doncs estem doncs molt encuriosits de com viurà aquest moment tan únic del Petit de Calaril. Són 258 persones que estaran treballant doncs, fent aquest acte. Venen els balls populars de Vilanova a la Geltrú, que per nosaltres és un orgull com a organització poder-lo rebre, perquè sempre hem estat a les festes majors de Vilanova i és un acte molt bonic. i vindran molts col·laboradors, amics del propi Petit de Caleril, que faran les seves cançons, i per tota l'esplanada del festival doncs hi haurà tres rues metafísiques que acabaran confluint doncs a dalt de l'escenari, i que serà un acte d'aquests doncs únics i que la gent podrà veure a la xarxa.
0: Doncs sí, i ho mirarem. Dani Poveda, gràcies i bon dia. Molts encerts en aquesta 12a edició. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i us esperem a totes.
0: I parlem ara d'un altre festival com Les Dansa, la trobada de dansa d'arrel que es fa a les preses a la Garrotxa, que arriba a la seva 44a edició i reivindica els 50 anys de Marboleny, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. Del 17 al 23 d'agost, la programació combinarà la mirada internacional amb el vincle que té, doncs, amb la natura. Enguany es posa el focus en el País Basc com a territori convidat. També s'estrena Brida, d'Esther Guntín. A més, hi haurà presència de 5 països d'arreu del món, com Cuba o Indonèsia. Tot plegat en una edició que, com ha explicat la directora del festival, Núria Feixa, reconeixerà el recorregut fet fins ara.
2: Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs, fer créixer l'entitat d'aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El Festival Les Dansa.
0: I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Avui és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletars, tronades i castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una 60 de municipis per on passaran les 3 primeres etapes de la prova. De seguida anirem en directe fins a l'entorn de la Sagrada Família per copsar de primera mà quina és la situació ara mateix. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. Dani Poveda, director del Vida Festival, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Nosaltres, des de la primera edició, vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer, sobretot, sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: Volem saber a aquesta hora com se circula a la xarxa viària catalana. En un matí ja us ho hem explicat complicat per l'accident d'un camió que ha volcat i que talla l'AP7 al Tarragonès. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Bon dia, a l'última hora. Quina és, Mireia?
3: Hola, bon dia. Doncs l'AP7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat. Desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 12 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona i més endavant cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant, precaució. A la B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona, tornant a la P7 i a retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C58 i a retencions de Sant Quirze a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 molt carregada de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La 2, retencions a Caldes de Malavella en sentit Figueres per un accident i situació complicada a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Doncs un cop tancada la portada, ara sí entrem de ple en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits. dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
6: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
7: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta de l'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les 3 primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis doncs, per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
8: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les 3 primeres etapes de la volta i de la prova i el pas del Tour esquitxarà en bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a Sant Pau, acabaran a Sagrada Família, passant per aquí, per l'Avinguda Gaudí, ja totalment blindada per celebrar aquest acte. Aquest és el punt de partida des d'on s'arrencarà i es desplegarà el tall de trànsit que començarà a les 2 de la tarda per tots els carrers adjacents i acabarà blindant tot el perímetre de la ciutat, afectant carrers com ara Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí, perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en 2 meitats. S'han instal·lat 3 passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran 30 de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins, també de l'àrea metropolitana, que vulguin seguir molt a prop les diferents proves del pas del Tour per Catalunya. I diumenge, avancem en el calendari, Elena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc. Abans hauran recorregut els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis del Penedès, també el Baix Llobregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns, precisament, acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana, es traslladaran en aquest cas a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Elena, 5 dies d'infart, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera. Ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
9: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap què ha passat al Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol, vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme, enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
9: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa, però que et pot acollir, com acollirà d'aquí poc, serà seu mundialista, finals de Champions amb el nou estadi, ha acollit campionats importants de mundials de natació, és seguir posant, Fórmula 1 mencionada fa un moment, no? Portem molts anys al circuit de Catalunya-Barcelona acollint Fórmula 1, Gran Premi de MotoGP, vull dir, constantment que Barcelona sigui associada a l'esport. No només això, també no ens oblidem de la marató i de la mitja marató, que cada vegada són més populars arreu del món. També són complexes organitzativament i es fan amb èxit. Per tant, Barcelona ha de continuar renovant aquesta aposta per l'esport perquè continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una destinació cicloturista, o potser s'ho planteja. El Tour pot canviar aquesta percepció internacional del país? I et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el Tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
9: No crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè, bueno, jo soc practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda a que aquesta gent se senti doncs, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada, no és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del Tour, de la bici, fa que segurament doncs, segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
1: Doncs, Xavier Riera, ho veurem i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que vagi molt bé, Xavier.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tres quarts de nou. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
10: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
11: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
10: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Doncs avui la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
12: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
13: Davant els atacs de la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
12: El Mundial de Futbol. Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
14: Y a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
12: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, si no, plantejarà dues opcions, seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala un cop acabi la instal·lació de la gespa a l'estadi on juga el Sant Andreu, que és l'etern rival dels graciencs. La consulta es farà durant la setmana vinent. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour de França. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el Tour que ho envaeix tot aquests dies, eh?
1: Doncs sí, estarem molt pendents i ho explicarem tot.
12: I tant.
1: I seguim ara amb Cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival la celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 22:45 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i del Garraf. N'hem parlat de tot plegat fa uns minuts amb el seu director, el Dani Poveda.
2: Nosaltres, des de la primera edició, vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer, sobretot, sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troba en el Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. Matí amb diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos a Barcelona. La situació més destacada continua a la AP7, amb la calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Roda de Berà. També hi ha retencions a la AP7 al Vallès en tots dos sentits i un carril tallat a l'Ampolla. A l'àrea Barcelona, trànsit dens a la A2, a la B10, a la B20, la B23, la C32 i la C58. També hi ha congestió important a la Nacional 340 en sentit Creixell i el Vendrell. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC, que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el nou model proposat. I la conductora de l'autocar accidentat ahir a Lleida al matí ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran

0: en el Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les primeres etapes de la prova. I el govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDBell de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MIC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. En esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I pel que fa al temps, la calor es normalitza amb màximes d'entre 30 i 35 graus puntualment fins als 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
4: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural de Premià de Mar, que organitza la Plataforma Intercultural amb el suport de l'Ajuntament. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça dels Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural, gastronomia, música i dansa dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Clàudia Resamano, de la Plataforma Intercultural, que han posat en valor l'acció de l'entitat i el valor de la fira com un exponent d'unió i interacció entre cultures i d'enriquiment mutu entre Premià de Mar i els nouvinguts.
5: Yo creo que ha sido muy bonito, perdón, ha sido muy bonito porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando. Y también la posibilidad de participar en fiestas específicas de diferentes países, como la de México, como el Día de los Muertos de México, por ejemplo, también con el carnaval que se hicieron actividades, por ejemplo, con Brasil, o sea, se ha apoyado a Gambia, a Senegal, diferentes actividades que van sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá. Y Premiá nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente, pues da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
4: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per a les actuacions i diverses carpes, i entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Les actuacions aniran a càrrec d'un duet ucraïnès, ballarins de bachata i un cantant veneçolà. Els països que tindran presència a la mostra aquest any són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Veneçuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. El 30 de juny finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que va començar els tràmits presencials, el dia 20 d'abril s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes, també s'hauran fet unes 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. Recordem que després que Madrid anunciés l'obertura d'aquest procés, l'Ajuntament va començar a organitzar un dispositiu extraordinari d'atenció a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que va funcionar en un horari especial de tardes del 20 d'abril fins al 27 de maig, moment en què es va desactivar per considerar que el volum de tràmits ja no demanava mantenir-lo actiu i els tràmits es van continuar fent en horaris ordinaris. Des del primer moment, l'equip de govern va retreure al govern Sánchez que s'hagués decretat una maniobra d'aquesta envergadura sense oferir ni instruccions ni recursos als ajuntaments. I el mateix alcalde va anunciar que un cop acabés el procés, portaria la factura al ple municipal per tal de deixar constància oficial dels costos extraordinaris que ha ocasionat el servei.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos al govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació, seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judith Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència i també demana accelerar la pacificació de la N2 al Baix Maresme. Així mateix es reclama l'execució dels nous accessos a la C32 incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu es demanen millores en centres concrets, el Masnou, Montgat o Mataró, entre altres, i en matèria de seguretat es vol un augment dels efectius policials al Maresme d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
1: Matinal Premià Mèdia.
4: L'Ajuntament s'ha fet ressò d'una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posa en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions al síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8% menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, amb un 30,8%, administració pública i tributs, 20%, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, 23%, i consum, 23%, i el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 al 2024. Diu també la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia. Comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, sinó que es faran al centre cívic perquè a Santa Tecla hi estan canviant el terra i les obres s'allargaran uns 2 mesos. Com es deia des d'aquesta oficina, l'Anna Roig, fa uns dies, el curs intensiu que ofereix Premià de Mar és el bàsic 1, que són un total de 45 hores entre el 2 i el 23 de juliol.
6: Comencem el que fem els cursos intensius d'estiu. Els cursos intensius d'estiu, que realment són intensius, són de 45 hores, 3 hores i mitja de dilluns a dijous, i només els fem dels nivells inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. Ben bé per aquelles persones que a vegades durant l'any no tenen temps o que volen concentrar l'aprenentatge. Aquí, Premià de Mar, fem el bàsic 1. Hem de dir que aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici que compartim, Escola d'Adults i Oficina de Català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
7: molt
6: que també ens fa molta il·lusió, que l'Ajuntament cada cop hi treballa més i cada cop és més habitable i més bonic. Per tant, l'edifici no
7: està operatiu,
6: no està
7: operatiu
6: temps, exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula amb aire condicionat, que és tan important.
7: Que bé.
6: Perquè el curs es fa del 2 al 23 de juliol, per tant, necessitem aula amb aire condicionat sí o sí.
4: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament 3 cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. Les inscripcions a aquests cursos s'han fet a la propagadora també per raó de les obres a Santa Tecla. Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble, objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, en paral·lel, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
1: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
4: L'elecció d'una nova junta de només pisos en una assemblea extraordinària de l'entitat ha donat peu a una confrontació important de visions sobre aquesta renovació entre el president sortint i la junta provisional. Si l'antic president Jordi Calvache, que va dimitir del càrrec el 6 de maig passat, expressava clarament la seva preferència per una de les candidatures, una candidatura ja conformada i tancada, i advertia que la segona opció, oberta i per a persones individuals, podia amenaçar la cohesió del col·lectiu. Poc després, la portaveu interina Laura Benavarre contactava amb Premià Mèdia i ens transmetia una comunicació per rebatre les afirmacions de Calvache en nom de la Junta Provisional, que es va conformar després de les dimissions el 6 de maig. En aquest comunicat s'explica que després de la dimissió de Jordi Calvache i 3 vocals, i a la vista que l'Assemblea va expressar la seva voluntat de preservar l'activitat de l'entitat, es va designar el vocal de més edat de la Junta sortint, Alexandre Serres, com a president provisional i també Laura Benavarre com a portaveu. L'existència d'aquesta Junta provisional conferiria, doncs, a aquestes persones la potestat d'intervenir públicament com ho ha fet el president sortint, Jordi Calvache. Amb relació a les declaracions de Calvache, aquesta junta afirma que la situació de paràlisi i disputes internes a què fa referència és, diuen, una narrativa creada per ell i per uns pocs membres també dimitits, com també ho seria que existeixin 2 bàndols, uns que volen llistes obertes i altres llistes tancades de candidats. Segons aquest grup, el que ha passat és que unes poques persones de la Junta Antiga es van quedar treballant perquè no es perdés l'associació i han volgut organitzar una nova assemblea per escollir una junta definitiva i que la proposta de llistes obertes de candidats es va fer en defensa d'una forma més democràtica i plural de funcionament de la plataforma, que és, afegeixen, una associació ciutadana i no un partit polític. Ara, afirmen, un grup de persones dimitides vol forçar a canviar el sistema i menys té la tasca dels membres de la Junta Provisional. Un grup de 6 premianencs ha visitat aquests dies el monestir de les monges Clarisses per mantenir viva la tradició de portar una dotzena d'ous i demanar bon temps de cara a la festa major. La comitiva va lliurar els ous juntament amb una cistella amb diversos elements representatius a la festa premianenca, amb l'esperança que enguany el temps torni a acompanyar les celebracions. Un dels participants, Mateu Ribas, explica que les religioses els van rebre amb molta il·lusió i que aquesta és la tercera vegada que participen en aquesta visita.
8: I la veritat, aquest any estan supercontentes de rebre'ns un altre cop, no?
7: i van estar molt contentes. La veritat, va ser una experiència que jo la vull tornar a repetir també, perquè dona ganes, no? I a sobre, després veure el temporal que va fer l'any passat per Festa Major, que va ser impressionant, no? Dona una sensació de gust.
4: La tradició va agafar encara més força l'any passat quan, mentre bona part de Catalunya va quedar afectada per les pluges, la Festa Major de Premià de Mar es va celebrar sense incidències meteorològiques. Seguint aquesta creença popular, els promotors de la iniciativa esperen que la visita a les Clarisses torni a portar bon temps també aquest any.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
8: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornaríem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa, i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant, ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions. Un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats. Però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
9: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
10: Una vegada dins el cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt.
11: Estàs escoltant?
3: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
12: Mm-hmm. I ara ens toca anar cap al patronat perquè el grup d'adults de l'Escola de Teatre Musical ens porta una proposta per aquest cap de setmana, Next to Normal, i avui ens visiten dues persones que ja estan implicades de major o menor manera. Una és la Laura Casanova, que ve en representació del patronat. Com estàs? Benvinguda.
13: Molt bé, gràcies.
12: I també ens acompanya la Mònica Calvo, amiga de la ràdio, i també una de les intèrprets que podrem veure damunt de l'escenari. Com estàs, Mònica?
14: Hola, amb molta il·lusió d'estrenar Next to Normal aquest cap de setmana, la veritat, molt emocionada. Estem tot el grup donant-ho tot aquesta setmana perquè surti fantàstic i gaudiu d'una bona tarda.
12: Em deies l'altre dia que ens vam veure, dius, és que és molt especial per moltes coses. La primera, sí, que és una adaptació d'un original espectacular, i la segona, per qui dirigeix aquesta adaptació, no?
14: Home, jo sempre em desfaig en elogis pel nostre director, que és el Marc Vilavella. És un director professional, té premis Butaca per La filla del mar, ha fet muntatges excepcionals i va ser ajudant de direcció de Next to Normal a Madrid amb la Nina. És a dir, coneix molt bé el material, coneix molt bé les cançons, i a part des que com a director i com a persona és increïble, i és, sap molt bé el que vol i sap molt bé com fer que nosaltres, que som amateurs, arribem aquí. Que això és difícil. Jo diria que aquest home treu suc de les pedres moltes vegades.
12: Que bé, que bé.
14: I, sí, sí, i aquest coneixement profund d'aquesta obra, que és increïble. Si no l'heu vista, és d'aquells imprescindibles del teatre musical.
12: Sense fer-nos grans spoilers, però explica'ns una mica de què va el musical o l'obra.
14: Bé, és la vida d'una família, que podia ser una família de classe mitjana, estereotipada, i la pregunta o el tema és sobre la salut mental. Hi ha moltes preguntes a fer-nos, però sobretot com es viu la salut mental en el dia a dia i quines conseqüències té tant per la persona que pateix aquesta disnormalitat, no sé com dir-ho, això que no ets normal, com per la família propera. I és una cosa on ens podem reflexar tots, Una de les coses que investiga el llibret és què vol dir ser normal mentalment. Què és? I això s'ho planteja i fa que ens ho plantegem. Perquè sempre volem que tot vagi bé i tot posi bona cara. Què fem davant de les ferides de l'ànima? No? Com s'aborda en la nostra societat la salut mental? I aquí crec que en major o menor mesura tots ens hi podem sentir reflexats, perquè aquestes històries són històries... aquesta història és una història molt comuna, molt real, molt del dia a dia, i sempre, com en els musicals, hi ha la part que t'ho prens amb humor, però també hi ha una gran profunditat al darrere.
12: Explica'ns també, Laura, quins dies i en quin horari podrem veure aquest musical?
13: Doncs a veure, aquest cap de setmana, els dos dies serà a les 7 de la tarda o del vespre, no sé mai com dir-ho. I bueno, és això, dissabte i diumenge, que amb això també farem la cloenda del patronat. O sigui, ja quan tanquem portes el diumenge després de la segona funció, ja serà, bueno, serà el moment d'alegria i també de dir, buf, ara descansar, no? Llavors, us convido a des d'aquí que si teniu interès a anar-hi, entreu a la pàgina web del patronat, el patronat premia.cat, perquè encara queden entrades, evidentment, però, és clar, les entrades més bones, amb millor visibilitat i millors, van volant. Clar. Llavors, doncs, vull dir, us convido perquè, veritablement, jo no he tingut el gust de veure aquest musical en cap altre moment, per tant, per mi també serà una novetat, però en tinc moltes, moltes ganes, perquè, a més, bueno, més veient des de dintre el gran esforç de tot el grup, perquè, clar, tots els alumnes han fet una pinya molt important amb el Marc Vilavella, vull dir, s'han implicat amb l'escenografia, han fet de tramoies, han fet de tot, fent assajos extres pel seu compte, perquè la cosa surti molt, molt, molt bé. Vull dir, aquesta implicació tan gran, bé, i també el que ara m'explicava la Mònica, que millor que ho expliqui ella, però que també hem fet una tasca de traducció. Mm-hmm. Això millor que ho expliquis tu.
14: Mm-hmm. Sí, sí, hem fet una tasca de dramatúrgia, perquè el grup de teatre musical és divers i superric. Llavors tenim molta gent que està molt còmoda en castellà, en castellà sud-americà, argentí, i hi ha molta gent catalana. Llavors, el Vilavella ha tingut la flexibilitat de deixar que cada intèrpret triï si vol actuar en català o en castellà. Llavors, el llibret original estava en castellà, llavors la gent catalana hem fet tot un esforç d'adaptar música, adaptar cançons i adaptar lletra, amb la qual cosa hem anat fins a les entranyes del llibret, l'hem entès i ens hem empapat, i després tota aquesta feina d'adaptació, que és superdifícil, adaptar la lletra d'una cançó, d'un idioma a l'altre. I ha quedat molt bonic. De fet, hem pogut comptar l'ajuda, el Vilavella és un traductor fantàstic, un adaptador fantàstic, i també de gent professional, com el Carlos, que també ha estat allà ajudant-nos a la traducció, i bueno, ha estat molt, molt bonic, i han quedat unes cançons precioses. De fet, un dels punts forts d'aquest musical són les cançons. És un estil pop-rock, de manera que espero que acabeu... Bueno, no sé si tindreu ganes d'aplaudir o no, però seguint la música, perquè la música hi ha moments que és que t'arrossega, i després també hi ha unes cançons més melòdiques que també que són precioses. És a dir, la música està molt ben buscada, molt ben triada, flueix molt... Bueno, és com molt coherent. I també aquest musical va guanyar, espera que ho tinc aquí a la xuleta, premis Tony, que en els musicals és difícil. El 2009 va rebre 3 Tonys i després un Pulitzer Prize for Drama el 2010. És a dir, val la pena, val la pena.
13: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
15: Sí, sí, pensava que quina responsabilitat, no? Una obra que ha estat tan premiada, fer tota aquesta adaptació que heu fet. I a més, Mònica, em deies que moltíssima varietat d'intèrprets, perquè s'ha repartit molt l'escena, no? Sí. I això també és una de les novetats importants.
14: Sí, i això és també del director. És a dir, és una obra molt difícil. De fet, és el més difícil que hem fet fins ara a teatre musical. Llavors, més val fer poc i molt ben fet, que fer molt i després sentir-te sobrepassada, no arribar, i els drames que ja coneixem els actors, no? Quan s'arriba a l'escena, a l'estrena. Llavors, cadascú té uns 20 minuts, són 6 personatges, i nosaltres som 18 persones?
13: 15
14: persones al grup de teatre. Llavors, per exemple, la protagonista, la Diana, té 5 actrius que el Marc ha buscat que tinguessin coherència en els moments, no? És a dir, es va desenvolupant la història i per cada moment escènic doncs hi ha una actriu que va molt bé. Pel personatge del marit, del Dan, hi han 3 actors. Per la filla hi han 3 actrius més. Bueno, és a dir, ens hem repartit els personatges perquè puguem donar bona qualitat i puguem aprofundir en l'aprenentatge, perquè mai havíem fet un musical com aquest. Sempre havíem fet coses més lleugeres, tot i que l'any passat Ojos Verdes també era...
15: Va deixar
14: el llistó molt alt, va deixar el llistó molt alt. Doncs aquí la música és molt més difícil per part interpretativa. Les emocions estan molt més a flor de pell i diguem que a l'hora de cantar la banda sonora, els musicals normalment tens l'orquestra que et va seguint. Aquí no, aquí nosaltres hem de seguir un àudio. No hi ha res pregravat, és a dir, som nosaltres que entrem i que sortim, i llavors, clar, hem d'anar amb aquella base, amb molta escolta, de manera que ha estat un treball molt profund. També a nivell vocal el treball ha estat molt profund i veureu com la gent ha millorat molt a nivell vocal. Val la pena.
15: Molt bé, doncs quedem tots i totes convidats dissabte i diumenge a les 7 del vespre al Patronat. Gràcies, Laura, i gràcies, Mònica, per acompanyar-nos.
13: Gràcies a vosaltres.
14: Un plaer.
16: Els escoltes.
17: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
18: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Dijous 2 de juliol del 2026. A aquesta hora obrim la finestra d'opinió a Premià Media per conèixer l'argumentari i les diferents posicions dels grups municipals. Avui és el torn de Premià en Comú Podem. Saludem el regidor i també portaveu Enric Pons. Què tal, Enric? Com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Marc. Molt bé, estic molt bé.
0: Hem tingut aquesta taula d'habitatge, com deies, amb el cens de pisos buits, ho comentàvem ja, amb aquest nou pla local d'habitatge. Estem preguntant aquests dies per aquestes conseqüències d'aquesta taula, Enric, que tu mateix ens comentaves l'altre dia. Doncs, evidentment, preguntar-vos també com ho valoreu i després d'alguns dies també a quines conclusions arribeu.
1: Bueno, bé, és el que crec que ens vam anticipar nosaltres perquè vam tenir la participació a la ràdio just el dia següent de la taula d'habitatge, però em refirmo amb el que vam dir. S'han fet coses, podem fer algunes valoracions positives i altres que no tant. Creiem que manca encara l'oficina local d'habitatge o servei equivalent, que es va anunciar a l'inici de mandat. Continuem preocupats perquè allò que se'ns havia anunciat que hi hauria un cens de pisos buits, doncs realment no tenim un cens de pisos buits, tenim un llistat, se'ns informa que tenim un llistat amb indicis de pisos que poden estar desocupats, però en tot cas que encara falta feina per contrastar-lo, i el que ens preocupa és què es farà amb tot això, i aquí ja havíem parlat de política de pal i pastanaga, és a dir, hem de seduir a les propietats perquè posin a lloguer al mercat, i si pot ser amb un lloguer d'una borsa municipal, i si no, doncs, que aquestes persones hem d'aconseguir d'alguna manera doncs, que entenem a la necessitat que hi ha d'habitatge, doncs, almenys se'ls apliqui les ordenances fiscals que ja tenim, és a dir, que paguin més IBI que la resta de persones.
0: Molt bé, ho comentàvem també, com dèiem, en la darrera aparició de Premià en Comú Podem en aquest espai d'opinió. Aquests dies també preguntem pel balanç dels 2 anys que fa que es van tancar els contenidors. Enric, pendents d'obrir-los o no, pendents també d'aquest estudi que s'està fent a l'hora de valorar quin ha de ser el següent pas aquests propers mesos, de cara a la ciutadania, de cara també al servei, pendents també del percentatge de reciclatge que cada mes que passi, cada any que passi, ha de ser més alt, més elevat. Com ho esteu valorant tot plegat últimament i quina opinió en té Premià en Comú Podem?
1: Doncs ho estem mirant d'una manera preocupats. Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. I, de fet, plantejar la possible decisió en els propers mesos que la identificació per targeta sigui opcional, la veig una mesura una miqueta electoralista. Jo entenc que el debat, entenem que el debat hauria de ser 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. 2. Per tant, hem d'escollir un millor contenidor. Sembla que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Més coses. Preparar-nos per fer una licitació millor. La darrera licitació, entre altres coses, infradimensionava les necessitats de Premià. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant, no? I després hem de buscar solucions, espais on acostuma a haver-hi moltes bosses fora i d'altres elements, no només bosses, sinó com el típic que veiem moltes vegades fotografies per les xarxes, és el del carrer Joan Prim. I, per altra banda, també valorar una cosa que us vau fer ressò vosaltres a Premià Media, i és la conversa que va tenir la compte d'Instagram del PSC i el senyor Pep Ripollès. Jo crec que és la primera vegada que el senyor Pep Ripollès comparteix de manera més honesta la situació del que es va trobar i del que ha passat aquests anys a l'Ajuntament. Llavors, i crec que va amb la línia del que us acabo d'explicar. I per últim, doncs sí, estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora, el pla d'acció de millora que planteja a Premià en els propers mesos. I nosaltres, com a oposició, doncs, serem una oposició responsable i estarem al costat si es busquen solucions.
0: Vaig directe, Enric, si fos per Premià Comú Podem, s'obririen o no els contenidors?
1: El debat, ho sento, no està aquí. O sigui, jo crec que el que hem d'aconseguir sobre els contenidors és que funcionin.
0: Molt bé. També és l'hora de la veritat per la Mar Nova. Estem pendent que engeguin aquestes obres ja d'una vegada per totes i poder començar aquestes obres a partir d'aquest estiu.
1: Nosaltres també. Estem molt contents de que finalment estigui endavant l'obra. És una inversió que fa anys que es va comprometre l'Ajuntament de Premià. Hi ha hagut diferents inconvenients per no tirar-la endavant. És una llàstima que l'Ajuntament financiï més de la part que li tocaria. I res, amb ganes que comenci l'obra per tothom i tindrà una nova escola Marc Nova, doncs, doncs, actualitzada, moderna i per estrenar.
0: Molt bé. Aquest cap de setmana també vivíem la Festa del Comerç, amb una nit de compres, amb els comerços, amb la gastronomia al carrer, amb gent ja fent la prèvia pràcticament de Festa Major, amb el mercat també ple d'activitat, amb activitats musicals, culturals, la Festa de Premià Mèdia, activitats també infantils i familiars. Com ho valoreu? Ho vau poder gaudir? Quina nota li poseu?
1: La nota, jo li posaria bona nota. Crec que va ser un èxit de participació, especialment a les hores de menys calor. Aquí voldria relacionar-ho amb la campanya i amb les nostres propostes que portem des de fa temps i estem recollint signatures pel que fa a aquest tema, és que ens afirmem que a Premià de Mar fan falta més espais d'ombra. Ho hem pogut veure tant a Jacint Verdaguer com a la plaça dels Països Catalans. La festa dels comerços hauria tingut més èxit si hi haguessin hagut més hores de sombra. I, per altra banda, doncs, estem pendents, tenim la valoració nostra, tenim la valoració de l'equip de govern, en aquest cas del regidor d'Esquerra Republicana, Xavi Gatius, però esperem la valoració més important, i és la valoració de les dues associacions del gremi, és a dir, de l'Associació de Comerciants, Empresaris i Autònoms de Premià de Mar i de l'Associació de Comerç Premià.
0: Molt bé.
1: Per poder tenir una visió global.
0: Perfecte. També hem reivindicat aquest cap de setmana l'orgull i la diversitat.
1: Sí, home, nosaltres fem una valoració, com no podia ser d'una altra manera, fem una valoració positiva de que es commemori el 28J amb activitats al carrer, en presència del SAI i amb una mirada que combina la celebració, la visibilitat i la reivindicació. El més rellevant, entenem igualment, és que el municipi tingui polítiques durant tot l'any i, entre altres, doncs, que el SAI, no?, que és el Servei d'Atenció Integral LGTBI+, doncs, sigui conegut, accessible i amb recursos a Premià de Mar. I a partir d'aquí, res, dir que l'Ajuntament ha de seguir treballant perquè Premià sigui un municipi doncs, on totes les persones puguin viure amb llibertat, seguretat, dignitat, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
0: Avui l'opinió de Premià en Comú Podem a la ràdio, a Premià Mèdia. Com esteu vivint aquests dies previs de Festa Major? Enric, si en teniu ganes, i què n'opineu d'aquest programa d'actes que, evidentment, omplirà de festa i de propostes Premià de Mar des de la propera setmana i des del dia 7, tot i que ja hem viscut també coses prèvies, com la cursa d'estiu, altres actes i altres actes d'aquest cap de setmana, i fins al dia 12, que acabarà aquesta Festa Major. Com valoreu aquest programa d'actes?
1: Doncs valorem la Festa Major doncs, com tothom, com totes les premianenques i premianencs, doncs ganes que arribi la festa. Jo especialment tinc dos nenes que cada vegada són més grans, així que podré participar de més espais i valorar que serà una Festa Major rica d'activitats i que s'han recuperat algunes tradicions a Premià de Mar com la ruixada, la ruixada. Jo dic com tothom a l'expectativa i amb moltes ganes de gaudir-les.
0: Fantàstic. És el vostre espai d'opinió, Enric. És la darrera intervenció d'aquest curs, perquè farem una pausa també amb aquesta Festa Major i per estiu, per carregar les bateries. Voleu explicar-nos alguna cosa més? Aprofitar l'espai d'opinió per explicar a l'audiència alguna cosa més?
1: Sí, mira, voldria valorar l'informe del síndic de Greuges de les activitats que ha tingut el 2025 a Premià de Mar, perquè crec que és una bona notícia. Fem una valoració positiva de l'informe que té el síndic, en el que bàsicament el que acaba dient és que hi ha un descens de queixes i consultes al síndic de Greuges i que també que ha millorat el temps de resposta de l'Ajuntament respecte a queixes de la ciutadania, així que molt bé. I voldríem destacar també d'aquest informe doncs, que ens sembla especialment significatiu que hagi crescut el pes de les qüestions vinculades al medi ambient. I aquí una altra vegada em reitero, aquí creiem que s'evidencia els problemes que el nostre grup municipal fa temps que reivindica i que es consideri una prioritat de millora a l'Ajuntament. I és que el que parlem és que s'ha de millorar l'espai públic, s'ha de millorar la neteja, els residus i s'ha de crear més verd urbà. En resum, doncs creiem que no ens podem quedar, els resultats són bons, no ens podem quedar en l'autocomplaença i hem de seguir treballant, des de l'Ajuntament s'ha de seguir treballant perquè la ciutadania no hagi de recórrer a una institució externa perquè sent desatesa per l'Ajuntament.
0: Perfecte, doncs queda dit. Avui premiant Comú Podem en aquest espai d'opinió i, doncs, evidentment, agrair també la participació de premiant Comú Podem en aquest espai i, evidentment, també a l'Enric Pons, que cada setmana doncs, ha atès la trucada de Premià Mèdia per explicar-nos el seu argumentari, els seus punts de vista i, evidentment, també doncs, com veuen l'actualitat premianenca i els diferents temes d'interès. Enric, gràcies, com sempre, per participar-hi. Que passeu molt bon estiu, bona festa major i ens retrobem al setembre.
1: Perfecte, tornem a parlar al setembre. Una abraçada.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i, altre cop, per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornaríem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa, i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant, ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions. Un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats. Però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: I ara ens toca anar cap al Patronat perquè el grup d'adults de l'Escola de Teatre Musical ens porta una proposta per aquest cap de setmana, Next to Normal, i avui ens visiten dues persones que ja estan implicades de major o menor manera. Una és la Laura Casanova, que ve en representació del Patronat. Com estàs? Benvinguda.
6: Molt bé, gràcies.
5: I també ens acompanya la Mònica Calvo, amiga de la ràdio, i també una de les intèrprets que podrem veure damunt de l'escenari. Com estàs, Mònica?
7: Hola.
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Els Meng Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Media per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Media. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda.
1: Hola,
0: a la ràdio.
1: Encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com
3: Hola,
0: esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... Som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Jo, no una abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP... que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest
1: moment? Són sis cançons. I aleshores vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar, fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant... fàcil, entre tots, o sigui que la intenció és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada... que volíem fer temes propis, en aquest sentit. L'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Posar-se a composar i tenir missatges per donar. Com
1: depèn,
0: ho gestioneu,
1: depèn,
0: això?
1: Depèn. A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, a vegades, en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar, i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Aquesta és sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: Sí. Complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Els vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Vam anar aquí a l'estudi d'Ofiure, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocórrer a última hora, o el que el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis,
1: sí,
2: perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil,
1: no
2: ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiure per intentar aconseguir allò que
1: una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda,
1: no? Ja ho hem fet també, però ja...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment.
1: Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a més, ja a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passar amb tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, som els quatre, o sigui,
3: malgrat
1: si són tres contra un.
3: Malgrat no estigui d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, doncs, us foteu.
3: Sí, el pot de qualitat és aquell també, que l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: Bueno,
0: a tocar la bateria?
3: No, el típic que fan de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deia Blanche.
0: Blanche.
1: Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujada en un escenari... Però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat, d'alguna manera. Però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre he tocat de manera autodidacta. I després pues, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant de
2: sí, remarcar. Sí, ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
1: Sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja ho veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor?
1: Com ho gestioneu això?
2: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
1: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, nosaltres ens agrada això, és molt lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
1: Sí, totalment, jo, això, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Mm.

0: la nostra infància, dels 90, de venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català, crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
1: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? de tot el que és processat. Aquí al final sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació.
2: És analògic, sí.
1: Fantàstica, no? D'un piano que sona quan, com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
2: total,
1: no?
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no, si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estan a punt de jubilar-nos. És...
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
1: Això passa, eh? Hi ha una limitació
3: d'edat.
1: Sí,
3: totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o en altres, o al teatre no passa. I en aquí, en el tema musical, passa més.
3: Sí, és...
2: Doncs, bueno, també reivindiquem una mica de... Tenim una... Margent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
1: I tant que sí. Maze Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però que va sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí. Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys de Ofiora.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP, que era una cosa que em preguntàvem.
4: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
5: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
4: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància, ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A la AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals

0: i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Premià Media. Informació.
1: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material divers per enviar al seu país, material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil i la higiene en general. Aprofitant la quarta fira intercultural que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un en un local del carrer del Nord 65, seu del PSC premianenc, i l'altre a la mateixa plaça. Han passat per Premià Media dos membres d'aquesta comunitat que han impulsat la campanya, la de Cire Jardines i l'Omar Arraiz.
2: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Estamos acá, vamos a recopilar acá, de acá ya vamos a un centro de acopio para que se pueda enviar. Sí, porque la logística también es un poco complicada.
3: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando necesitan tanta ayuda, cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros, que hoy ya son 6 días y sabemos que hay vida debajo de los escombros, que no hay las maquinarias suficientes para poder sacar a todas estas personas atrapadas.
2: El sábado 4, que es la feria intercultural acá al frente del ayuntamiento, La idea es esa. Con el favor de Dios se van a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas, linterna, parte de lo que se necesite, porque es algo que no va a dejar de faltar. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo, y estamos encontrados ahí, estamos encontrados totalmente ahí, estamos en el miedo de que todo está destrozado, però en la fe que vamos a salir de esto.
1: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, materials mèdics com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre.
0: Premià Media. Informació.
4: Bon dia, sardanistes! Una setmana més aquí, a la sintonia de Premià Media, ha arribat l'hora de Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes, benvinguts a Fem Rotllana, a la sintonia de Premià Mèdia, que es troba en el punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Però avui, que és dijous i fem el programa en directe, el dissabte el repetim, però avui és dijous, hem de revelar la fórmula que fem servir per posar en marxa les sardanes a Premià Mèdia, que és...
1: És Mercat, Sardanes i Arròs. És molt bona fórmula.
2: I tant que sí.
1: Perquè ens n'hem adonat.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè anem primer al Mercadillo.
2: Mercadillo. Està en funcionament, això,
1: després
2: ja.
1: Aquí passar l'estoneta. I acabat, si tenim sort, i arribem a casa i trobem l'arròs preparat.
2: L'arròs ja el tenim. Jo el tinc aquí, eh?
1: Ah, sí?
2: Jo el tinc aquí escalfant-se.
1: Hola!
2: Escolta, mira'l. Fa una pinta que no, jo no sé si podré aguantar abans d'acabar.
1: Ah, però què és això, un escamarlà?
2: Sí.
1: Hola.
2: Sí, sí.
1: Avui, que és dijous, i fem el programa en directe, el mercat ja està en funcionament des de ben d'hora al matí. I nosaltres ja instal·lats en aquest punt de trobada, que és Fem Rotllana, on anem per les sardanes.
2: Sí, jo deia que l'arròs ja el tinc aquí a punt. Només falta escalfar-lo i ja està.
1: Carai, i no estarà covadet?
2: No, jo crec que no, eh?
1: Ah,
2: crec que no.
1: Mare meva, Joan, és que m'ho expliquen i no m'ho crec. Té el plat d'arròs aquí, sobre la taula, de debò, eh? Només pensa en menjar aquest home.
2: Però saps qui no menja arròs mentre és a la ràdio?
1: Qui?
2: El company Carles Soler, que el tenim als comandaments tècnics. Bon dia, Carles.
1: Bon dia i gràcies.
2: Veus com no menja arròs, almenys quan està aquí. Bé, i avui aquí a l'estudi, com ja és de costum, som aquí la parella de sempre,
1: sí.
2: Com ho són. També a la pel·lícula aquella Star Wars, te'n recordes, el C-3PO i el R2-D2?
1: Oh, i tant, però tu deus ser l'R2-D2.
2: Vale, d'acord, t'ho compro. C-3PO Maite i R2-D2 Joan. Bon dia, C-3, vull dir Maite.
1: Veig que la calor ha afectat més del que em pensava, eh? Bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 843 de Fem Rotllana.
2: Exacte. Fora bromes, ja. El que hem de fer avui és començar el programa i, si m'ho permeteu, vull saludar a la Teresa Albert.
1: Sí.
2: Ella ja sap qui és. La Teresa, que després, sí, segurament, quan arribi a casa, ens veurem una altra vegada. Vull dir que, Teresa, que vagi tot molt bé i que no passis molta calor. Com hem parlat abans, aquí a la ràdio tenim aire condicionat i
1: aquí
2: estem bé.
1: Aquí s'està bé.
2: Doncs una salutació per la Teresa Albert. I el que hem
1: també
2: de fer, també,
1: recordar,
2: dèiem,
1: eh?
2: Recordant a la nostra oient, Sebastiana Garcia, que ens va deixar aquesta setmana. Aquesta primera sardana és per tu, Sebastiana, que vivia al carrer d'aquí, a sota de l'emissora.
1: Molt apropet.
2: I quan sortíem amb la Maite, que és veïna, la Maite, o era veïna d'ella,
1: sí,
2: la trobàvem allà a la porta de casa seva i ens deia... Ara ja puc anar a comprar, que ja s'han acabat les sardanes.
1: Sí,
2: i això ens agradava,
1: sí,
2: te'n recordes,
1: sí,
2: Maite?
1: Sí, molt maca.
2: Sí.
1: Sí. I una bona persona i una fidel oient de Fem Rotllana. Per tu, Sebastiana, la primera d'avui. És una partitura firmada pel mestre Joaquim Serra. Es tracta de remembrança, que vol dir recordar algú, recordar persones, i això farem. Per la Sebastiana, per la Dària i per tots i totes els nostres sardanistes que ens han deixat aquest any, que són uns quants, Joan?
2: I tant, i tant.
1: Remembrança, de Joaquim Serra, amb la copla principal de la Bisbal.

0: Acabem d'escoltar Remembrança, de Joaquim Serra i Coromines, estrenada l'1 de desembre de 1928. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada a la memòria d'Ignasi Iglésies. Com dèiem, remembrança vol dir recordar persones, recordar algú. I això hem fet amb aquesta sardana. L'hem dedicat a la Sebastiana Garcia, que ens ha deixat aquesta setmana, i a totes aquelles persones, oients o no, de Fem Rotllana, que ens han deixat aquesta temporada i que avui acabem. La Sebastiana, la Dària, col·laboradora d'aquest programa, la seva germana, la Regina, fidel oient, l'amiga Maria Grimal, que sempre ens acompanyava a les sortides de la Sardana de l'any, si te'n recordes,
1: sí,
0: Maite.
1: I tant, i tant.
0: També el Toni García, d'aquí, de Premià de Mar, que el veia molts anys fent els pastorets, el patronat.
1: I tant.
0: La iaia Isidora, si te'n recordes, de la família Godàs, de Premià de Mar, que ens va marcar profundament,
1: Sí, aquell dia va ser molt
0: amb la seva partida, sí.
1: Va ser fortet, sí.
0: Exacte. I un record també pel Pere de la Garriga i una abraçada a la Teresa. No ens agradaria deixar-nos a ningú, i si m'ho permeteu, també un record per aquests veneçolans que ho estan passant tan malament amb aquest terratrèmol que els va sacsejar la setmana passada. De fet, avui acabem aquesta temporada, però ha sigut una temporada intensa.
1: Sí que ho ha sigut, sí. I volem marxar feliços, però costa.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: passen moltes cosetes.
0: És aquestes coses que ens marquen.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Va, volem anem cap a Sant Pol, vinga.
1: Anem a Sant Pol, que ho passaríem bé diumenge que ve. És a 7:45, és un cercle d'estiu amb la Copla Juvenívola de Sabadell. Això serà a la plaça de la Punta, a Sant Pol de Mar.
0: Clar, deu ser el cicle de sardanes d'estiu, que nosaltres fem aquí el divendres, ja n'informarem també.
1: Començarem, ara ja per juliol.
0: I ells ho fan els diumenges a 7:45 del vespre a la plaça aquesta de la Punta, Sant Pol.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs continuem aquest últim programa d'aquesta temporada. Heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, al 95.2 de la FM del dial del vostre receptor. I també per internet, al portal web premiamedia.cat. Recordeu que si voleu fer alguna petició, alguna aportació al programa, marqueu el número 93-752-2544. Passeu en directe i parlem un momentet,
1: Clar que sí. I em sembla que t'agradarà atendre la petició de la nostra oient, la Montserrat, de Vilassar de Mar, que volia dedicar una sardana a la seva amiga, la Núria Bosch, que dimarts 30 de juny celebrava el seu aniversari. I la Montserrat i tots els oients de Fem Rotllana la volen felicitar, tot escoltant l'obra del mestre de Tortellà, en Manel Saderra, que ens presenta la cobla principal de la Bisbal, una Rosella.

0: Que bonica, Joan.
1: Que
0: quina,
1: sí?
0: Quina cosa més.
1: Dit pel mateix Manel Saderra, va dir de que se sentia com més satisfet, més realitzat, de la sardana Una Rosella, que acabem d'escoltar cada somni.
0: Que això, també és una altra,
1: que és una altra, en fi. Però sí, això, sí. Això ho havia
0: aquesta és
1: dit
0: que és
1: pel mateix
0: molt
1: Manel
0: bonica,
1: Saderra.
0: Molt, molt, molt, molt.
1: I tant, doncs és Una Rosella, de Manel Saderra i Puigferrer, estrenada el mes d'abril de 1985, i l'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal. I l'hem dedicat a la Nuri Bosch, de Vilassar de Mar, que celebrava el seu aniversari aquesta setmana, de part de la seva amiga, la Montserrat, i de tots els oients de Fem Rotllana. I em sembla que hem de passar un oient que estava esperant, que ha trucat el nostre número telefònic.
0: Doncs hola.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Hola. Ah, no.
1: Sí, sí, sí, sí, digui, digui.
0: I tant, i tant.
2: Sóc jo.
0: Sí. Ets tu.
2: Ah, sóc la Paquita de Tivenys.
1: Hola, Paquita, què tal? Quant de temps?
2: Què tal? Us tenia abandonats i la gent que em troba em diuen que es pensaven que estava al meu poble, a Tivenys.
1: Bueno, que no seria una mala cosa, tampoc.
2: No, estar no, allà. No, premiat, allò. Jo de fred, bueno, que passeu bones vacances.
1: Igualment, igualment. Gràcies.
2: Per vosaltres i per tots els oients.
1: Sí.
2: De... Ai. Que acabo d'arribar del carrer de comprar una mica.
1: Molt bé.
2: I si puc demanar una sardana...
1: I tant.
2: Pues bueno, no sé, no sé quina demanar, perquè totes són molt maques. Ho deixo al vostre gust.
1: Perfecte.
2: Vale?
1: Jo m'apunto una ben maca per tothom i la posarem al primer programa de la temporada que ve.
0: Això.
2: Molt bé. Ah, molt bé.
1: Sí, esclar.
2: Vinga. Vale.
1: Però queda apuntat, no pateixis.
2: Molt bé, vinga, bones vacances.
1: Gràcies, igualment. Gràcies, igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.
2: Adéu.
1: Doncs veus, la Paquita que ja ha sortit a comprar i tot, ja estava a casa. Molt bé. Bé, doncs, estàvem a Sant Pol.
0: Ara, sí,
1: anem més amunt.
0: Anem a Malgrat.
1: Ah, mira, espera, que tindrem una altra trucada.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Soc el Jordi Hernán.
1: Home, Jordi.
3: Des de Piera.
1: Què tal? Avui estàs a Piera?
3: Sí, sí, però a Piera ja he acabat els meus viatges.
1: Ja està, no? L'Imserso ja no té més viatges.
3: No, bueno, jo vaig de viatge amb l'Imserso, amb el Cort Inglés i amb el RAC.
1: Veus que bé?
0: Escolta,
1: tu montes bé, eh?
3: Sí, m'ho conto bé. Però ara, a l'estiu, al juliol i a l'agost, els jubilats, tenim que fer pau.
1: Clar.
3: Per començar el setembre.
0: Ja, hem de fer, ja, ja. Sí, per... hem de descansar i fer
1: vols
0: festa.
1: Vols dir carregar piles per anar al setembre ben forts.
3: Sí. Ja t'enviaré el teu WhatsApp, company amic meu, que
1: sí.
3: T'estimo molt.
1: Sí.
3: I t'escolto sempre que puc.
1: Sí.
3: Ja t'enviaré, ahir va ser fer la celebració amb els quatre nets.
1: Home.
3: Tinc cinc, però un és gran i treballa.
1: Molt bé.
3: I treballa.
1: Molt bé.
3: A la celebració dels quatre nets que tinc, de final de curs, que tots han tingut unes notes molt, molt, molt maques.
1: Doncs ho celebrem, fantàstic. De veritat, que ens n'alegrem molt.
3: Moltes gràcies i us escolto molt.
1: Moltes gràcies.
3: Escriu a tots dos.
0: Igualment,
1: gràcies,
0: que vagi molt bé.
1: Gràcies i saluda la Carmen, també, de part nostra.
3: Sí, la Carmen no, som parella només de vacances i cas de setmana, eh?
1: Ah, bueno, el que sigui, escolta.
3: Després cada un està a la seva casa.
1: Cadascú a casa seva. Doncs ho teniu molt ben muntat.
0: És una fórmula, és una fórmula,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, sí.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, que vagi molt bé i que et passeu un bon estiu.
3: Igualment. Una abraçada a tots dos.
1: Igualment, gràcies.
3: Endavant, company.
1: Gràcies, bon dia.
0: Merci.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: El Jordi, sí. Un antic company de feina, que sortíem a vendre formatges i pernils per les botigues d'aquest país.
0: D'aquest món nostre.
1: I, escolta, ja una vegada jubilats tots dos, ens anem ja...
0: Està molt bé.
1: O sigui, ja contacta i ens està escoltant. I quan està en viatges, millor està, què sé jo, a Múrcia o on sigui, doncs ens escolta.
0: Molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
0: Sí, senyor.
1: Doncs dèiem d'anar fins a Malgrat.
0: Podem anar-hi, sí. Això serà també aquest diumenge, a 7:45, aquest cercle d'estiu que dèiem, amb la copla, la principal de Banyoles, el parc de Can Campassol.
1: Això mateix.
0: I a continuació...
1: I després, no, volia informar també, aquí a Premià,
0: sí.
1: Començarem amb les sardanes el 8 de juliol, la setmana que ve, el dia 8,
0: sí.
1: A 7:45 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, que és el dia que es fa el pregó. pregó.
0: Està el pregó, exacte. I es fa el pa amb sucre.
1: Exacte. Allà tindrem la cobla Xaloc.
0: Molt bé.
1: I després, el dia 10, a les 10 de la nit, el dia 10 a les 10 de la nit, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Ciutat de Terrassa.
0: Molt bé.
1: I després ja començarem el...
0: Cada divendres.
1: A partir del... Sí, però del mes d'agost.
0: D'agost.
1: El mes d'agost, cada divendres, fins a acabar l'aplec.
0: Això mateix.
1: Després n'hi informem.
0: Sí, sí. Ballarem, ballarem.
1: Perfecte.
0: Sí.
1: Som-hi, anem endavant.
0: I això, atendrem la petició del nostre amic oient, l'Alfons Parrado, de Premià de Mar, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia el següent. Bon dia, família sardanista. Per casualitat, he sentit fa uns dies una sardana que m'ha fet viatjar en el temps. A uns dies en què les cames no feien mal, que els braços no pesaven i que podien ballar sense problemes, totes les sardanes d'uns aplecs maratonians de matí, tarda i nit. Sardanes de 10 tirades. Mm-hmm. Res que veure amb ara, eh?
1: No, no, que va, que va.
0: Ens han trobat, tornat molt, molt tiquismiquis,
1: ja, no és que ens hagin trobat tiquismiquis, és que ja ho diu ell al començament.
0: No, però...
1: Ja
0: però,
1: ho diu. M'ha fet viatjar en el temps.
0: Exacte, però la gent jove d'ara...
1: Bueno.
0: És un autor... És d'un autor que, malauradament, avui ja no se sent gaire. Es tracta d'en Roca del Pec. I la sardana és Iris. Per cloure la temporada, la vull dedicar a Fem Rotllana, a vosaltres, en Joan, la Maite i en Guillem, a l'equip tècnic i als amics de la sardana de Premià de Mar. A tots, moltes gràcies i bones vacances.
1: Doncs moltes gràcies també a tu, Alfons, i família. Aquí la tenim, Iris, de Jaume Roca, amb la cobla Marinada.

0: Acabem d'escoltar Iris, de Jaume Roca del Pec, amb la cobla Marinada. Iris era una cobla que hi havia antigament a Salt, i aquesta sardana és dedicada a aquesta cobla, a Salt, a Girona. De part de l'amic Alfons Parrado, que l'ha dedicat a tots els oients i l'equip de Fem Rotllana, també als tècnics d'aquesta casa. Gràcies a l'Alfons i família, que tingueu també una bona festa major i un bon estiu.
1: Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: Heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels amics de la sardana de Premià de Mar i també de Som Sardana. Som Sardana ens informa de totes aquestes ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
2: Sí, sí.
0: Poden trucar, si volen, els nostres oients. No? Mai tenen el 93-752-2544.
2: Ah, sí, sí, sí,
0: sí, no? Que truquin.
2: Que truqueu, envieu un WhatsApp també en el 649-19-8207.
0: Ah, exacte, WhatsApp de veu o de text, com vulguin.
2: El que vulguin, sí, tant i tant i tant. I a continuació escoltarem una obra del mestre de Calonge, en Ricard Viladasau, que ens va demanar la nostra oient, la Premià de Mar, la Pepita Pla, tot desitjant-nos un molt bon estiu. La Pepita ens va demanar una sardana que li agradava moltíssim al seu marit, en Josep, que enguany ha fet 5 anys que ens va deixar i que escoltem a continuació interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, Girona m'enamora.

0: La Cobla de Cambra de Catalunya ens acaba d'oferir Girona m'enamora, de Ricard Viladesau i Caner, una obra estrenada l'any 1989. Era una petició de la nostra amiga oient, la Pepita Pla, que l'ha dedicat en memòria del seu marit, el Josep, a qui li agradava i molt aquesta sardana.
1: I tant, és molt bonica.
0: Exacte. Mira,
1: ens
0: més
1: volen
0: oients,
1: saludar,
0: que volen,
1: eh?
0: Sí, tant.
1: Hola.
2: Hola.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Sonora.
0: Hola, hola. Ah, mira, l'Enric.
2: Aquí, vinga, era per saludar la senyoreta Maite i el senyor Joan.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: I també em sembla que teníem un altre, un dels últims.
1: En Guillem.
0: Sí, va venir en Guillem. El que passa que aquests nois joves...
1: Ara ja...
2: Un dels últims que tenim aquí per escoltar això de Premià Mèdia i tal, que es diu, em sembla que es deia Max, em van dir.
0: Que es deia? Ah, no! Max. No, en Max ja està escoltant el programa,
1: sí.
0: ja està escoltant. Tu et refereixes
1: al seu net.
0: Al net d'un servidor que té 5 setmanes, pobre.
2: Deu ser un dels últims que està escoltant el programa.
0: Sí, tant.
2: Sí, dels últims que ha entrat a escoltar el programa, sí.
0: Això sí. Moltes gràcies per recordar-ho, sí.
2: Sí, però diguéssim, no, aquest no fa gaire temps que escolta el programa.
0: No, ja et dic 5 setmanes, encara no sap el que és una sardana.
1: Ell escolta, però no sap.
0: Sí, què anava a dir... Avui estàs en ruta o estàs per aquí a casa?
2: Sí, no, ara estic a Mataró, esmorzant aquí a Mataró, d'aquí una zona passaré per aquí.
0: Molt bé.
2: I no sé si m'hi pararé, perquè aquest any no fan la trobada internacional de...
0: No. Des de que estem aquí a l'Ajuntament, no, perquè allà, quan estàvem a l'altra emissora, teníem una plaça davant que hi havia com unes voltes i hi havia sombra. Aquí estem
1: aquí
0: al mig del carrer.
1: I a més és dijous.
0: És dijous,
1: abans
0: era dissabte. És una mica més problemàtic.
1: Sí, és diferent.
2: Bueno, doncs... Simplement era per desitjar a tots aquests joves que esteu aquí i això.
0: Sí.
2: Bones vacances. I segurament que en algun lloc o altre coincidirem alguna estona.
0: Sí, home, escolta, que farem cada divendres d'agost fem ballades.
2: Ah, l'agost igual no va bé. Avui comencen les ballades de la fresca, em sembla, aquí a la Bisbal.
0: Molt bé. O si no, la plec el dia 29 d'agost a la plec.
2: Sí, un no escapar de l'altre farem.
0: Perfecte, sí. doncs aquí ens veurem.
1: Que vagi molt bé, Enric.
0: Moltes gràcies, Enric, i bon profit.
2: Molt bé, doncs vinga, i felicitar novament els veterans oients de l'emissora i els nous oients.
0: I tant que sí, moltes gràcies.
2: I potser ja tenim algun nou oient més tard que el Max, encara.
0: A veure si ens ho diuen.
2: Molt bé.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Una abraçada a tothom i tots els companys i oients de l'emissora.
0: Gràcies, bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Bon dia.
1: Adéu.
0: Veus, des d'en Ruta, també anava amb la bici, perquè l'Enric és d'aquests que van bicicletes.
1: Ara estava
0: reposant forces. Escolta, m'havíem anat a Pineda, malgrat... Ai, a Pineda, a Sant Pol,
1: mirat,
0: Sant Pol i malgrat. I ara hauríem d'anar a Pineda.
1: Ara tenim que anar a Pineda.
0: Vinga,
1: també
0: a Pineda,
1: seran a 8:15, amb aquest alt cicle d'estiu, amb la principal jove... I això és a la plaça de les Mèlies.
0: De Pineda de Mar.
1: Sí.
0: Amb la Bisbal jove.
1: Exacte.
0: I nosaltres, dèiem, aquí a Premià de Mar, fem aquesta ballada el dia 8 de juliol,
1: sí,
0: de Festa Major, a 7:15 de la tarda. Després un altre el dia 10, també de Festa Major, a les 10 de la nit, amb la Cobla Ciutat de Terrassa a la plaça de la Sardana. I després els 3 dijous del mes d'agost, el 7, el 14 i el 21. A 9:15 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament. I també a la plaça de l'Ajuntament, el dissabte, dia 29 d'agost, al 53è aplec. Vull dir que us hi esperem a tots
1: i totes. Tenim molta cosa per disfrutar.
0: I tant. I tenim més sardanes encara per escoltar, també.
1: Sí, la següent que escoltarem és una petició de la nostra amiga oient, la Montse, que la volia demanar per dedicar al seu marit, en Salvador Cotet, que aquesta setmana ha fet 90 anys, ens va dir la Montse, eh?
0: Uh-huh.
1: I per felicitar en Salvador ens va demanar més que una sardana, un himne, com és la Santa Espina, del mestre Enric Morera. Doncs aquí la tenim, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, la Santa Espina.

0: Maite, acaba d'entrar una trucada ara mateix. Passem la trucada i escoltem la Santa Espina.
1: Clar, escoltem què ens volen dir. Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, hola, Joan Antoni.
2: Hola, bon dia. Mira, jo trucava per felicitar a totes les Carmes, a totes les Martes, als Jaumes, que segurament ja no els podrem felicitar per ràdio, i també felicitar a tots els oients i esperar que vinguin tots a les ballades de sardanes. Que entre aquestes tres que heu dit, també hi ha el dia 31 de juliol. O sigui que aquest any comencem el 31 de juliol.
0: Sí, sí, el 31 de juliol amb la marinada, sí, sí, tens raó.
2: Sí.
0: Tens raó, perquè m'havia assenyalat només els del mes d'agost.
2: Doncs, també aquesta.
0: O sigui, sí.
1: Pues gràcies, Joan Antoni,
0: sí, sí,
1: per recordar-ho.
2: Esperar a tothom que vingui, que ja sabeu, bueno, ja sap tothom que sou molt benvinguts.
0: I tant.
2: I fins l'aplec, que també que vingui tothom.
0: Molt bé.
2: És un dia molt especial.
0: I tant que sí, és un dia especial per tots els amics de la sardana que organitzem a plecs, que vinguin. Que segur que sí, eh? Complim la plaça, segur.
1: Sí.
2: I tant que sí.
1: I tant.
2: Bé, doncs, només això.
0: Moltes gràcies, Joan.
2: Felicitar tota aquesta gent que fa els aniversaris i els sants aquest mes.
0: Per les vacances.
2: Que escoltarem la ràdio i que passin tots un bon estiu. Bones vacances a tothom.
0: Molt bé, igualment a vosaltres també. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Exacte, igualment, Joan Antoni.
0: Bon dia. Doncs anàvem per escoltar, dedicada...
1: La Santa Espina.
0: Sí, dedicada a en Salvador Cotet, però de la seva senyora, aquesta, la Santa Espina.
1: Ah, això.

0: La Santa Espina, d'Enric Morera i Viure, estrenada l'any 1907. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal. I nosaltres l'hem dedicat a Salvador Cotet pel seu aniversari aquesta setmana, de part de la Montse, la seva senyora, i de tota la família. Per molts anys, Salvador.
1: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia, amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
0: I podíem escoltar més sardanes, Maite.
2: I tant! Escoltarem aquestes sardanes aquí, a Fem Rotllana. En aquest cas, una del nostre amic de Vilassar de Mar, en Pere Tamoleo, volia dedicar a tots els Peres, els Paus, els Joans, les Joanes, també a les Martes, que celebren el seu sant i som de vacances i no podrà saludar abans. En Jaume també, i tothom que celebri sant aniversari a l'estiu. Per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana del compositor de Perpinyà, l'Olivier Marquès, que ens ofereix tot seguit la cobla Juvenívola de Sabadell. Porta-la amb tu.

0: aplaudiments i tot, Maite?
1: És que és per aplaudir, perquè és molt bonica. Sí, senyor.
0: No, a veure, no en va aquesta sardana, Porta-la amb tu, va ser sardana de l'any el 2020, el 2020, que devia ser del 2019, més ben dit, i supersardana de l'any, l'any de la pandèmia, el 2020, d'acord?
1: Sí, sí.
0: Porta-la amb tu, d'Olivier Marquès i Nebot, per la Cobla Juvenil de Sabadell, l'hem escoltat, i és dedicada al cantant francès Alain Giraud. Una gran sardana que hem dedicat de part del Pere Tamboleu de Vilassar de Mar a tots els Pere, Joan, Joanes, Paus, Paules, la Marta, el Jaume, i a tothom que celebra aniversaris o sants durant aquest estiu, durant l'estiu.
1: Sí,
0: moltes
1: sí,
0: gràcies, Pere.
1: Ja veiem si ens don temps, Joan.
0: Vinga,
1: atendrem una petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Maria Rosa Andreu, que ens va demanar una sardana del jove compositor premianenc, en Xavi Pinyol. La Maria Rosa la vol dedicar a tots els oients, tot recordant que el dia de la final de la sardana de l'any, al Palau de Congressos de Tarragona, en Xavi no va poder venir, perquè en aquell mateix dia va tornar a ser pare. Mm. Una altra de les anècdotes que sempre podem explicar. Aquí fem rotllana de Premià Mèdia. Doncs escoltem aquesta sardana guanyadora acompanyats de la Cobla Sant Jordi, unint els cors amb les mans.

0: escoltant aquesta, unint els cors amb les mans d'en Xavi Pinyol, arribarem a les notícies de les 11 del matí.
1: Sí.
0: I haurem de deixar-ho momentàniament, exactament.
1: Per escoltar les notícies i tornem a ficar-nos-hi.
0: Doncs, escolta, diem, com sempre diem en aquest punt, que els oients que no marxin gaire lluny...
1: Mai, que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
1: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
0: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posen alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
2: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
0: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Institut de Premià de Mar ha informat de l'inici d'una nova col·laboració entre aquest centre i l'Ajuntament de Premià de Mar, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting, col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però la qual es vol donar continuïtat en altres campanyes de comunicació del consistori. En concret, segons explica l'Institut en una publicació, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat van reunir-se fa dues setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades específicament per la Festa Major, accions que han impulsat i ordit des de l'Agència de Publicitat Simulada IPM The Creative Center. Aquestes campanyes per la Festa Major, pel que diuen, són les primeres campanyes que fa aquesta pretesa agència. El treball ha de ser, com diem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa perquè, segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent l'agència col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per l'Ajuntament.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Continues escoltant Fem Rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
3: Bé, doncs, anem per aquesta segona part, aquest punt de trobada, que és Fem Rotllana. Estem aquí, preparadets, aquesta proposta sardanista de la que avui emetem l'edició número 843 i que és l'última d'aquesta temporada 25-26.
4: Exactament, exactament. Sí, l'últim programa d'aquesta 21a temporada, perquè aquesta aventura del Fem Rotllana va començar el dia de la Mercè de 2005, tot recollint el testimoni deixat per l'amiga Agnès Céspedes a Ràdio Premià de Mar, en aquells moments, Premià Mèdia, l'actualitat. I dit això, recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, la repetició. Tot això sense canviar de sintonia. Tot aquí, a Premià Mèdia, al 95.2 de la FM i premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ivox.com, posant al cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran.
3: Sí, senyor.
4: Bé, ens acompanya els controls tècnics l'amic Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica quan truqueu. I aquí saludem de nou. Bon dia, Carles.
3: I avui comencem aquesta segona hora amb una havanera, no?
4: Sí.
3: Que ens ha demanat, i això vol dir que som, on som? A les portes de l'espai, Melodies del Mar.
5: La rosa del port, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant.
2: El Fem Rotllana, Melodies del Mar.

Doncs escoltarem una fantàstica havanera, molt coneguda, que ens va demanar a través d'un missatge de WhatsApp la nostra amiga oient de la Garriga, la Teresa. És una havanera escrita l'any 1924 pel músic i compositor empordanès Frederic Cirés i Puig, de Begur. Cirés ens va escriure tant la lletra com la música i l'escoltem interpretada per la cantant Marina Rossell, La Gavina.

0: Bé, doncs era l'Havanera a la Gavina. Sembla que s'ha acabat una mica abans. No sé si és defecte de l'enregistrament. La Gavina, escrita a lletra i música per Frederic Cirés i Puig. L'hem escoltat per la Marina Rossell. Era demanada per la nostra oient de la Garriga, la Teresa, a qui enviem una forta abraçada. Una magnífica havanera amb la que hem omplert avui l'espai Melodies del Mar.
1: Molt bonica,
0: I tant que sí.
1: I aquest dissabte, a les 6 de la tarda, és la Festa Major del barri de la Florida. Això és a la plaça de la Llibertat, Hospitalet de Llobregat. I hi ha la Copla Baix Llobregat.
0: Això és a les 6 de la tarda.
1: 6 de la tarda,
0: I fem una repassada de les ballades d'aquí de Premià.
1: Sí.
0: Tenim la del dia 8 de juliol, que és ballada de Festa Major, amb la Copla Xaloc, a 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
1: Molt bé.
0: 10 de juliol, a les 10 de la nit, a la plaça de la Sardana, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Bé. I després ja venen les dels dijous, a partir del 31 de juliol. 31 de juliol, 7 d'agost, 14 d'agost, 21 d'agost. Totes a la plaça de la Sardana. A la plaça de l'Ajuntament. I acabem el dia 29 d'agost, també a la plaça de l'Ajuntament, amb el 53è aplec.
1: Exacte.
0: A la plec hi tenim, com cada any, les Cobles Juvenívola de Sabadell, la Marinada i la Cobla Sant Jordi.
1: I això, molt bé. I que ràpid, perquè això era l'any passat i fa un any
0: ja està. Sí, ja està.
1: Tornem
0: ja
1: a ser. Vale, doncs a continuació escoltarem una sardana que ens va demanar via telefònica la nostra oient de Santa Perpètua de la Mogoda, la Montserrat. La Montserrat la volia dedicar a tots els Joans, Peres, Paus i tothom que celebra l'aniversari sant durant l'estiu, durant les vacances de Fem Rotllana. Per aquesta dedicatòria ens va demanar la partitura del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Ortí, que ens ofereix tot seguit la Copla Sant Jordi i és Perpetuant Amistats.

0: Perpetuant amistats, d'Enric Ortí i Martín, estrenada a Santa Perpètua de Mogoda el dia 6 de maig de l'any 2001, durant l'aplec de Santa Perpètua d'aquell any. L'hem escoltat per la cobla Sant Jordi i l'hem dedicat a tots els Joan, Pere, Pau i tothom que celebra aniversari o sant durant l'estiu, durant les vacances d'aquí, de Fem Rotllana.
1: Sí, senyor.
0: I recordeu que tenim el telèfon del directe obert per tots vostès. És el 937522544. També podeu enviar un WhatsApp de text o de veu al número 649198207. Informar també que dissabte, dia 4 de juliol, a les 6 de la tarda, hi ha sardanes de festa major també a Barberà del Vallès, a la plaça de la Vila. I trobem allà la cobla Juvenívola de Sabadell.
1: Sí, senyor. Amb força feina tenim, eh? I continuarem escoltant sardanes amb aquesta premissa de sardanes per a tothom, que la que ve a continuació és una dedicatòria de la nostra oient, la Rosa Dòria, que la volia dedicar a la seva amiga Leonor Font, que celebra el seu aniversari el 24 d'agost. I ja fem, bueno, nosaltres farem festa.
0: Sembla que estan de vacances.
1: Pues li fem ja.
0: Estem allà pescant amb
1: no sé on serem, eh? No? Però no? En algun lloc serem.
0: Segur.
1: Doncs la felicitem avui mateix, tot escoltant una sardana sorgida del talent creatiu del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou, i que ens presenta la cobla principal de la Bisbal, Torroella, Vilavella.

0: Torroella Vilavella era la sardana que acabem d'escoltar, de Vicenç Bou i Geli, estrenada el mes de juliol de 1952 al Parc de la Ciutadella de Barcelona. L'hem escoltat per la cobla Els Mongrins, una fantàstica sardana que hem dedicat a la Leonor Forn de part de la seva amiga Rosa Dòria, la Leonor que celebra en època de vacances
1: el seu aniversari.
0: Era el seu aniversari en època de vacances de Fem Rotllana.
1: Sí, senyor, i li hem dedicat aquesta sardana, que és molt bonica, també.
0: Sí, i tant.
1: És que avui sembla que totes les que hem posat
0: totes.
1: Eren molt, molt maques.
0: I aquestes d'aquelles històriques, hem escoltat
1: i
0: també
1: tant.
0: A la primera hora la Santa Espina i també a Girona m'enamora i ara aquesta.
1: I ara la que ve, també.
0: Sí, digui.
1: Ah, ve una que la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, volia dedicar al seu net, en Pau Valls, que celebrava el seu sant dilluns passat, el 29 de juny, igualment que el seu besnet, en Pere, que feia el sant el mateix dia. I així mateix volia felicitar en Pere Tamboleu de Vilassar i el de Premià.
0: Exacte.
1: I hem triat una sardana del compositor badaloní, en Jordi Paulí, que ens presenta tot seguit la cobla Maricel. Dimarts i 13, Pere.

0: Que maca aquesta,
1: quina,
0: també.
1: Sí, quina gran sardana, eh?
0: Sí, senyor.
1: Dimarts i 13, Pere, d'en Jordi Paulí i Safont, estrenada aquí a Premià de Mar el dia 18 de novembre de 2012, quan en Pere Tamboleo va fer 50 anys, Pere Tamboleo d'aquí Premià. L'hem escoltat per la cobla Maricel i l'hem dedicat al Pau Valls, al Pere Vinyals i al Pere Tamboleo de Vilassar i Premià, de part de la nostra oient, la Montserrat, de Vilassar de Mar.
2: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
1: Ai, ara això fa pensar que tinc l'arròs aquí, eh?
0: Sí.
1: Ara, qualsevol moment, l'escalfo i me'l menjo. Vale, Maite, em deixes? Bé, encara tenim una estoneta perquè puguin trucar al 93-752-2544, telèfon del directe. Passeu per antena i feu les peticions que vulgueu. O bé, també tenim un correu electrònic, que és femrotllana@hotmail.com.
0: Sí, senyor. I ara dedicarem una sardana a en Jaume i l'Anna, fill i neta de la nostra oient, la Salvadora Graupera. En Jaume i l'Anna celebren el seu sant durant les vacances d'aquest programa i la Salvadora els vol dedicar una sardana escrita a vuit mans pels compositors Dani Gasulla, Lluís Català, Lluís Alcalà, Carles Santiago i Jordi Paulí, i editada al seu disc Connectes número 3. Escoltem tot seguit per l'Anna i en Jaume, la màgia de la sardana.

0: Era La màgia de la sardana, una altra de les sardanes...
1: Guais.
0: Bueno, d'aquestes guais que estem...
1: Sí, sí,
0: no,
1: la veritat,
0: mones, com dius tu,
1: són potents.
0: Sí, són potents.
1: Sí, sí,
0: del
1: són xules.
0: Programa d'avui. La màgia de la sardana, de Jordi Paulí, Dani Gasulla, Lluís Alcalà, Carles Santiago, que van fer aquest quartet que es diu Gasp.
1: Sí, sí, sí.
0: Estrenada el 10 de novembre de l'any 2017 al Conservatori de Música de Barcelona, i l'hem escoltat per la cobla Bohèmia. Nosaltres l'hem dedicat al Jaume i l'Anna, fill i neta de la nostra oient Salvadora Graupera, de Premià de Mar.
1: Sí, senyor.
0: Però hem de passar oients que han marcat el nostre número telefònic. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia. La Isabel, què diu la Isabel? Sí.
2: Mira, vull que em poseu una sardana.
0: Sí.
2: Per mi germana.
0: Sí.
2: Perquè si li ha anat bé el viatge.
0: Per si li...
2: Jo sé que ella avui no ho sent.
0: Ah.
2: Però dissabte ho sent.
0: Molt bé.
2: I llavors poses una sardana d'una habanera.
0: Molt bé, perfecte.
2: Una habanera que a ella li agrada les anxovetes.
0: Val, d'acord.
2: Però a mi m'agrada la Pérez Cruz.
0: A veure, què fem, doncs?
2: La que vulguis.
0: Val, d'acord, d'acord. Doncs, escolta, això ja seria el primer programa de la temporada que ve, eh?
2: No, bueno, que avui,
1: que això ja serà avui, el setembre.
0: Avui és l'últim.
2: Bueno, però ella dissabte sentirà que jo l'he trucada.
1: Això sí.
0: Això sí, sentirà que li has demanat, clar. Ah,
1: sí, sí, sí,
2: sí. Sí, sí, per això ho faig.
0: Perfecte.
2: Perquè avui arriba... O demà,
0: sí.
2: I dissabte ella les posa.
0: Molt bé. Doncs ho tenim apuntat i ho tindríem la temporada que ve, el primer programa, pel setembre.
2: Vale. Però jo ho he fet perquè ho escolti dissabte.
0: Perquè ho escolti. N'hem fet. Perfecte. Moltes
1: molt
0: gràcies,
1: bé,
0: Isabel.
1: Molt bé,
2: que gràcies. Teniu bones vacances.
0: Igualment, bon estiu.
1: Que vagi
0: adéu.
1: Bé.
0: Adéu, adéu. Doncs mira, tenim més oients que volen passar per antena.
1: Hola.
3: Hola.
0: Bon dia. La Montserrat des de Vilassar.
3: Sí. Mira... Jo els truco per dir que tingueu, tant tu com la Maite,
0: sí. Un
3: bon estiu.
0: Moltes
3: gràcies. Com no mereixeu tots
1: dos. Moltes gràcies.
0: Feu una mica de vacances ara ja, això sí.
3: Unes bones vacances,
0: moltes
3: sí, senyor.
0: Gràcies. D'acord.
3: I gràcies per tot.
0: No, home,
1: no, home no,
0: gràcies
1: vosaltres.
0: A vosaltres que ens seguiu
1: sempre
0: cada
1: vosaltres.
0: Setmana i que esteu trucant sempre.
1: Sí, si no, no voldria
3: molt bé.
1: La
3: molt
0: sí,
3: bé.
0: Sí.
3: Molt bé. Bueno,
0: doncs gràcies, moltes gràcies i resguardar-vos de la calor, eh?
3: Sí, això,
0: perquè...
3: això. Igualment.
0: Està apretat.
3: Sí, sí, igualment, igualment.
0: Moltes gràcies, bueno, Montserrat.
3: Bon dia.
0: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Bon dia, bon dia.
3: Gràcies a vosaltres.
0: D'acord, bon
1: adéu.
0: Dia.
1: Adéu.
0: Que això és veritat, ens hem de resguardar de la calor, com sigui,
1: ens
0: eh?
1: Ens hem de cuidar molt, eh?
0: Ah, això mateix. Repassem les ballades d'estiu que tenim aquí a Premià de Mar.
1: Sí.
0: El dia 8 de juliol. El dia 8, de festa major, amb la cobla Xaloc, plaça de l'Ajuntament, 6:45 de la tarda.
1: Molt bé.
0: 10 de juliol, plaça de la Sardana, a 10:00 de la nit, amb la cobla Ciutat de Terrassa. I després les dels divendres. 31 de juliol, amb la cobla Marinada. 7 d'agost, amb la Principal del Llobregat. 14 d'agost, amb la Mediterrània. I 21 d'agost, amb la Sant Jordi. Totes els divendres al vespre, que és un divendres, a 9:45 del vespre, plaça de l'Ajuntament.
1: Això.
0: I acabem aquest cicle, diguéssim, el 29 d'agost, dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, al 53è aplec, amb la Marinada, Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell.
1: Sí, sí, és un bon programa
0: sí,
1: que
0: sí,
1: tenim,
0: sí, sí.
1: Per tot l'estiu.
0: Sardanes a la fresca, al vespre.
1: Sí, sí. I com diu en Joan, la setmana que ve, que ja és festa major, aquí a Premià de Mar...
0: Exacte, va, algunes sardanetes de festa major, va.
1: Hem vinga. De fer la típica, que és la gresca pirata, d'en Xavi
0: exacte.
1: Pinyol. Cobla Mediterrània. Gresca pirata. Gresca pirata.

0: Què, pirates? Què hem de fer? Gresca pirata, de Xavi Pinyol i Garcia, estrenada el 8 de juliol de l'any 2009 aquí a Premià de Mar. L'hem escoltat per la cobla Marinada i és dedicada a la festa major, a les cançons, aquestes balls de pirates i premianencs que es fan aquí, fem aquí a Premià, aquesta festa major.
1: Amb la festa major pirata.
0: De pirates i premianencs.
1: I premianenca.
0: Exacte, de Premià de Mar. I encara tenim temps per escoltar un parell de sardanes més.
1: Jo crec que sí, Joan.
0: La següent quina seria, Maite?
1: A veure, jo potser...
0: També agafar una mica així de festa major, eh?
1: Clar, jo crec que seria un somni que tenim perquè aquesta festa major sigui fantàstica. I es diu Somni de plaça. No, i també és d'en Xavi Pinyol García.
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Un premianenc
1: de
0: que
1: pro.
0: Té moltes sardanes dedicades
1: de pro
0: aquí al poble.
1: Sí, molt estimat. Doncs escoltem-lo, què?
0: Sí, tant.
1: Doncs Somni de plaça.
0: Amb la cobla Marinada.

0: Mare meva, estem ballant aquí totes les sardanes, eh? Estem suant aquí. Somni de plaça era aquesta que acabem d'escoltar, d'en Xavi Pinyol i Garcia, estrenada durant el primer aplec de nit de Premià de Mar el 3 de setembre de l'any 2005. L'hem escoltat pel Cobla Marinada. Són sardanes representatives de la Festa Major de Premià, com era Gresca Pirata, i del moviment sardanista, com és aquesta Somni de plaça, que sempre, a cada any, per l'aplec, sempre la ballem.
1: La ballem, la ballem.
0: Sempre la ballem per l'aplec. Bé, abans d'escoltar unes... Sí, digues, no, digues. Recordar aquestes ballades que tenim de Festa Major i d'estiu aquí a Premià de Mar, com són les del dia 8 de juliol, a les 6:45 de la tarda, a plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Xaloc, que és el dia del pregó. I estarem allà ballant sardanes. Després, 10 de juliol, a la plaça de la Sardana, amb la Cobla Ciutat de Terrassa, a les 10 de la nit. I després ja passem a cada divendres, 31 de juliol, 7 d'agost, 14 d'agost i 21 d'agost. Aquesta és a la plaça de l'Ajuntament, a 9:45 del vespre, a la fresca, sardanes a la fresca.
1: Sí,
0: la primera cobla que ve és la Marinada. Tindrem també la Principal del Llobregat el dia 7, la Mediterrània el dia 14 i la Sant Jordi el dia 21. I després, el dia 29 d'agost, que és un dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, el 53è aplec de la sardana.
1: Sí, senyor, aquell aplec que llavors mengem botifarres.
0: Mengem botifarres i fem de tot.
1: Tot allà.
0: I tant.
1: Mireu, la setmana passada ens va quedar pendent una sardana, però la recuperem i avui l'escoltarem. La volíem dedicar la setmana passada, evidentment, en els Peres, en els Paus, tots aquests sants que hi han passat, però ara la dediquem a tot el personal que ens escolta,
0: que
1: a tots
0: escolta...
1: aquests amics que teniu la paciència de posar cada dijous la ràdio o cada dissabte, i que esteu amb nosaltres, amb la distància. Una abraçada molt forta a tots i escolteu, es diu en Roger i el Gall de Sant Pere.

0: espera.
1: Com cantava
0: veure,
1: el
0: sí,
1: gall,
0: exacte.
1: Eh?
0: Sí, més no, una sardana curiosa, aquesta,
1: és molt xula, sí.
0: En Roger
1: és
0: i el gall... Sí, en Roger i el gall de Sant Pere, de Martí Bonmatí, estrenada el 18 d'agost de l'any 2022 a Calonge i Sant Antoni. L'hem escoltat per la cobla Sant Jordi i dedicada a tots els Peres, Paus, Joan,
1: tots,
0: Joanes...
1: I a tots els nostres
0: i
1: oients.
0: I a tots els oients que fan també sants i aniversaris en aquesta, durant les vacances.
1: Sí.
0: Bé, estem acabant ja la temporada.
1: Sí.
0: Aquesta temporada. Falten, encara escoltarem una sardana més que la dedicarem a tots vostès. Estem acabant aquesta temporada. Ha sigut, com hem dit abans, una temporada una mica... no complicada, però una mica difícil, una mica d'aquelles de intensa.
1: I de canvis i d'històries.
0: Exacte. Aquesta temporada hem dedicat sardanes al començament de cada programa a les colles geganteres, si us en recordeu. Moltes d'elles ens han contestat donant-nos les gràcies
1: i
0: donant més informació dels seus gegants que nosaltres no teníem. Els hi agraïm moltíssim. Després també hem demanat a molts oients, músics, instrumentistes de les cobles, oients, amics dels sardanistes, sardanistes en general, que ens enviessin la seva llista de sardanes preferides.
1: I també ho han fet.
0: Molts ho han fet, molts ho heu fet, i us estem profundament agraïts
1: molt,
0: perquè hem conegut molt més els nostres oients i els músics que anem a escoltar a les places, els hem conegut més diem personalment, sardanistament, personalment. Us ho agraïm moltíssim. I d'això us en volem donar les gràcies i dedicar-vos a tots vostès, a tots els oients que ens escolten incondicionalment cada setmana, a la sardana que ve a continuació. Maite.
1: Sí, senyor. Bé, diem això, que el que ens fa aquest programa és que hi ha oients que arriben a fer-se amics.
0: Sí, exacte.
1: I això és molt xulo.
0: Sempre ho diem, l'amic oient o l'amiga oient.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. I les que escoltem ara, per despedir-nos de tots vostès i enviar-los i petons, abraçades, i fins al curs que ve, es diu Sant Pau i el Mariner.

0: Bé, l'últim minut, l'últim minut de la temporada. Els hi agraïm moltíssim als nostres oients la seva atenció, les trucades i tot. Que tingueu bona festa major, si esteu per aquí
1: molt
0: per premiar.
1: Molt bona, sigueu feliços. Tot aquest estiu disfruteu.
0: Exacte, i tant.
1: Deixeu passar el dolent i quedeu-vos amb el bo.
0: I tant, que si us tornem a trobar aquí pel setembre, som més o menys pels voltants de l'11 de setembre.
1: Això mateix.
0: Ja us avisarem, com que tenim telèfons i contactes, avisarem.
1: Això.
0: Moltes gràcies i bon estiu.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del Camí del Mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovisa per mitjà d'un carril segregat i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Aquesta setmana, la tertúlia política de Premià Media ha servit perquè els 5 grups municipals amb més representació al ple hagin fet un primer balanç del curs polític, balanç que en més d'un aspecte els mateixos representants han extrapolat al conjunt del mandat. Parlaven en nom del govern la Cesca Domènech, d'Estimem Premià, i el Xavier Gatius, d'Esquerra, i des de l'oposició el Kilian Santiago, del PSC, la Marta Solà, de Crida Premianenca, i l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de gran consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago, del PSC, advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven complaguts.
2: Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots, doncs, amb aquests grans consensos que deia.
3: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
4: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i que no sabem com acabarà, com l'escola de sol, el jardí Verdaguer, el tema de les mesures...
5: Molts d'ells els hem treballat com molt entre tots els grups municipals.
6: Coses positives crec que hi ha hagut moltes. Destacaria la de resoldre el tema de la mezquita a Boramar.
1: La d'aquesta setmana era l'última a tertúlia política del curs a Premià Media en el seu format habitual, perquè dimarts vinent es tornarà a fer la tertúlia dels joves. Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot, però que, segons ens expliquen des de Marina Port, haurien tingut a veure amb una confusió en el moment d'arrencar, quan hauria posat el conductor la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el conductor, que en el moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés, moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes, on ja s'ha viralitzat. El jove va resultar

0: anglès. Els fets van passar cap a quarts de 12 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament al 112, potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEMI de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per policia local i Guàrdia Civil i també amb el concurs d'alguns submarinistes, i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Abans de Festa Major, ja ho sabeu, Festa del Barri de Llevant. Manel Ferrer.
1: El Barri de Llevant donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a una nova edició de la seva festa, una celebració que ja supera les 4 dècades d'història i que manté viu l'esperit de convivència entre el veïnat. L'Associació de Veïns ha preparat un programa que combina activitats tradicionals amb propostes per a totes les edats. La presidenta de l'entitat, Rosa Estrada, recorda que la festa ha evolucionat amb els anys, però conserva l'essència dels seus inicis.
2: Amb els inicis es feia una xocolata que era molt gran. Hi havia dues cases o més fent olles de xocolata. Me'n recordo que després a la tarda es feien uns jocs d'abans, o sigui, carreres de sac, el joc de la patata, i, bueno, es feia un gran sopar popular. Eren uns altres, d'una altra manera, era.
1: La programació començarà dissabte amb una enlairada de coets i la tradicional xocolatada. A la nit hi haurà el sopar veïnal i ball amb DJ Iñaki al pati de l'escola L'Alió. L'endemà, la festa es clourà amb una cantada d'havaneres a càrrec de Barca de Mitjana acompanyada de rom cremat. Des de l'organització animen a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar a participar-hi.
0: Anem als esports, Marc Rodríguez.
3: La presidenta de l'agrupació bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
4: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors, doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
3: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes enfora.
0: Pel que fa al temps, no es mou pràcticament res en matèria meteorològica. Avui els termòmetres davallen subtilment i no hauríem de passar dels 28 graus, però demà ja podríem arribar als 29.
5: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
7: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
1: Detinguda a Premià de Mar una cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024 quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es va adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins a l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
5: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda, que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. I a més celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, eh? A Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Hi ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, tot el contrari, anem a fer un 19, 14, 14 cançons noves i a partir d'aquí a fer-la rodar.
2: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21 que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no? Doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat aquí a la recambra. Per tant, que sí, venim amb material nou.
1: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
2: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, sí, veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i per tant, reivindicar-lo, no? I, per tant, reivindicar el que serien els gèneres propis nostres de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors. I d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de, bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antics flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vas revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis, que feia uns quants anys que no en feia, sinó era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu, i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
1: Passar-ho clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
2: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema de recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfassat en els discursos d'avui dia, no? Però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil, i que estan al servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
1: Quanta ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, potser vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... Si teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... Bueno, portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió, però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
0: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
1: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és, i és sobretot, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir, i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar. Per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit, i no és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre, la veritat. Fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
0: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir, la qual cosa també és difícil, perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir que heu aconseguit fer una festa global, no?, sense deixar ningú fora.
1: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida, no?, i que si arriba una mica a tot arreu, no?, tothom pot ser partícip. I, per tant, bueno, no sé, jo crec que els localismes estan molt bé, no?, però que justament que això pugui transcendir més enllà de la teva població, doncs és una de les virtuts que té la nostra cultura.
0: Com ha sigut el procés de gravació? Que ara ens parlaves també d'anar a Esplugues, no?, Casal Pau. Ah, és el 8è treball discogràfic i volia saber què heu après d'aquest 8è, què us quedeu de la resta que encara continueu aplicant i què es fa diferent, o si teniu algun ritual de gravació. No sé com ha anat tot plegat.
1: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no?, que hi ha gent molt diversa. Hi ha algú que, a part de ser músic, doncs és mestre, i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no?, o algú altre que sí que... Una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols, així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem o per les feines o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser que allà hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols, i és una de les coses que no ens ha agradat, no?, no poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també el fet d'haver gravat tots aquests discos, no?, i sobretot jo penso que n'hi ha dos, no?, Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos jo penso que en aquest disc del Conta Ballera, que a més el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
0: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani? Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Caçà de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius, i que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant, bueno, de fet ja ho fem, no?, temes propis actuals escrits ara, no?, però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a una altra del repertori, no?, que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la Coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys, si mirem enrere, què es conserva, que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant, i què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no?, que tenim establert, que funciona, i que fins i tot els sis que vam començar el 2001, dels sis que vam començar només quedem tres, no?, i durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix, no sé, hi ha l'Uri a la bateria, que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida porta més temps siguent ell a la bateria que la bateria anterior, o per exemple l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no?, i l'Alba porta també des del 2008, crec. I després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i alguna cosa anys a tots, no?, té 30 anys, és a dir, quan vam néixer ja en tenia 5, no?, era molt petita. I de seguida també s'ha afegit, i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, atribucions, col·laboracions, idees, que també acabin formant part del que és la Coixinera, perquè també està viva a la plaça i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove, doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta, doncs, pugui interessar a moltes edats molt diferents, i això enriqueix, la veritat.
0: Una més. Si tu em crides, jo vinc. Si tu em...

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des que en Jordi Tarradell es va plegar, que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. I hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disc té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir la Covid i no vam poder-lo celebrar. Teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que, d'alguna manera, han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres li diem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert relació i amistat.
0: Aquesta festa ha quedat pendent?
1: Ha quedat pendent i l'hem de fer abans que acabi aquest 26.
0: Mm-hmm. Molt bé, estarem molt pendents, a veure si ens hi podem apuntar, i tant que sí. On us podem veure properament, Dani, per la gent que tingui ganes de gresca?
1: Doncs mira, ara al juny hem fet els 2 que teníem de bolos, llavors per coses diverses, sobretot perquè al voltant de Sant Joan, Sant Pere, en Fèlix i jo toquem diferents seguicis, l'Alba també, l'Uri té molts bolos amb la Loca Histèria, que ell toca amb la Loca Histèria també, i llavors el propera cita que tenim és el 12 de juliol a Roda de Ter.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs a Roda de Ter, cap a Roda de Ter a gaudir, a més el disc també a plataformes digitals, en físic també, per si algú es vol fer la festa a casa, no?
1: Sí, de fet, abans d'entrar a la ràdio he vist un correu que deia que ja estava i havia sortit de tota la discogràfica, diguéssim, i que l'hem de rebre en breu. Per tant, que sí, esperem tenir-lo en físic i que ja veurem on el podem trobar per dels bolos.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents també per anunciar-ho. Avui ha sigut un plaer tenir el Dani Álvarez de la Coixinera per parlar d'aquest Quanta Ballera per celebrar 25 anys sobre els escenaris, i esperem que també siguin 25 més com a mínim. Una salutació també a tots els components de la banda, en Jaume i a l'Oriol en especial també, per aquesta vinculació que tenim. I esperem que vagi molt bé, Dani. Estarem molt pendents de vosaltres. Gràcies, que és un plaer, com sempre, parlar de música i rebre-us.
1: Doncs un plaer que ens hagueu convidat aquí a la ràdio, perquè Premià per nosaltres és casa nostra també i ens fa molt feliços aquí.
0: Dèiem també molt vinculats al rebombori, eh? Evidentment la Coixinera també és Premià.
1: Bueno, és Premià perquè també, per una banda, per Carnaval, no? Hem estat al darrere amb la gent de Bòlit treballant tot el tema de la disfressada. Al rebombori hem vingut diferents vegades, evidentment, i per la Festa Major, els balls que ballen els capgrossos, els 3 balls són de composició nostra i és un enregistrament que s'hauria de reeditar, no?, perquè sona antic, però sí, els balls també són nostres.
0: Molt bé. Dani Álvarez, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: La Biblioteca Martí Rosselló escalfa motors per la Festa Major amb dues activitats familiars de temàtica pirata pensades perquè infants i famílies gaudeixin de la lectura, la imaginació i el joc. La primera proposta serà Contes de Pirates, una sessió de narració oral a càrrec de Francesc Uller, que transportarà els participants a un univers ple d'aventures, tresors i personatges mariners. L'activitat tindrà lloc el 6 de juliol a 6:15 de la tarda i està recomanada per a infants a partir de 4 anys. Les inscripcions es poden fer a través del formulari web de la biblioteca. La directora de la biblioteca, Cristina Sánchez, explica que la proposta manté l'essència de les activitats de Festa Major i busca la participació activa dels més petits.
4: Una hora del conte especial i sempre ha de ser pirata. O sigui, és el dia que sabem que hem de buscar una hora del conte pirata. Però el que tenim segur és narració oral, escolta activa, que els nens han d'estar escoltant i sempre els fem participar i gaudir d'una estoneta en família.
3: L'endemà, 7 de juliol, a les 11, arribarà la Jocteca Pirata, una proposta familiar que permetrà descobrir i jugar amb una selecció de jocs a taula inspirats en el món dels pirates. L'activitat és gratuïta, amb aforament limitat, i forma part de l'aposta de la biblioteca per incorporar el joc com una eina més de foment cultural i de convivència familiar. Amb aquestes activitats, la Biblioteca Martí Rosselló dona el tret de sortida a un estiu ple de cultura, lectura i diversió en família.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: I avui a Premià Mèdia rebem un company d'ofici de periodisme, el Pep Andreu, company de televisió de Mataró Ràdio, durant molts anys, més de 40 anys dedicats a la professió, i que és notícia aquests dies, ara ho deia, que no està acostumat del tot, doncs està davant del micròfon com a entrevistat, perquè es jubila. Pep Andreu, com estàs?
1: Molt bon dia, molt content de ser aquí amb vosaltres, un honor i un plaer.
0: Ara ens deies a la redacció que encara estàs aterrant una mica d'aquesta nova etapa, no? Fent-te una mica doncs, aquestes noves rutines que vindran a partir d'ara.
1: Sí, a veure, a mi la paraula jubilació, jubilat, i em van dir una altra encara més gruixuda, em va dir el gestor, ara passes a la categoria de pensionista.
0: I, carai.
1: Ostres, això fa molt gran, fa molt gran. Jo n'acabo de fer 67, i tot i que els anys els va sumant, però quan estàs en actiu i treballant i envoltat de gent jove, la redacció de TV Mataró i Mataró Ràdio és molt jove també, i estem ubicats al Tecnocampus, que hi ha 4.000 alumnes universitaris. Ostres, sí, saps que va sumant anys, però com que estàs molt actiu, no prens consciència. I ara dius, ostres, de cop i volta, jubilat, pensionista, que gruixut.
0: És veritat que queda doncs, en una etapa important. Ara mateix, en aquesta nova etapa que comences, Pep Andreu, com creus que deixes l'ofici que t'ha dedicat durant tant de temps? En quina etapa o en quin moment creus que queda el periodisme?
1: A veure, pel que fa al mitjà de comunicació de TV Mataró, Mataró Ràdio, gaudeix de molt bona salut. Jo ho he dit diverses vegades aquests dies, me'n vaig en un moment molt dolç. És a dir, em costa marxar perquè m'encanta la meva feina, disfruto amb la meva feina, m'ho passo molt bé amb la meva feina, però també saps que hi ha un moment en què has de baixar el ritme i això, al final, és la jubilació. Ja toca fer-ho i donar pas també a altres i tot això. No, ara no sé què em preguntaves.
0: No, et preguntava que com queda el periodisme i l'ofici.
1: Ah, sí,
0: com queda?
1: No, clar. Vull dir, me'n vaig en un moment molt dolç, molt dolç, perquè tenim molta audiència, tenim molt bons resultats, tenim l'estima de la població, de l'audiència, estem fent programes que tenen molt de ressò, no només la programació diària, els informatius, sinó que estem també fent tota una sèrie de programes, docusèries, que estan guanyant premis de prestigi, coproduccions amb la xarxa, en televisió espanyola, i els directes, la presència constant al carrer explicant les coses que passen dins del propi informatiu en connexions o bé en programes especials, ja sigui per les Santes, per la Cavalcada, per Carnestoltes, per qualsevol esdeveniment de cultura popular que hi hagi a Mataró, allà hi som les hores que convingui en directe. I per tant, i a més amb una harmonia d'equip, amb un equip fantàstic, maquíssim, de grans professionals, molt joves, això sí, però molt professionals, que hi posen totes les ganes i tota l'estima també a la feina que es fa. I això, per tant, quan te'n vas així, dius, home, fantàstic. És el millor que et pot passar.
0: De fet, i ho dèiem, i aquests dies s'ha destacat moltíssim el teu paper, perquè va ser una de les persones fundadores del mitjà local de Mataró. Com vius també doncs, aquest relleu generacional, ens deies que les vostres instal·lacions estan dins del Tecnocampus, per tant, hi han futurs comunicadors que s'estan preparant també molt a prop vostre. Teniu un equip de persones a la televisió que és molt jove. Com vius també aquest salt generacional i el fet d'haver-hi treballat durant tots aquests anys amb moltes d'aquestes persones?
1: Sí, la veritat és que és fantàstic perquè pel mitjà han passat moltíssima gent. Gent que després doncs, o ha fet el salt a altres mitjans o bé ha continuat treballant-hi. Tenim gent que ja porta també 20-25 anys a la tele i a la casa. Per tant, el mitjà que va començar com una aventura d'alguns que van pensar que fora bo que Mataró tingués un mitjà de comunicació amb cara i ulls, i en aquell moment era la tele, perquè era una cosa nova que es podia fer amb una tecnologia totalment novedosa, que ja és obsoleta totalment, que és el vídeo, allò d'anar a gravar amb cintes de vídeo, i això abaratia els costos i es podien fer tele, no? I era que va començar com una aventura, que no sabíem com aniria, doncs mira, s'ha consolidat i 42 anys. Soc ja l'últim dels pioners que estava en actiu. Ara ja, el vaixell navega a tota vela.
0: Com recordes els inicis del mitjà?
1: Com ho recordo? Mira, jo feia ràdio, jo vaig començar fent ràdio, de fet, amb una emissora que va desaparèixer, que estava a l'avinguda Jaume Recoder de Mataró, que es deia Maresme o Ràdio, que després, amb tot allò de les llicències, que si eren il·legals, i el total, els van xapar, i després vaig passar a Cadena 13 i a Mataró, a la Riera. I en aquestes que començava això de l'aventura, com dèiem, del vídeo, i en Vist Llegunya, que era un tio emprenedor, visionari, va dir, escolta, farem un curset de vídeo que jo he après a Girona, que m'han ensenyat a fer anar les càmeres i tot això, qui s'hi vol apuntar, no? I un amic, en Jacint Fornols, amb el qual havíem fet Cinemater, em va dir, mira que es fa això, que es fa això. Total, allò va ser l'embrió del que després seria la televisió. I es va posar en marxa una tele, la primera tele local a Catalunya i a l'estat espanyol, a Cardedeu, i en Jaume Puig, un altre company, que treballava per la zona i coneixia gent d'allà, va dir, coi, anem-hi. Va anar en Vist i en Llegunya, i en Jaume. I quan van tornar van dir, muntem una tele? I vinga, van muntar una tele.
0: Carai, doncs fins al dia d'avui, com deies, que Televisió de Mataró s'ha convertit en un referent de la comunicació de proximitat, amb un munt de projectes que, a més, estan doncs, ara recollint els seus fruits amb aquests reconeixements, amb aquests guardons, però de tots els projectes que has pogut liderar i participar, Pep Andreu, en tots aquests anys, amb quin record o amb quin moment especial et quedes? Suposo que en són moltíssims, perquè cada temporada doncs, és diferent a l'anterior i a la que deixem enrere, però amb quin moment et quedes el teu pas per la televisió?
1: A veure, ara, diguéssim, amb l'últim, que he disfrutat moltíssim fent, porto anys ara fent cada dia al matí, bueno, ara ja no, fins la setmana passada pràcticament, una entrevista de mitja hora cada dia al matí, fent també a la secció de l'arxiu, recuperant notícies de fa 10, 15, 20, 30, 40 anys, i explicant-les, recuperar la notícia, però a més a més contextualitzar-la, explicar-la, com que les he viscut totes i me les sé pràcticament de memòria, puc explicar la notícia, què va passar abans de la notícia i fer l'espoiler del que va passar després, també, no? Per tant, amb això he disfrutat molt. Però si m'he de quedar també en altres èpoques, doncs mira, jo recordo també molt gratament l'etapa que vaig estar molts anys al capdavant del debat que es feia els dimecres de la nit, que era el Pantalla Oberta, que començàvem a quarts d'11 de la nit i acabava, depèn del dia, la una o les dues de la matinada o més enllà. I a més teníem una tertúlia cada dimecres, últim dimecres de mes, en què teníem en Cuyàs, per cert, l'altre dia es va inaugurar el monument que recorda en Manuel Cuyàs, teníem en Toni Segarra, en Jordi Sorinyac, en Josep Manyac, molta altra gent que venien a la tertúlia. La gent, teníem una audiència brutal, la gent trucava per telèfon, era un referent, és a dir, condicionava el que es deia en aquella tertúlia, d'alguna manera la dinàmica de la ciutat i també algunes decisions polítiques. I era brutal, la gent en deia la tertúlia dels savis. Això va ser una expressió que va néixer al carrer, la gent ho va començar a dir, la tertúlia aquella que feu dels savis, no? I això va ser un moment molt maco, també, amb aquest debat. Abans, primer, els portàvem a sopar a tots els convidats al Camineto, al restaurant Camineto de Mataró, de la Rambla, i des d'allà doncs, la feien petar, moltes vegades coses que no tenien res a veure amb el tema, t'explicava moltes coses que després no es podien explicar. Vaja, era un moment molt maco també aquell. I després, prèviament havia estat fent un magazín també que va tenir molt de ressò, que es deia Barra Lliure, i que cada setmana portàvem un munt de gent a explicar històries, a fer actuacions musicals en un plató petitet, perquè vam començar a fer aquest programa als antics estudis del carrer dels Àlamos, abans d'anar a Can Marfà, i per tant, sí. Però, de fet, et diré que sempre m'ho he passat molt bé. A més, és que he fet tots els papers de l'AUCA que es poden fer en un mitjà de comunicació i en una televisió, des de construir la torre de l'antena que va muntar a la muntanya de Montcabré, i van portar una formigonera allà dalt i van construir l'antena, a pintar els estudis, a fer d'operador de càmera, realitzador, tècnic de so, a fer tot el tema que té a veure amb la publicitat, el director, tot, ho he fet de tot.
0: Que bé. Amb tot això que ens estaves explicant ara, hi ha hagut un concepte que és l'arxiu, que tu t'hi has dedicat, de fet, ho hem pogut veure també en pantalla, doncs, aquestes peces o aquests traços que ens has anat oferint. Però com ha estat cuidar d'aquest arxiu i, sobretot, també, suposo, deixar un relleu, no? Perquè ara hi haurà algú que s'haurà d'encarregar d'aquesta feina que tu has fet durant molt de temps.
1: Bueno, ara això ja els hi toca, els que estan al capdavant del mitjà, i decidir com es farà i qui ho farà i de quina manera es farà. Però és evident que jo valoro, i crec que el mitjà ho valora, i la direcció del mitjà també, que és un tema d'enorme importància, és que clar, tenir la història de la ciutat i bona part de la història també de la comarca dels últims 42 anys amb imatges, on es pot veure el canvi urbanístic que ha experimentat a Mataró i bona part de la comarca, la construcció de l'autopista, la construcció del túnel de Parpés, de l'autovia primer, que és, amb la perforació de Parpés, el gran enorme forat que es va fer a la plaça Santa Anna de Mataró per construir el pàrquing subterrani. Quan es va enderrocar, es va fer explotar amb dinamita el pont de l'autopista que arribava fins on ara hi ha la Laia Larquera, la rotonda de l'entrada de Mataró Sud. Allò era un pont que hi havia un munt d'accidents sempre, i allò es va dinamitar, ho tenim tot gravat. És a dir, tenim com la Via Europa, que és una enorme avinguda envoltada de vivendes, de grans blocs de pisos, allò eren torrents amb canyes i amb cabres pasturant, tot això ho tenim. Tenim molta gent que ha estat important a la ciutat, que malauradament ja no hi són, i els tenim allà també en l'arxiu. És a dir, el valor que té l'arxiu des d'aquest punt de vista històric i per explicar la història de Mataró és enorme, és enorme. I a més, hi ha una cosa, quan tu passes una notícia d'aquesta recuperada de fa 30 o 40 anys, agrada moltíssim els que ho recorden, perquè per edat, ostres, i tant, jo me'n recordo, i també agrada moltíssim els que no ho han viscut, clar, a les noves generacions, perquè això era així, Mataró era així, no?
0: Això és importantíssim. Amb tot aquest temps, ara que comença doncs, aquesta nova etapa, amb quina o quina és la notícia que t'has quedat amb ganes de poder explicar que doncs, no ha estat encara una realitat a Mataró i que t'hauria agradat explicar tu?
1: Home, no sé, hi ha dues notícies que són temes recurrents, que se'n podien fer serials. De fet, ja, si fossin una sèrie de Netflix, ja en portaríem 20 temporades o 30, algun d'aquests temes, no? Un és el Corte Inglés. El Corte Inglés, que continua havent-hi aquell solar on hi havia la fàbrica de Can Fàbregues, i allà només hi ha males herbes. No? Per tant, home, sí, m'agradaria ser-hi en el moment en què es decideixi finalment allò que passa amb allò. Si aixeca un centre comercial, que jo no crec, o si fa una requalificació urbanística i s'acaben fent moltes altres coses, però això seria, ostres, el capítol final, no? És fantàstic. I després un altre que es va arrossegant des de fa moltes dècades, també, que és el de què fem amb la N2, amb la Nacional 2. Continua sent, per molt que s'hagi explicat que ara la pacificació, que si farem això, farem allò, portem 20, 30, 40 anys explicant que farem això, amb coses aprovades que no s'han arribat a fer mai, tampoc, no? Com el tren orbital,
0: per exemple.
1: Aquesta és una altra, que ja veurem. Exemple. Ja veurem com torna el calaix i d'aquí 10, 15 o 20 anys torna a sortir. Però sí, coses d'aquestes.
0: Ara, fora de micro, et preguntàvem als companys, ens dèiem com encara és les primeres santes, després de moltíssims anys sense treballar, com encara són aquestes noves rutines fora de la feina?
1: La veritat és que se'm farà estrany, perquè jo les santes, des de que vam muntar la tele, pràcticament les he viscut treballant. I per tant, a comptagotes he anat a algun acte per gaudir-ne com a ciutadà i prou, no? I per tant, se'm farà estrany, perquè igual, no sé, se'm farà molt difícil. Les veuré una mica per la tele, també, perquè per la tele es veuen fantàsticament, ho expliquem tot, i a més a vista de dron i el que convingui. Però, home, també li dic a la meva dona s'ha hagut de menjar les santes moltes vegades soleta, amb el nostre fill quan era petit, doncs hi havia d'anar ella, jo no podia compartir aquestes estones, i ara, doncs home, serà molt maco perquè podrem recuperar estones per viure-les conjuntament, sí, sí.
0: Ara, perdona que et faci una pregunta personal, però tinc entès que la teva dona la vas conèixer també vinculada a la tele. Per tant, la teva vida familiar també té una gran part de Televisió de Mataró.
1: Sí, de fet, si estem junts és perquè ens vam conèixer a la tele, gràcies a la tele. I ara farà, mira, el 29 de juliol farà 36 anys que ens vam casar. I ens vam casar l'últim dia de les Santes, perquè en aquella època, als començaments de la tele, fèiem programació de Santes fins al 28. El 29 no en fèiem, ja tancàvem barraca. I llavors vam pensar que, clar, havíem d'explicar les Santes i ja ens casaríem l'últim dia de les Santes perquè ja no fèiem programació i, per tant, no alteràvem la dinàmica de la feina. El que passa que després vam decidir que el 29 també faríem programació de Santes i, per tant, els dos primers anys, o tres, potser anàvem a sopar per celebrar-ho amb la meva dona, però després, a l'últim dia de la Santa, estàvem treballant i acabàvem fent un gran sopar a Can Margarit amb tot l'equip de la tele i jo, la meva dona, sempre ha sabut que he tingut un amant i aquesta és la tele, només aquesta, la tele. I, per tant, la deixava per anar a sopar amb tots els companys i companyes de la tele el 29, que és el dia del nostre aniversari de casament. Però sí, ens vam conèixer a la tele, i tant, i tant.
0: Que bé. I ara podreu celebrar-ho segurament en la data que toca aquest aniversari. Pep Andreu, gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per compartir també aquesta estona, i esperem seguir-te veient. Ara, d'en endavant, també que ens vinguis a veure quan tu vulguis, que també és casa teva, això.
1: Doncs moltes gràcies, i ara diré el que moltes vegades diuen els convidats quan fas una entrevista. Jo, és de les primeres vegades que em poso a l'altre costat.
0: Fixa't.
1: Ostres, ja està, s'ha fet curt, això.
0: Ja està, s'ha fet curt, això. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Pili García. El Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Els comptes pugen gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya, el període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar.
2: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
1: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total de desocupats se situa en 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. Paral·lelament a l'atur, a la zona euro, es manté estable al 6,2% al maig, segons l'Eurostat. Espanya, però, registra la segona taxa més alta, amb un 10,3%, només per darrere de Finlàndia. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans d'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. S'eleven a 27 els espanyols morts per terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. Exterior manté obertes les línies d'emergència i consular i demana als espanyols del país que les utilitzin. Segons l'últim balanç de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I en esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. Pel que fa al temps, la calor es normalitza després de dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a la major part del país, puntualment fins als 36 o 37 graus. A partir de la tarda podran créixer núvols poc importants a zones de muntanya i sense pluja.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del Camí del Mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovisa per mitjà d'un carril

0: el segregat i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Aquesta setmana, la tertúlia política de Premià Media ha servit perquè els 5 grups municipals amb més representació al ple hagin fet un primer balanç del curs polític, balanç que en més d'un aspecte els mateixos representants han extrapolat al conjunt del mandat. Parlaven en nom del govern la Cesca Domènech, d'Estimem Premià, i el Xavier Gatius, d'Esquerra, i des de l'oposició el Kilian Santiago, del PSC, la Marta Solà, de Crida Premianenca, i l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de gran consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago, del PSC, advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven complaguts.
1: Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots, doncs, amb aquests grans consensos que deia.
2: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
3: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'escola de sol, el gas invernader, el tema de les mesures...
0: La d'aquesta setmana era l'última tertúlia política del curs a Premià Media en el seu format habitual, perquè dimarts vinent es tornarà a fer la tertúlia dels joves.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.
5: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
6: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
4: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
6: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
7: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Dijous 2 de juliol del 2026. A aquesta hora obrim la finestra d'opinió a Premià Media per conèixer l'argumentari i les diferents posicions dels grups municipals. Avui és el torn de Premià en Comú Podem. Saludem el regidor i també portaveu Enric Pons. Què tal, Enric? Com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Marc. Molt bé, estic molt bé.
0: Hem tingut aquesta taula d'habitatge, com deies, amb el cens de pisos buits, ho comentàvem ja, amb aquest nou pla local d'habitatge. Estem preguntant aquests dies per aquestes conseqüències d'aquesta taula, Enric, que tu mateix ens comentaves l'altre dia. Doncs, evidentment, preguntar-vos també com ho valoreu i després d'alguns dies també a quines conclusions arribeu.
1: Bueno, bé, és el que crec que ens vam anticipar nosaltres perquè vam tenir la participació a la ràdio just el dia següent de la taula d'habitatge, però em refirmo amb el que vam dir. S'han fet coses, podem fer algunes valoracions positives i altres que no tant. Creiem que manca encara l'oficina local d'habitatge o servei equivalent, que es va anunciar a l'inici de mandat. Continuem preocupats perquè allò que se'ns havia anunciat que hi hauria un cens de pisos buits, doncs realment no tenim un cens de pisos buits, tenim un llistat, se'ns informa que tenim un llistat amb indicis de pisos que poden estar desocupats, però en tot cas que encara falta feina per contrastar-lo, i el que ens preocupa és què es farà amb tot això, i aquí ja havíem parlat de política de pal i pastanaga, és a dir, hem de seduir a les propietats perquè posin a lloguer al mercat, i si pot ser amb un lloguer d'una borsa municipal, i si no, doncs, que aquestes persones hem d'aconseguir d'alguna manera doncs, que entenem a la necessitat que hi ha d'habitatge, doncs almenys se'ls apliqui les ordenances fiscals que ja tenim, és a dir, que paguin més IBI que la resta de persones.
0: Molt bé, ho comentàvem també, com dèiem, en la darrera aparició de Premià en Comú Podem en aquest espai d'opinió. Aquests dies també preguntem pel balanç dels 2 anys que fa que es van tancar els contenidors. Enric, pendents d'obrir-los o no, pendents també d'aquest estudi que s'està fent a l'hora de valorar quin ha de ser el següent pas aquests propers mesos, de cara a la ciutadania, de cara també al servei, pendents també del percentatge de reciclatge que cada mes que passi, cada any que passi, ha de ser més alt, més elevat. Com ho esteu valorant tot plegat últimament i quina opinió en té Premià en Comú Podem?
1: Doncs ho estem mirant d'una manera preocupats. Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. I, de fet, plantejar la possible decisió en els propers mesos que la identificació per targeta sigui opcional, la veig una mesura una miqueta electoralista. Jo entenc que el debat hauria de ser 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. 2. Per tant, hem d'escollir un millor contenidor. Sembla que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Més coses. Preparar-nos per fer una licitació millor. La desera licitació, entre altres coses, infradimensionava les necessitats de Premià. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant, no? I després hem de buscar solucions a espais on acostuma a haver-hi moltes bosses fora i d'altres elements, no només bosses, sinó com el típic que veiem moltes vegades fotografies per les xarxes, és el del carrer Joan Prim. I per altra banda, també valorar una cosa que us veu fer ressò vosaltres a Premià Media, i és la conversa que va tenir la compte d'Instagram del PSC i el senyor Pep Ripollès. Jo crec que és la primera vegada que el senyor Pep Ripollès comparteix de manera més honesta la situació del que es va trobar i del que ha passat aquests anys a l'Ajuntament. Llavors, i crec que va amb la línia del que us acabo d'explicar. I per últim, doncs sí, estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora, el pla d'acció de millora que planteja a Premià en els propers mesos. I nosaltres, com a oposició, doncs, serem una oposició responsable i estarem al costat si es busquen solucions.
0: Vaig directe, Enric, si fos per Premià en Comú Podem, s'obririen o no els contenidors?
1: El debat, ho sento, no està aquí. O sigui, jo crec que el que hem d'aconseguir sobre els contenidors és que funcionin.
0: Molt bé, també és l'hora de la veritat per la Mar Nova. Estem pendent que engeguin aquestes obres ja d'una vegada per totes i poder començar aquestes obres a partir d'aquest estiu.
1: Nosaltres també estem molt contents de que finalment estigui endavant l'obra. És una inversió que fa anys que es va comprometre l'Ajuntament de Premià. Hi ha hagut diferents inconvenients per no tirar-la endavant. És una llàstima que l'Ajuntament financiï més de la part que li tocaria. I res, amb ganes que comenci l'obra per tothom i tindrà una nova escola Mar Nova, doncs, doncs, actualitzada, moderna i per estrenar.
0: Mm-hmm. Molt bé. Aquest cap de setmana també vivíem la Festa del Comerç, amb una nit de compres, amb els comerços, amb la gastronomia al carrer, amb gent ja fent la prèvia pràcticament de Festa Major, amb el mercat també ple d'activitat, amb activitats musicals, culturals, la Festa de Premià Mèdia, activitats també infantils i familiars. Com ho valoreu? Ho vau poder gaudir? Quina nota li poseu?
1: La nota, jo li posaria en bona nota. Crec que va ser un èxit de participació, especialment a les hores de menys calor. Aquí voldria relacionar-ho amb la campanya i amb les nostres propostes que portem des de fa temps i estem recollint signatures pel que fa a aquest tema, és que ens afirmem que a Premià de Mar fan falta més espais d'ombra. Ho hem pogut veure tant a Jacint Verdaguer com a la plaça dels Països Catalans. La Festa dels Comerços hauria tingut més èxit si hi haguessin hagut més hores de sombra. I, per altra banda, doncs, estem pendents, tenim la valoració nostra, tenim la valoració de l'equip de govern, en aquest cas del regidor d'Esquerra Republicana, Xavi Gatius, però esperem la valoració més important, i és la valoració de les dues associacions del gremi, és a dir, de l'Associació de Comerciants Empresaris i Autònoms de Premià de Mar i de l'Associació de Comerç Premià.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Per poder tenir una visió global.
0: Mm-hmm. Perfecte. També hem reivindicat aquest cap de setmana l'orgull i la diversitat.
1: Sí, home, nosaltres fem una balcó, no podia ser d'una altra manera, fer una valoració positiva de que es commemori el 28J amb activitats al carrer, amb presència del SAI i amb una mirada que combina la celebració, la visibilitat i la reivindicació. El més rellevant, entenem igualment, és que el municipi tingui polítiques durant tot l'any i, entre altres, doncs, que el SAI, no?, que és el Servei d'Atenció Integral LGTBI+, doncs, sigui conegut, accessible i amb recursos a Premià de Mar. I a partir d'aquí, res, dir que l'Ajuntament ha de seguir treballant perquè Premià sigui un municipi, doncs, on totes les persones puguin viure amb llibertat, seguretat, dignitat, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
0: Uh-huh. Avui l'opinió de Premià en Comú Podem a la ràdio, a Premià Mèdia. Com esteu vivint aquests dies previs de Festa Major, Enric, si en teniu ganes, i què n'opineu d'aquest programa d'actes que, evidentment, omplirà de festa i de propostes Premià de Mar des de la propera setmana i des del dia 7, tot i que ja hem viscut també coses prèvies, com la cursa d'estiu, altres actes i altres actes d'aquest cap de setmana, i fins al dia 12, que acabarà aquesta Festa Major. Com valoreu aquest programa d'actes?
1: Doncs valorem la Festa Major, doncs, com tothom, com totes les premianenques i premianencs, doncs, ganes que arribi la festa. Jo especialment tinc dos nenes que cada vegada són més grans, així que podré participar de més espais i valorar que serà una Festa Major rica d'activitats i que s'han recuperat algunes tradicions a Premià de Mar com la ruixada. La ruixada. Jo dic com tothom, a l'expectativa hi ha moltes ganes de gaudir-les.
0: Fantàstic. És el vostre espai d'opinió, Enric. És la darrera intervenció d'aquest curs, perquè farem una pausa també amb aquesta Festa Major i per estiu, per carregar les bateries. Voleu explicar-nos alguna cosa més? Aprofitar l'espai d'opinió per explicar a l'audiència alguna cosa més?
1: Sí, mira, voldria valorar l'informe del síndic de Greuges de les activitats que ha tingut el 2025 a Premià de Mar, perquè crec que és una bona notícia. Fem una valoració positiva de l'informe que té el síndic, en el que bàsicament el que acaba dient és que hi ha un descens de queixes i consultes al síndic de Greuges i que també que ha millorat el temps de resposta de l'Ajuntament respecte a queixes de la ciutadania, així que molt bé. I voldríem destacar també d'aquest informe, doncs, que em sembla especialment significatiu que hagi crescut el pes de les qüestions vinculades al medi ambient. I aquí una altra vegada em reitero, aquí creiem que s'evidencia els problemes que el nostre grup municipal fa temps que reivindica i que es consideri una prioritat de millora a l'Ajuntament. I és que el que parlem és que s'ha de millorar l'espai públic, s'ha de millorar la neteja, els residus i s'ha de crear més verd urbà. En resum, doncs creiem que no ens podem quedar, els resultats són bons, no ens podem quedar en l'autocomplaença i hem de seguir treballant, des de l'Ajuntament s'ha de seguir treballant perquè la ciutadania no hagi de recórrer a una institució externa perquè sent desatesa per l'Ajuntament.
0: Perfecte, doncs queda dit. Avui premiant Com ho podem en aquest espai d'opinió i, doncs, evidentment, agrair també la participació de Premiant Com ho podem en aquest espai i, evidentment, també a l'Enric Pons, que cada setmana, doncs, ha atès la trucada de Premià Mèdia per explicar-nos el seu argumentari, els seus punts de vista i, evidentment, també, doncs, com veuen l'actualitat premianenca i els diferents temes d'interès. Enric, gràcies, com sempre, per participar-hi. Que passeu molt bon estiu, bona festa major i ens retrobem al setembre.
1: Perfecte, tornem a parlar al setembre. Una abraçada.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors, a Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeria i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern.

0: que es paga aquest pressupost. Moltes gràcies.
1: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
4: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
5: I per això, a partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això ha dit defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
6: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
8: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
7: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
9: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
7: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
6: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
11: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
10: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
12: Notícies en xarxa.
6: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
13: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
6: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
14: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
15: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
14: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
6: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
16: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
17: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho recuperat. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho en dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
16: En cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
18: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa o van canviar per un altre dia de calendari.
16: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
6: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
13: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
6: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
13: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
6: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
13: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
6: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
13: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295 i els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
6: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
19: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
12: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
6: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
20: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
6: També a la P7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
13: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
6: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a la P7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
13: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
6: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
21: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
22: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
21: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
6: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
23: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
24: Aquesta restricció es fa
0: per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis, en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
23: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
6: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, a qui estem escoltant, també Amaya o Ralph Fitxú són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
13: mortales en la... Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
6: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
13: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
2: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
13: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
6: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed, reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
4: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més, posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
3: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
24: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
3: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
6: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
25: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i, recordem, fins dilluns a les tres primeres etapes de la Ronda Francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
1: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
25: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
5: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
25: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat 3 fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes 3 jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
7: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta.
11: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
26: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C-32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C-32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora 2 prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida de la C-32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovisa per mitjà d'un carril segregat, i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Aquesta setmana, la tertúlia política de Premià Media ha servit perquè els 5 grups municipals amb més representació al ple hagin fet un primer balanç del curs polític, balanç que en més d'un aspecte els mateixos representants han extrapolat al conjunt del mandat. Parlaven en nom del govern la Cesca Domènech, d'Estimem Premià, i el Xavier Gatius, d'Esquerra, i des de l'oposició el Kilian Santiago, del PSC, la Marta Solà, de Crida Premianenca, i l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de grans consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago del PSC advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven complaguts.
9: Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots doncs, amb aquests grans consensos que deia.
10: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
14: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'escola de sol, el Cimbardaguer, el tema de les mesures...
26: La d'aquesta setmana era l'última tertúlia política del curs a Premià Mèdia en el seu format habitual, perquè dimarts vinent es tornarà a fer la tertúlia dels joves.
15: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Bon dia, són 2:45.
16: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics d'en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
17: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
18: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
7: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
13: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
27: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
7: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
13: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
7: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
25: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 2:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per la vinguda a Gaudí fins a la Sagrada Família.
7: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
13: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
7: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
13: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 2:45 a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
7: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
28: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Ivan López, a la coordinació José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
4: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
2: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
17: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
2: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
18: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
2: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
12: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
19: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
7: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
20: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgència, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
7: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
21: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
22: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
21: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
27: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
21: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Notícies en xarxa.
7: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
13: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro que reforçarà el servei.
7: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
1: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
3: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, una situació ja ordinària. No?
1: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
7: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
13: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
7: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
13: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
5: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti doncs, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
13: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
7: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
13: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
7: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
13: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
7: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
13: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
7: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
13: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
7: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
8: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
6: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
7: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
9: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
10: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
11: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats amb més controls dels que faríem habitualment.
9: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
14: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
23: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal
4: És un projecte d'abast global.
14: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
7: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per cinquè estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
3: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
15: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
7: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
16: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
17: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
16: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
7: I és moment per a la cultura.
18: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
7: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, qui estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
18: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
13: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
7: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
13: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a la Xarxa quin és l'esperit del festival.
24: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
13: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
7: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
26: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
25: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
28: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
25: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
7: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
1: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha notat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
2: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
1: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
5: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem, és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
1: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
7: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
19: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
20: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovissa per mitjà d'un carril segregat, i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Aquesta setmana, la tertúlia política de Premià Media ha servit perquè els 5 grups municipals amb més representació al ple hagin fet un primer balanç del curs polític, balanç que en més d'un aspecte els mateixos representants han extrapolat al conjunt del mandat. Parlaven en nom del govern la Cesca Domènech, d'Estimem Premià, i el Xavier Gatius, d'Esquerra, i des de l'oposició el Kilian Santiago, del PSC, la Marta Solà, de Crida Premianenca, i l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de grans consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs s'han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago, del PSC, advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven compleguts.
6: Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots amb aquests grans consensos que deia.
8: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
9: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'escola Bressol, el Jacint Verdaguer, el tema de les mesures...
20: La d'aquesta setmana era l'última tertúlia política del curs a Premià Mèdia en el seu format habitual, perquè dimarts vinent es tornarà a fer la tertúlia del...

0: I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats, però, critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de l'UGT.
2: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts i el 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la R8 interrompuda des de finals de gener. I atenció, perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Calerí i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 11:15 a les televisions locals amb una coproducció de La Xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la Xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I repassem els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 2 de juliol de 2026. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada.
6: El document no concreta el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, ni tampoc l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Dues reivindicacions històriques del Maresme.
3: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran.
7: L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan.
3: A Canet es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau.
8: El projecte de la mateixa com a Senom ja han quedat finalistes en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya i si guanyen podran viatjar a Silicon Valley on participaran en un programa de creativitat, innovació i tecnologia.
3: I Calella acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer.
9: L'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc.
3: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, el nou Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 de la Generalitat preveu millores per la mobilitat del Maresme, però deixa fora algunes de les reivindicacions històriques del territori, com ve a ser el desdoblament de l'R.

0: Rau entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes i l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Entre les principals novetats, el document planteja que l'R1 deixi de finalitzar a l'Hospitalet del Llobregat i s'allargui fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028. Aquesta ampliació permetria una connexió directa amb el Vallès i facilitaria els desplaçaments cap al campus universitari i altres municipis de l'entorn. El pla també preveu duplicar la freqüència de l'RG1 abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Tot i això, el document no concreta actuacions estructurals molt reclamades, com el desdoblament del tram nord de l'R1, un dels principals colls d'ampolla de la línia. Pel que fa al tren orbital, el projecte continua inclòs al pla, però només en el tram entre Terrassa i Granollers. La connexió fins a Mataró queda, de moment, sense calendari. Això ha generat preocupació al territori, que fa anys que reclama millores per augmentar la capacitat, la fiabilitat i la puntualitat del servei ferroviari.
1: Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot. Martí, seguim amb tu.
0: Doncs sí, segons ens expliquen des de Marina Port Premià, hauria tingut a veure amb una confusió del conductor en el moment d'arrencar, quan hauria posat la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el jove, que al moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar a l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés. Moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes, on ja s'ha viralitzat. L'home va resultar il·lès. Els fets van passar cap a 11:45 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament al 112, o potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEM i de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per la policia local i Guàrdia Civil, i també amb el concurs de submarins i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Pel que ens diuen avui des de l'Ajuntament, no s'està fent cap investigació policial per entendre'ns del tot què ha passat, ja que va ser un incident fortuït i les companyies asseguradores s'estan fent càrrec de les gestions corresponents.
1: Gràcies, Martí. Canviant de qüestions, l'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos, i contribueix a realitzar cirurgies molt més segures, més precises i més conservadores amb els òrgans. Actualment, aquesta plataforma s'utilitza en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Ho explica la cap del servei, Susana Cuadrado.
3: Casos de pacients oncològics on tenen tumors molt grans, que anatòmicament la imatge que tenim tant per ressonància com TAC no ens acaba de definir bé què és el que abarca aquest tumor. Si sol·licitem aquesta imatge 3D, que es basa en aquesta ressonància, en aquest TAC que ja tenim fets, ens dona una imatge que podem veure des de diferents angles de l'anatomia i podem comprendre molt millor l'anatomia del pacient i l'anatomia, sobretot, d'aquesta patologia problema. Ens ajuda a veure si el tumor està en contacte amb altres estructures veïnes i ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant a quiròfano, també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia. I, per tant, ens ajuda a tenir més precisió i al mateix temps disminuir molt més les complicacions.
2: Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital aplicada a la salut, amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat assistencial i els resultats clínics dels pacients.
1: I encara a Calella, la ciutat acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, l'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc. Segons les últimes dades oficials, a Calella hi ha un total de 52 cobertes que agrupen 143 elements de fibrociment amb un pes total de 225,05 tones. Entre els espais identificats hi ha unes grans galeries comercials del carrer Església i diversos magatzems de construcció i distribució de productes per a l'hostaleria situats a la part alta de la Riera Capaspre. També hi figura la coberta del pavelló municipal del Parc del Mau, pendent de substitució. De fet, l'Ajuntament de Calella ja disposa d'un primer projecte per executar l'actuació encarregat l'estiu del 2025, que calcula una inversió superior al 500.000 d'euros. Tot i que encara no hi ha un calendari definit, el consistori treballa amb la previsió de minimitzar l'afectació de les obres sobre l'activitat esportiva de l'equipament. En aquest sentit, ha impulsat la renovació de la pista del Tomàs Claramunt perquè a partir del setembre pugui acollir entrenaments de bàsquet i handbol. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella, Manel Vicente, explicava que la partida per a la nova coberta es podria incorporar al pressupost del 2027, tot i que l'execució de les obres es podria ajornar per no interferir en els compromisos esportius previstos.
5: En el pressupost del 2027 probablement doncs, es contemplarà aquesta coberta al pavelló perquè tots sabem que tard o d'hora s'ha de fer. A ningú se'ns escapa que ara mateix, 2026-2027, Calella ciutat de l'handbol, i el que no afectarem és l'activitat esportiva de la ciutat, que ara mateix és molt i molt intensa. Per tant, no alterarem cap de les activitats previstes, però sí que ens preparem per quan vingui aquesta obra, sigui el 2027, sigui el 2028.
4: El projecte preveu un termini d'execució de 5 mesos per completar la substitució de la coberta del pavelló municipal.
1: A Canet de Mar es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau, bona tarda.
6: Bona tarda. El projecte l'han batejat com a Senom i han quedat en finalistes en el concurs Audio Crea Challenge d'Audi Espanya. I si guanyen, podran visitar Silicon Valley als Estats Units, on participaran en un programa de creativitat i innovació tecnològica. Senom és una adjudicació, una aplicació, volíem dir, que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amplis i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Senom ha quedat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats d'arreu de l'Estat dins de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través del web www.audicrea.volting.
1: Gràcies. I la Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Marc Ferri.
7: Amb la festa major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanament de Palafolls ha fet una crida pública per tal de sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquest acte, que es fa durant la Setmana Gran del municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades amb Palafolls. Helena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer aquest sopars a la fresca i per això recorda que la Comissió d'Agermanament és una entitat oberta.
8: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, sí, perquè clar, sempre hi ha feines sí, per fer, perquè ell ha explicat sí, això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas parant sí, activitats, sí, doncs també has de participar d'aquestes aquesta entitat, i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
7: Des de la comissió s'explica que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar totes les activitats i viatges que s'organitzen des de la comissió. A la festa major això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars d'àpats que serveixen durant les nits dels sopars a la fresca. La demanda de voluntaris no se centra només en ajudar a la cuina, també es busquen perfils diversos des de persones disposades a ajudar a la logística i el muntatge fins a d'altres que vulguin participar en la gestió burocràtica o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Letermes, a França, i també reprendre els vincles amb Poppy, Itàlia, que es van veure afectats per culpa de la pandèmia.
1: I el GAIP obliga l'Ajuntament de Calella a facilitar les despeses de la targeta municipal. Sergi.
4: Sí, l'origen del cas es remunta a finals del 2025, quan la CUP de Calella analitzava l'execució del pressupost municipal del 2024. Segons explica el portaveu del grup, Albert Comas, diverses partides van cridar la seva atenció per l'increment de despesa respecte al pressupost inicial, especialment les relacionades amb promoció d'esdeveniments, comunicació institucional i atencions protocolàries de l'alcaldia. En aquest darrer cas, la CUP va detectar que la partida havia passat d'uns 17.000 euros pressupostats a prop de 35.000 euros executats, motiu pel qual va sol·licitar el detall de diverses despeses, entre elles alguns àpats institucionals i els moviments de la targeta bancària d'alcaldia.
9: Tot ve d'un treball que vam estar fent sobre els pressupostos del 2024, on vam veure que hi havia diferents partides que s'incrementaven moltíssim. I vam demanar el detall de diferents partides, vale? I on hi havia un increment que era molt gran d'aquestes partides era sobretot amb promoció de grans esdeveniments i cultura, també amb comunicació institucional, i després també vam veure doncs, que una de les partides que també vam demanar el detall de les atencions protocolàries a l'alcaldia. Hi havia 17.000 euros que estaven pressupostats i se n'havien executat 34.000.
4: Segons la CUP, la informació facilitada inicialment per l'Ajuntament era incompleta. Com es assegura que només se'ls van facilitar els imports agregats per mesos i explicacions genèriques, però no els extractes bancaris complets, els justificants, ni els tiquets de les despeses, ni tampoc la documentació relativa a alguns dinars institucionals. Per aquest motiu, el partit va presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és a dir, la GAIP. Durant la tramitació es van presentar fins a 3 al·legacions, ja que, segons la CUP, el consistori continuava sense facilitar tota la documentació requerida i oferia únicament la possibilitat de consultar-la presencialment. La resolució concedia 5 dies hàbils a l'Ajuntament de Calella per lliurar aquesta informació. La CUP denuncia que aquest termini es va superar sense que es produís el lliurament i que, finalment, la documentació ha arribat després de la insistència del grup i de la intervenció de la GAIP. Per al grup, el cas posa de manifest la importància dels mecanismes de garantia del dret d'accés a la informació pública i defensa que els càrrecs electes han de disposar de tota la documentació necessària per poder exercir la seva tasca de control de la despesa municipal.
1: I l'Ajuntament de Palafolls obre concurs per trobar i llogar una nau per les entitats locals. Marc Ferri.
7: El consistori palafollenc ha tornat a treure la licitació del contracte de lloguer d'un immoble destinat per a nau d'entitats, un cop ja s'ha esgotat el contracte actual. Aquesta nova convocatòria busca un espai que continuï donant servei al teixit associatiu i cultural del municipi, seguint el model que ja es va implantar ara fa 5 anys. Segons recullen els nous plecs de la licitació, el consistori busca un local amb una superfície mínima de 800 metres quadrats. Un dels requisits indispensables és que la nau estigui ubicada dins el nucli urbà. L'objectiu és que les entitats no hagin de desplaçar-se als afores per dur a terme la seva activitat social. L'immoble haurà d'estar dividit en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, un espai destinat a l'activitat de les entitats culturals, amb entrada per a vianants independent, i una alçada que permeti la seva compartimentació per fer-hi tallers o assajos. D'altra banda, la zona d'emmagatzem i també haurà de tenir uns accessos amplis per l'entrada de camions, pensada per allotjar material de la brigada municipal i també servir de base per les reunions i el material de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palafolls. Aquesta licitació referma l'esforç per mantenir la rebaixa de costos que es va aconseguir ja fa 5 anys. El 2021, l'Ajuntament va posar fi a un lloguer històric que pujava 5.000 euros mensuals per passar a un model de preus escalats. El nou contracte manté aquesta filosofia i fixa una renda màxima de 3.000 euros durant la primera anualitat, que anirà pujant progressivament fins als 4.000 euros en cas que s'esgotin les pròrrogues previstes fins al quart any. El valor total estimat d'aquest contracte és de 165.000 euros.
1: I l'Ajuntament de Canet demana la implicació del comerç a la Fira Modernista. Dani.
6: Sí, l'últim cap de setmana de setembre es fa la 18a edició de la Fira Modernista i l'Ajuntament vol que els establiments comercials en prenguin part. Aquesta edició vol posar en valor la cuina modernista com a reflex d'una època de transformació i innovació estretament vinculada als canvis socials, artístics i arquitectònics que van definir el moment modernista. La gastronomia esdevé així un llenguatge cultural més a finals del segle XIX i inicis del segle XX. Els cafès, les fondes i les llars hamburgueses eren espais on trobava i es compartien idees, art i noves maneres d'entendre el món. Aquesta edició vol reivindicar precisament aquesta dimensió cultural de la gastronomia, els sabors, els costums i les formes de viure que van acompanyar l'esclat creatiu del modernisme. Durant el darrer cap de setmana de setembre, els carrers de Canet de Mar tornaran a transformar-se en un gran escenari d'època. I és vital, així, el paper també dels establiments comercials. Els visitants podran descobrir també receptes i costums gastronòmics inspirats en el modernisme, així com en la seva relació amb l'art, el disseny, la vida quotidiana i el patrimoni. L'esdeveniment combinarà divulgació històrica i aproparà aquesta temàtica a tots els públics amb la participació dels restauradors de Canet, que oferiran plats inspirats en el modernisme. Tot això, sense oblidar les rutes per conèixer el patrimoni modernista, no només centrat en la figura de Domènech i Muntaner.
1: Seguim repassant l'actualitat a la comarca. Caldes habilitarà l'esplanada de Can Muntanyà com a aparcament els caps de setmana d'estiu. Martí.
0: Correcte. L'Ajuntament de Caldes d'Estrac habilitarà a partir d'aquest divendres l'esplanada Can Muntanyà, com tu bé has dit, com a aparcament provisional les nits de divendres i dissabte durant tot l'estiu. La mesura té com a objectiu ampliar l'oferta de places d'estacionament en els mesos de més afluència de visitants i facilitar l'accés al nucli urbà. L'aparcament estarà obert des de les 9 del vespre de divendres fins a les 5 de la tarda de dissabte i tornarà a obrir dissabte a les 9 del vespre fins a les 5 de la tarda del diumenge. L'Ajuntament recorda que, tot i que durant la nit la zona blava és gratuïta, a partir de les 9 del matí entra en funcionament l'horari regulat i caldrà obtenir el tiquet corresponent. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol afavorir la rotació de vehicles, reduir la pressió d'aparcament al centre del municipi i també donar suport al comerç i a la restauració durant la temporada d'estiu. L'Ajuntament també informa que, de manera puntual, l'esplanada es podrà tancar si ha d'acollir perdoneu algun acte o bé activitat programada.
1: I l'Ajuntament de Premià torna a oferir 7 equipaments climatitzats com a refugis climàtics i també suggereix parcs i places en verd, ombra i fonts. Jordi Duran.
2: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per a oferir xupluc, refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons s'informava fa uns dies, els equipaments refrigerants disponibles són els següents: l'oficina d'atenció ciutadana, el casal d'avis de Can Manent, la casa de la dona, la propagadora, la biblioteca, el centre cívic i l'espai Ferrarons. En tots els casos els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També es recorda a l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd, accessibles amb fonts d'aigua o seients, que també es poden fer servir. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
1: En esports, Paula Delgado i Clàudia Romaguera es programen campiones de Catalunya de patinatge. Jordi Duran, seguim amb tu.
2: I tant, el patinatge artístic tordarenc continua demostrant el seu excel·lent estat de forma. Aquesta vegada, les representants del Club Petit Tordera Artístic han ampliat amb llum pròpia la prestigiosa Copa Catalunya, una de les cites més exigents del calendari autonòmic. L'expedició torna a casa amb un balanç extraordinari, que confirma el bon treball de l'entitat, dues medalles d'or i una de bronze. Les grans protagonistes de la jornada han estat Paula Delgado i Clàudia Romaguera, que s'han alçat amb el títol de campiones de Catalunya en les seves respectives categories. Delgado va dominar la pista en el nivell 9, nou júnior, executant un programa sòlid i de gran dificultat que li va valer la medalla d'or. Per la seva banda, Claudia Romaguera també va penjar-se l'hora, en aquest cas en el nivell 4, Benjamí. L'alegria per la delegació tordarenca es va arrodonir amb la magnífica actuació d'Ariadna Pérez. La patinadora també va aconseguir pujar el tercer calaix del podi, emportant-se una molt merescuda medalla de bronze en el nivell 2 Benjamí, després de signar una gran coreografia. El Club Petit Tordera Artístic també va comptar amb la destacada participació de les, en les categories cadet. Maria Llamas va finalitzar en 13a posició de nivell 7, mentre que Ivet Oda va assolir la 15a posició del nivell 6. Amb dues esportistes van sumar una experiència molt valuosa de cara al seu futur.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornaríem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa, i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions. Un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats. Però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.
11: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresme, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, doncs seguim en directe a l'Ona Maresme. Moment de fixar-nos en el que es diu a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem, doncs, destacant alguna cosa important al Maresme.
3: Doncs sí, és que avui al Maresme hi ha debat per la decisió d'Arenys de Munt de plantar cara al nou pla de renovables de la Generalitat. I és que el municipi presentarà al·legacions contra el plater, que es tracta del document que ordena la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, perquè considera que el repartiment previst és desproporcionat. Segons l'Ajuntament, la proposta podria acabar afectant fins al 42% del sòl realment disponible del municipi. Un percentatge que veuen completament excessiu per l'impacte que podria tenir sobre el paisatge, la fauna i sobretot els veïns. Tot i defensar la transició energètica, el consistori reclama que el desplegament de renovables es faci d'una manera més equilibrada i adaptada a la realitat de cada poble.
2: Molt bé, i el món, de què es parla avui?
3: Doncs a xarxes i als mitjans també continua generant molt de rebombori el cas de la mort d'Isaac Andic, fundador de Mango. I és que aquest dimarts ha declarat als jutjats de Martorell la seva vídua, Estefania Knuth, i la seva versió podria complicar la defensa de Jonathan Andic, investigat per homicidi. Ja que, segons s'ha conegut, Knuth hauria confirmat que Isaac Andic tenia previst apartar el seu fill de l'empresa a partir de l'1 de gener del 2025, només dues setmanes després de la caiguda mortal a Montserrat. A més, també ha transcedit que Jonathan Andic va trucar primer a la parella del seu pare, perdoneu, abans que els serveis d'emergència. Tot plegat s'afegeix a altres tensions familiars que també s'han posat sobre la taula durant la investigació. Així que, Gemma, estarem pendents d'aquest cas, que està sent el cas de... pràcticament de la dècada, diria, aquí a Catalunya, i no sabem com acabarà.
2: Totalment, veurem com acaba tot plegat. I el tema curiós del dia...
3: Doncs us explicaré una història que és tan aviat espectacular com temerària, et diria, ja que a Nova York una parella d'acròbates russos s'ha fet viral després d'escalar sense permís fins l'antena de l'Empire State Building a més de 440 metres d'altura, atenció, per demanar-se matrimoni. I és que un cop a dalt van desplegar una pancarta amb un missatge a favor de l'amor i la pau, i tot seguit, ella es va agenollar per fer la proposta. Les imatges, enregistrades des d'un helicòpter, han corregut com la pólvora per xarxes. Ara bé, al final no va ser tan romàntic, ja que tots dos van acabar detinguts per accedir legalment a una propietat privada i posar en risc la seguretat.
2: Déu-n'hi-do, Valents i temeraris al mateix temps. Martí, anem doncs, a tot seguit a conèixer la pregunta del dia. Bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem als nostres oients de l'Ona Maresme, Gemma, si us fan por les altures. Podreu respondre amb un sí o amb un no a través de l'Instagram del programa de @onamaresme i veurem que si tenim una audiència valenta o bé una miqueta poruga.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Martí, en el teu cas et fan por o no?
3: Doncs em va una mica a èpoques. Et diria que quan era més petit no em feien gaire por, però ara que m'he anat fent gran sí que em fan bastant vèrtic les atraccions aquestes altes. O sí, jo crec que votaré que sí.
2: Molt bé, jo també votaria que sí.
3: Sí, no ets d'aquelles que t'agraden a la fira i pujar a la Nòria, per
2: clar,
3: exemple?
2: Això sí, no? Però el tema d'escalar, per exemple, no ho faria.
3: És a dir, et fan por les altures, però segons on, oi?
2: Exacte, segons l'activitat. Sí, sí.
3: Bueno, també, mira, també podria... La pregunta del dia d'un altre dia, podem demanar als nostres oients a quina és la, o quina és l'activitat la qual li fa més por relacionada amb les altures.
2: Doncs sí, és una bona pregunta també. Avui, doncs, preguntem això. I bé, Martí, gràcies. Fins ara.
3: A tu, Gemma, fins ara.

0: Amb l'arribada de les rebaixes, moltes persones aprofiten per renovar l'armari, comprar tecnologia o també avançar algunes compres pendents. Però més enllà dels descomptes, és important conèixer quins són els nostres drets com a consumidors, quan podem reclamar, si es poden tornar els productes rebaixats o com identificar una oferta real. Per resoldre aquests dubtes, avui ens acompanyen Karam Louahidi, tècnic de l'Oficina Comarcal de Consum. Benvingut, Karam, un cop més a l'Ona Maresma.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: En primer lloc, explica'ns i recorda'ns quins són els drets bàsics que hauríem de conèixer abans d'anar de rebaixes.
1: Bé, més que drets bàsics, jo crec que també tenim deures, no? Són drets i deures, no? Els drets més importants de cara a les rebaixes, doncs, dret a conèixer la política de devolucions i canvis de l'empresa, garantia legal i comercial dels productes que comprem i dels serveis que contractem. Evidentment, entenc que no fa falta dir-ho, no? Però les rebaixes no canvien els drets que tenim com a consumidors, llavors tots aquests drets i deures que estic dient no canvien, no? Durant aquesta època. Tenim dret també a rebre informació veraç sobre qüestions tècniques i informació sobre com utilitzar productes i com adreçar-nos per fer les reclamacions, no? que puguem tenir en relació amb aquests productes. I deures, doncs també nosaltres tenim com a consumidors deures de saber, no? El que estem comprant, hem de ser també una mica responsables, no? Evidentment sempre preguntar, doncs, allò que no coneguem. I doncs informació, no? Sobretot el dret d'informació que tenim els consumidors, doncs crec que és la base, no? És el pilar davant d'una compra d'aquestes rebaixes.
0: Quina diferència hi ha entre rebaixes, promoció i liquidació? Perquè no és el mateix, eh?
1: No. Rebaixes, bé, pot ser confús, eh? Perquè s'assemblen tots entre ells. Les rebaixes són un determinat període, és a dir, uns productes que tu tenies amb un preu i llavors durant una determinada temporada, doncs aquells preus que tenies, doncs els rebaixes, no? La liquidació, doncs evidentment és quan tens un estoc amb intenció de acabar-te l'estoc, doncs ja sigui perquè tanques la botiga, ja sigui perquè t'entra estoc de nou, no? I vols dir que el que tenies, doncs també rebaixes els productes, per això que hi ha aquesta relació. I quina era l'altra que m'havies
0: preguntat? I la promoció.
1: I la promoció, doncs, són uns certs descomptes que s'apliquen, unes certes condicions favorables, okay, que també es poden aplicar de forma correlativa en rebaixes o liquidacions. Uh-huh. O sigui, realment estan tots relacionats entre ells, tot i que tenen, doncs, les seves característiques diferenciades, no? Evidentment.
0: Això és un tema que segur que ens interessa a tots, el fet d'identificar si un descompte és real i no s'ha inflat el preu abans de les rebaixes, perquè això és una trampa que crec que alguns establiments fan, malauradament.
1: Sí. Crec que hi ha dos blocs, no?, importants a tractar en relació amb això que dius, no? Primerament, crec jo que no ens hem de fiar, no?, dels descomptes exagerats, no? Si vas a comprar una tele i et diuen que està el 80% rebaixada, doncs, evidentment, no m'ho crec.
0: Alguna cosa li passa a aquesta tele, no?
1: Exacte. O li passa alguna cosa amb aquesta tele o li passa una cosa amb aquest preu, no? Uh-huh. Alguna cosa ha passat amb aquest preu. O és que me l'han inflat una setmana abans, dues setmanes abans, un mes abans. Això per una banda, no? No fiar-nos, no?, dels descomptes exagerats. I després, d'altra banda, doncs, crec que el bloc important a tenir en compte també és controlar els preus, uh-huh, no? Ser una mica racionals, no? També tenir una llista de la compra, tenir un producte controlat, no?, un parell de setmanes abans. Si jo sé que les rebaixes arriben en dues setmanes, doncs ja començo a mirar preus, no? I evidentment, doncs, en el moment que arribi la rebaixa, si veig que el producte està rebaixat i no l'he pogut controlar, doncs veure com està el mercat, no? A quan es ven. Uh-huh. No totes les botigues fan rebaixes, no? Llavors, hi ha botigues que potser per temes econòmics no es poden permetre fer rebaixes, no? Llavors, veure què passa amb aquestes botigues, a quan l'estan venent, i veure si realment hi ha una rebaixa, no?, aquest preu.
0: Per tant, recomanes fer una mica d'estudi, abans de llançar-te a la piscina.
1: Correcte.
0: I comprar, doncs, sense mirar.
1: Totalment.
0: Els establiments estan obligats a acceptar canvis o devolucions als productes rebaixats?
1: És una molt bona pregunta. Sempre dependrà de si la compra la fem a l'establiment o la fem en línia, o la fem fora de l'establiment. Fora de l'establiment pot ser una fira, pot ser a casa o pot ser en línia. Si és en línia, sempre tindrem 14 dies, de manera obligada, tot i que després la botiga o l'establiment ens pugui ampliar aquest termini. Si és a l'establiment de forma física, dependrà de si la botiga, la seva política d'evolucions i de canvis, accepta. Doncs si la botiga en el teu tiquet, quan te l'entreguen, que normalment ho posen enrere, en lletra molt petitona, però ho posen. Si et diuen que no s'accepten canvis d'evolucions, no, no tindràs una altra, no? Tu has tingut oportunitat de saber-ho, i llavors no t'accepten ni canvis ni evolucions. Si en el tiquet no t'ho van posar, doncs evidentment hauran d'acceptar aquest canvi i, o la devolució. I després hi ha una petita excepció en aquests casos, és que per molt que es compri un establiment i la política no accepti canvis i devolucions, si el producte és defectuós, evidentment me l'hauran de retornar. O me l'hauran de canviar, o podria jo decidir, no? Evidentment, entre que em retornin els diners o que me'l retornin i jo decideixi doncs, comprar una altra a la mateixa botiga.
0: Uh-huh. Aquests productes rebaixats tenen la mateixa garantia que qualsevol altre producte en aquest sentit?
1: Correcte, sí, la garantia de productes nous sempre és la mateixa, no?, de 3 anys, i la de productes de segona mà, doncs un any com a mínim, tot i que després es pugui ampliar. Sempre serà la mateixa.
0: I quan comprem durant les rebaixes per internet, quins drets tenim? Són els mateixos drets que quan comprem en una botiga física o canvien?
1: Com a tal, són els mateixos drets. L'únic matís al que em pararia, no?, a fer referència i que crec que la gent és important que el conegui és aquest que deia abans, no?, els canvis d'evolucions, que es coneix com a dret de desistiment. Uh-huh. És el que dèiem abans, no? Si compro un establiment, el perjudici o el desavantatge que tinc en relació amb la compra en línia és que potser no m'accepten el canvi o la devolució, però en línia sempre tindré aquests 14 dies. Llavors, diguem-ne que amb les compres en línia estem de la mateixa manera protegits, però encara tenim encara més una capa de protecció, no? Tenim una capa extra, no?, de protecció. Per què? Perquè s'entén que el consumidor, doncs, en el nostre establiment, doncs, es pot veure més perjudicat, no?, per no tenir el producte davant, no fer les proves o les preguntes pertinents, l'assessorament que podries tenir en una botiga, i és per això que es protegeix una mica més el consumidor. Uh-huh.
0: Quines són les reclamacions més habituals que rebeu durant aquesta època?
1: Bé, sona sorprenent, però no estan en canvis i devolucions, sinó que és més en l'entrega de productes. I passa molt en productes en línia. Per què? Perquè doncs, les ventes pugen moltíssim, no? La gent fa moltes compres durant l'època de rebaixes i les fa en línia, no? Llavors, el que passa és que les empreses que s'encarreguen de fer aquests transports, les logístiques, no?, d'entregar aquests productes a casa, doncs molts cops pateixen retards i és aquí on venen el gran gruix de reclamacions en consum, no?, de productes que arriben tard, productes que no arriben, productes que arriben trencats, uh-huh, tota aquesta índole de reclamacions. Mm.
0: Si un establiment incompleix els drets del consumidor, què podem fer i on ho podem reclamar?
1: Si volem reclamar, ens hem d'anar a la nostra oficina municipal de consum. Si no tenim una oficina municipal de consum i estem dins del territori comarcal del Maresme, ens n'anirem a l'oficina comarcal d'informació al consumidor del Maresme. Si es pot presentar una denúncia, bé, perquè, per exemple, detectem que hi ha una infracció en matèria de preus, no?, un preu que s'ha inflat un dia abans de la rebaixa, presentarem una denúncia, de totes formes, al Consell Comarcal del Maresme, ja que les UMICs no tramiten denúncies, no tramiten inspeccions, i serem nosaltres els encarregats d'enviar-ho a la secció d'inspecció de Barcelona, que s'encarrega de controlar l'ètica dels mercats, no?, a Catalunya.
0: Uh-huh. I una curiositat, quan anem a comprar un producte, bé, sabem que posen nous preus, no?, etiqueten de nou els productes. A vegades etiqueten malament i agafes alguna cosa quan i la vols pagar i, clar, la caixa et diu que té un preu, però marcat, etiquetat, en té un altre. Quin preu t'han de cobrar?
1: Normalment, i aquí hi ha excepcions, no? Hi ha matisos, evidentment, però normalment, si no es deu a un error i l'etiqueta, doncs, la descripció de l'etiqueta coincideix exactament amb el producte que nosaltres hem agafat, ens haurem d'aplicar aquell preu. Uh-huh. Doncs nosaltres serem els que ens haurem d'encarregar de parlar amb la botiga, no?, i ensenyar, escolta, mira, aquest preu, les fotos que puguis fer, evidentment, pel que pugui passar, poden passar moltes coses, no?, però sempre tenir la prova de que aquell preu està etiquetat d'aquella manera, i llavors, en principi, ens haurem de cobrar en aquell preu. El mateix que comentava abans és que potser hi havia un model similar que potser s'ha acabat, llavors per restock, no?, d'agafar stock nou, l'han posat allà, i llavors és un model diferent. Uh-huh. I la descripció no coincideix. Per això és tan important la descripció, no? El mateix està en la descripció del producte. El preu pot canviar, evidentment, no? Però la descripció és la clau.
0: Si no coincideix la descripció amb el producte que s'està venent, aquí sí que no t'han de cobrar el preu que marca, sinó el que ells diuen.
1: Exacte. Potser no tant la descripció, hi ha botigues que posen referències, no? Clar. La descripció potser pot coincidir, perquè la descripció pot ser molt genèrica, no? Un robot d'aspiradora, blanco, no et posen la marca, no? Genèrico. Uh-huh. Llavors haurem de veure la referència, no? Haurem de veure la caixa, l'embalatge, a veure quina referència porta i si coincideix amb aquesta referència.
0: Molt bé, doncs Caram, moltes gràcies com sempre per tota aquesta informació que ens serà molt útil per aquesta doncs, època de rebaixes que ve. Gràcies, fins ara.
1: Gràcies, espero que sigui molt aprofitosa.
0: Molt bé, doncs acomiadem el convidat i de seguida fem el tal dia com avui amb en Martí. Martí, bona tarda, estàs preparat?
2: Bona tarda de nou. Estic aquí a punt de felicitar les persones que avui fan anys.
0: Doncs va, avui a qui hem de felicitar?
2: Doncs mira, començarem felicitant una persona que avui, 2 de juliol, fa 37 anys, perdoneu, i parlem d'Àlex Morgan. És una autèntica llegenda del futbol femení mundial. La davantera nord-americana és bicampiona del món, or olímpic, i un dels noms més potents que ha donat la crònica de l'esport internacional en les últimes dècades.
0: Molt bé, de qui més? És l'aniversari.
2: Doncs mira, també fa anys, però un menys que l'Àlex Morgan, i parlem de la Margot Robbie, que es tracta d'una de les actrius i productores més rellevants i cotitzades del Hollywood actual, protagonista d'èxits massius com Barbie, El Job de Wall Street o Jo Tonya.
0: Has vist alguna d'aquestes pel·lícules que ha protagonitzat la Margot Robbie?
2: És que sóc molt poc de pel·lícules. Volia veure Barbie, però no la vaig acabar veient, que me'n recordo que va ser quan que van sortir Oppenheimer i Barbie. Volia veure les dues i no en vaig veure cap. I El Job de Wall Street l'he començat mil vegades i tampoc l'he acabat. Però bueno, sí que he vist molts trossos a xarxes i de tot.
0: Jo he vist, d'aquestes que has comentat, Barbie i Tonya. Però el llop, que em sembla raríssim dir el llop, perquè
2: ja,
0: penses del
2: ja,
0: lobo,
2: m'ha passat el
0: no?
2: mateix.
0: Però el llop de Wall Street, no recordo si l'he vist, potser sí, fa molts anys, l'hauria de tornar a veure per recordar-me'n. I l'altre, Jo Tonya, vale, és aquesta.
2: Sí, sí.
0: Vale, pensava
2: sí,
0: que era Jo.
2: No...
0: Jo i Tonya.
2: No, és Jo Tonya, però tot. Jo aquesta no em sona, però potser és molt coneguda i a saber.
0: Sí, és una patinadora no de gel que, bé, doncs explica una mica la seva vida, no? Ella es posa en la seva pell i la interpreta. Està bé, em va agradar. Molt bé, en Martí, ja hem felicitat els famosos que avui fan anys, segur que n'hi ha més, però vaja, no podem felicitar-los a tots, així que anem a fer, doncs també, a destacar els dies internacionals.
2: Doncs sí, i avui és un dia internacional que ens toca de ben a prop als periodistes, ja que concretament és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Se celebra en honor a la creació de l'Associació Internacional de Premsa Esportiva, fundada un dia com avui de 1924, durant els Jocs Olímpics de París, per reconèixer la tasca d'aquells que ens acosten l'actualitat i l'emoció de l'esport.
0: Molt bé, un altre dia mundial que em sembla molt, molt, molt curiós.
2: Sí, ui, és el tema, et diria. I ja que avui és el Dia Mundial dels OVNIs. Una jornada supercuriosa que ens commemora avui, coincidint amb l'aniversari del famós i misteriós incident de Roswell l'any 1947. Els aficionats a la ufologia aprofiten per fer observacions del cel i també reclamar transparència sobre la vida extraterrestre.
0: Déu-n'hi-do, Estic buscant aquí per internet el caso Roswell, també conegut com incident OVNI de Roswell, i Déu-n'hi-do, és com un objecte que sembla realment una nau, no?, d'extraterrestres.
2: Sí, o sigui, la veritat és que és molt curiós per qui ens estigui escoltant i no sàpiga del tema, recordar que l'incident de Roswell és un granger anomenat Mac Bradzell que troba unes restes molt estranyes escampades pel seu ranxo, prop de Roswell, al Nou Mèxic. Estaven formades per paper d'estany, varetes de fusta, plàstic i una mena de cinta adhesiva amb símbols estranys. Bradzell ho recull i ho porta al xèrif local que avisa a la base militar aèria de Roswell.
0: Que fort. Mira, t'he enviat una imatge, Martí, de fet, per WhatsApp,
2: sí,
0: d'un senyor analitzant un cos d'un suposat alien, que, clar, és difícil, és difícil perquè Una mica que és ficció, que és realitat, suposem doncs, que molta gent que hi creu aprofita doncs, per colar-nos-la, no? O sigui, no sé, és difícil, tot i que jo hi crec bastant, eh? Que...
2: Sí, o sigui...
0: Estic convençudíssima.
2: Jo estic al teu barco, eh? Jo també hi crec bastant. El que passa és que pels oients que no estiguin veient la foto que m'has passat és un omni a l'ús, et diria. Sí. L'omni que tots ens imaginem que és un omni, amb el cap així com d'omni i cos d'omni, doncs és aquest. Jo et diria que si hagués de ficar la mà a si existeixen o no, crec que no serien amb aquesta forma, ja que és molt típica. Però, sí. Bueno, no sé, si
0: la gent més conspiranoica, saps què diu? Expliquen que, com que veig que anem bé de temps, aquí doncs et tiro un facto, vale, Martí? Diuen que els ovnis estan relacionats, estan integrats entre nosaltres en forma de persona humana. O sigui, tu no els sabries identificar perquè van vestits d'humà.
2: Això més, seria el que en diuen humanoides o...
0: Reptilians. No sé. Això serien els reptilians.
2: Ah, vale.
0: Que
2: vale,
0: en veritat
2: vale.
0: Tenen forma de reptil, però estan disfressats de persona humana. I també diuen que alguns famosos, molt, molt, molt, molt famosos, abans eren persona normal, no? Persona humana, van firmar un contracte amb els reptilians per ser molt famosos i assolir l'èxit i el deurien incomplir o no estarien d'acord, llavors li fan un doble i aquest doble doncs no és una persona. Diuen, per exemple, que en Jim Carrey no és Jim Carrey. Si tu el busques al Google, veuràs que ha canviat molt. Clar, hi ha gent que diu que són retocs d'estètica i altra gent que diu que no, que és un doble.
2: A veure, jo també m'he... Clar, és que suposo que les persones canviem. Jo també he canviat molt, però perquè m'he engreixat 20 quilos o així. O sigui, no perquè sigui un omni. Però, bueno...
0: En Sergi Ferrer ens pregunta que la Madonna què és? Un omni, una doble.
3: O el rei d'Espanya.
0: No.
3: Antic rei d'Espanya.
0: Aquest crec que és ell, no?
2: Bueno, no ho sé, el pobre.
0: No ho sé.
2: És curiós, eh? Tu, Sergi, creus en els extraterrestres?
3: Després de veure l'última pel·lícula de Spielberg, que us la recomano molt, me fa molt que pensar, eh? Sí, sí.
0: O Bogònia. Sabeu quina pel·li és?
3: Això és una planta, no?
0: No. Petúnia, no? És una planta.
3: Begònia.
0: A veure, va, concentrem-nos, que ens estem dispersant. Aliens, si ens esteu escoltant, sintonitzeu l'Ona Maresma. Va, seguim, Martí, més efemèrides.
2: Vinga, seguim amb el fenomen global de Spider-Man, ja que No Way Home sacseja les xarxes l'any 2021. Un dia com avui es va filtrar part del metratge promocional que confirmava el secret més ben guardat de Hollywood, i es tractava del retorn de Tobey Maguire i Andrew Garfield. Això va provocar una de les majors bogeries de reaccions a Twitter, TikTok i YouTube de la història recent del cinema, convertint-se, perdoneu, en un cas d'estudi de màrqueting viral absolut.
0: Molt bé, i ja per acabar tenim també l'esperada efemèride musical. Enguany, avui a qui està dedicada?
2: Doncs està dedicada al primer concert de la formació clàssica de Queen, que va ser l'any 1971. I és que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i el baixista John Deacon van actuar junts per primera vegada en directe sota el nom de Queen. El concert es va fer al Surrey College, a prop de Londres, i va marcar un punt de partida d'una de les bandes més llegendàries de la història de la música. Així que...
0: I tan llegendària, digues.
2: Sí, potser, bueno, no sé, aquí en Sergi és l'expert, però jo et diria que top 3 deu ser de les més famoses de la història.
3: Totalment, totalment, sí, sí. Freddie Mercury ha fet molt per la música.
0: A mi em va agradar molt Bohemian Rhapsody. Bueno, de fet, és aquesta que estem escoltant, que dura com 6 o 7 minuts, no, Sergi?
3: 5 i pico, sí. Cosa estranya perquè en aquella època no l'acceptaven per les ràdios.
0: Clar, això ho he vist a la pel·li.
3: Correcte, sí, sí.
0: I a més és com una cançó que canvia com molt, oi?
3: No té pont, és curiós. Bueno, no té estribillo, no sé com es diu en català, no em surt. És una de les cançons que no té estribillo, o sigui, està dividida en 6 seccions.
0: Sí.
3: Cosa molt curiosa en aquella època, sí, sí.
0: Tornada, em diu en Marçal...
3: Tornada, exacte, tornada.
0: Vaja, és una cançó molt especial, molt maca, de fet. És com que va canviant
3: vindran
0: molt.
3: Vindran els aliens, eh?
0: Si ens posem a cantar, potser sí, venen els aliens i ve la pluja, també. Molt bé, doncs va, us deixem amb aquesta cançó de Queen. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projectes

0: Aquest dimecres a la Rambla Ferran, 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
1: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme, i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed. Gaudí és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: Passen 3 minuts de les 4 en punt de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre, entre els arxius de la comarca, amb en Jordi Duran, que ens explica... Disculpeu, amb en Jordi Prats de Valls, què ens expliques avui?
4: Hola, Gemma. Avui el nostre particular viatge en el temps ens porta a rescatar un article de la revista Reporter del juliol de l'any 2000, parlant d'un clàssic a molts municipis a l'estiu, i que també n'hem parlat aquí a l'Ona Maresma, en concret del programa Vacances en Pau. Aquell any, 7 nenes i nens saharauis participaven en aquestes colònies solidàries a Malgrat de Mar, un projecte que es realitzava gràcies a l'Ajuntament i a l'entitat Malgrat Solidari. La Gàlia, la Fadila, en Maliti, la Mayima, en Sidaham i també en Mohamed eren dels visitants que aquells dies visitaven la població maresmenca durant els mesos de juliol i agost. 8 famílies els havien acollit a casa seva i tenien l'oportunitat de viure dia a dia una nova experiència, però sobretot destacaven la solidaritat amb el poble saharauí. Els nens i les nenes que passaven l'estiu a Malgrat venien acompanyats per en Mohamed Fadel, el monitor que els havia estat assignat. L'objectiu de les colònies saharauís és fonamental: treure els nens i nenes dels campaments de refugiats situats al desert d'Algèria. A l'agost poden arribar fins i tot als 50 graus a l'ombra, i donar a conèixer la problemàtica dels saharauis a través dels més petits. Tots ells es converteixen en milions d'ambaixadors del seu poble. Durant l'estada a Malgrat d'aquell any 2000, els nens i nenes saharauis feien les activitats pròpies dels nens de la seva edat. Anaven a la platja, en bicicleta, i a les tardes s'ajuntaven amb altres nens de Malgrat al casal d'estiu. Malgrat va ser el primer poble del Maresme que el 1995, i per iniciativa de la plataforma malgratenca Catalunya amb el Sàhara, es va afegir a les colònies d'estiu per a nens i nenes saharauis organitzades per l'Associació d'Amics del Poble Saharauí.
3: Molt bé, moltes gràcies. Fins ara.

0: I ara és moment de parlar de moda. Cada professió té unes necessitats diferents, però això no vol dir que haguem de renunciar a l'estil. Així que avui, amb la nostra experta i estilista de moda, la Judit Jiménez, li proposem una professió i ella ens explicarà quin seria el look ideal, quines peces no hi poden faltar, també quins errors cal evitar i com aconseguir una imatge pràctica i amb personalitat. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, la veritat és que bé.
0: Molt bé.
1: Aquí es faran a veure la secció d'avui.
0: Perfecte. Avui et proposo diferents professions i, per tant, et demanaré que em confeccionis el look que, segons el teu criteri, doncs, quedaria millor. Comencem amb la

0: primera professió, que és la periodista o el periodista de ràdio. Perquè, clar, com et vesteixes quan gairebé ningú et veu, però també pots tenir entrevistes o també fer vídeos a xarxes o, saps? Com no ens veuen, sí, però ens escolten, però alhora ens veuen persones a l'estudi.
1: És complicat, però jo penso que hauria de ser uns looks tipus dels presentadors de televisió, no? Perquè són professionals, o sigui, també són periodistes, la majoria, i quan fan entrevistes i tot, mira el tipus de looks, que són seriosos, sense ser molt estramats, o sigui, no seriosos tampoc, pots anar amb samarreta, pots anar amb texans, però has d'anar una miqueta polit, no? Sobretot el cabell arreglat i aquestes coses que ja sabem que a vegades pensem, no ens veuen, no passarà un monyo allà tot despentinat,
0: sí,
1: i després et fan les fotos o el vídeo de torn i surts allà que sembles la senyora que ven al mercat, no? Que, amb tota la dignitat del mercadillo d'abans.
0: Sí, sí. Per tant, una miqueta, si ens pots com dir quatre peces o així, com muntar el look...
1: Val. Doncs mira, per exemple, per una noia i un noi.
0: El que vulguis, podem fer un noi, una noia, anem fent.
1: Vale. Un noi, doncs mira, ara doncs pot anar amb uns texans, amb uns pantalons així, tipus cargo, així, amb una samarreta xula o amb un polo. Els polos es duen molt ara,
0: Sí.
1: Que abans semblava molt de Borja Mari i ara estan a tope. O sigui, es duen molt i a més han deixat aquest estigma, I al Borja Mari em refereixo a les sortides madrilenyes i tot això d'abans, Avui estic deixant unes quantes perles, que ja veuràs. I després, a les noies, doncs, tu podries anar tranquil·lament amb doncs, una armilla. Saps les armilles que queden superxules a camisa? Llavors ja t'arregla, perquè tu realment, si fas una entrevista, la fas asseguda.
0: Clar.
1: I amb l'armilla, i llavors pots portar unes bermudes, o pots portar una faldilleta, o una faldilla llarga, el que tu vulguis, un pantaló ample.
0: Molt
1: tot
0: bé.
1: Tot bé, però una armilla queda xulo, és elegant i és modernet.
0: Perfecte, doncs va, anem amb una altra professió. Veterinària o veterinari.
1: Ostres. Aquí el que passa és que quan els veterinaris han d'anar vestits molt tipus sanitaris,
0: Clar.
1: Perquè com que estan atenent a pacients també, peludets però, o no peludets, però pacients, la cosa és que han de dur roba doncs, que no sigui sempre tirant, jo penso, color verd, color blau, perquè la sang no es vegi vermella. És el mateix que passa amb els metges, el quiròfan. Si fixes, tot és més verdós i colors així, perquè el color vermell, quan es barreja aquí, es veu marrón. I llavors no dona la sensació de l'escàndol de la sang, saps?
0: Clar.
1: Jo penso que un veterinari ha d'anar vestit això amb un to blau, un to verd, com si fos un metge, amb una bata, o amb un vestit normal a sota i amb una bata, o alguna cosa així, però normalment amb una equipació de sanitari.
0: Molt bé. Següent professió, una wedding planner.
1: Oh, una wedding planner. Una wedding planner ha d'anar sempre, han d'intentar anar sense cridar l'atenció. O sigui, qualsevol persona que organitzi esdeveniments ha d'anar vestida amb un color neutre o sembla un traje jaqueta perquè és còmode, versàtil i elegant. I tu has de passar desapercebuda, però s'ha de notar que ets una persona que està organitzant alguna cosa.
0: Vale.
1: T'ho dic perquè sé de què parlo, perquè jo també estic amb aquests temes, Llavors, jo sempre he pensat que pot ser d'un to, si vols, un color rosa, un color del que tu vagi una miqueta amb el teu branding, Si tu vas tens, per exemple, tons roses, doncs pots fer un traje rosa, més pujadet, però sempre que sigui amb dos peces de traje jaqueta i amb el pinganillo i a treballar.
0: I també tema calçat, entenem que han de passar moltes hores de peu, potser?
1: Han de passar moltes hores de peu. Jo descartem totalment els talons, sisplau. Hi ha sabatilles molt neutres que no es veu que poden passar bé o tipus mocassí amb una anulatina o una sabata més còmoda per poder estar a hores de peu.
0: Vale, molt bé. Doncs prenem nota. L'entrenador o l'entrenadora personal, clar, aquí entenem que la roba ha de ser més tipus esportiva, però no cal que sigui anar amb xandall, no?
1: No, el que passa és que quan tu vas amb un entrenador personal, normal és que t'ensenyi els exercicis.
0: Clar.
1: I clar, tu no pots vestir-lo amb una roba normal i corrent. O sigui, jo posaria el tipus pantalons així, el que és el pantaló d'entreno, de roba d'entreno, d'aquesta transpirable.
0: Sí.
1: Que és còmoda amb la camiseta d'entrenament de màniga curta i ja està. I vestit normal i amb bambes i mitjons de vestida d'entrenador. Si vols, doncs, que ja que és un personal trainer, doncs que tingui la seva marca, la seva samarreta, no?
0: Clar.
1: I si treballa per un gimnàs, doncs a darrere staff i alé. Però sí, vestit amb roba esportiva. De ser xandall no, perquè és que el xandall és molt incòmode igualment per entrenar, però la roba així que és transpirable i que és específica per això és el que hauria de portar, sí.
0: També s'ha posat molt de moda moltes persones que potser no van entrenar o no són entrenadors, però sobretot he vist moltes noies, no?, vestides com de pilates per anar a buscar un cafè pel matí. Clar, la roba esportiva cada cop també està més present, no?
1: El problema és que, no sé, jo per exemple, ara aquesta tarda tinc ioga i sí que em vestiré per sortir de casa meva fins al ioga, vestida de ioga, i potser després si he d'anar a comprar al bon preu, tornant de ioga, potser entro vestida de ioga, no? Això és veritat. Però duc el mat penjant, saps? Llavors, no sé, jo la gent que li agrada anar amb malles, doncs això ja és perquè li agrada anar amb malles.
0: Clar.
1: Però això d'anar amb un look així és perquè suposo que durant el matí anirà a fer un esport d'aquest tipus que requereix aquesta vestimenta. Dic jo, perquè ara mateix bueno, la veritat és que és veritat que hi ha molta gent. També això té molta culpa el que va passar amb el confinament, eh? Que
0: Ja.
1: ens vam acostumar molt als looks comfy per estar, que això ho hem parlat moltes vegades, per estar molt còmodes. Fèiem aquestes trampes de vestir-nos bé de dalt i de baix, no, per fer videoconferències tota l'estona, però la gent anava molt per casa tirat amb pantalons amples, amb roba molt vaporosa, amb malles, amb roba d'esport per estar per casa. I llavors ens vam acostumar a això i vam normalitzar la roba per estar per casa i per sortir. Però realment, a veure, cadascú pot fer el que vulgui, evidentment, però a mi m'agrada més ordenar cada cosa, cada escena al seu lloc, saps?
0: Un o una interiorista, com pot reflectir, perquè clar, entenem que és una professió creativa, i aquesta creativitat com es pot expressar a través de la roba?
1: Doncs mira, jo penso sempre que les persones, tant els estilistes de moda com els interioristes, els dissenyadors i tot això, hem d'anar molt de compte a l'hora de vestir, perquè segons com et posis, pots espantar el client. La cosa és aquesta. Tu pensa que pots tenir un senyor que... A veure, una persona normal que... A mi que m'agrada decorar, jo quan vaig agafar-me el pis vaig fer-ho tot jo, no vaig buscar ningú altre. Però algú que diu, va, fa una casa molt gran, té molts calés, diu, vinga, tiro jo que vulgui que m'ho facin, has de saber molt, molt clar, com que no saps mai quins gustos tenen fins que no parles amb ell i tot, has de tenir la capacitat de transmetre una neutra, molt neutra, bé, arreglat, neutra, potser amb algun complement una mica extremat perquè doni aquest toc de sofisticació, però sense anar molt, molt estrambòtic, perquè si no t'asseguro que més d'un diràs que si em posa la casa com va vestida ella o vestit ell,
0: Clar.
1: no, saps? Has d'anar molt de compte amb això.
0: Una mica el que comuniques amb la roba et pot
1: Sí,
0: fer aconseguir una
1: pots...
0: feina o no?
1: Sí, clar, pot ser. Si tu va un noi va amb un traje de lli, no? Per exemple, ara aquesta època, amb un color torradet, no? No sé, la jaqueteta així a sobre o una camisa així de lli arremangada i el pantaló de lli amb una sabata d'esport, però bé, i arregladet, pentinat amb les ulleres de sol i tal, vas arreglat i dones confiança. O sigui, bé, una noia també doncs pot anar vestida com arregladeta, bé, pot portar roba. Jo sempre, mira, veus, aquesta època, i sempre relaciono molt els interiorismes amb com està la tendència del moment, no? Els colors sorra, blancs i colors així, per anar a un puesto. Perquè és que te transmeten pau i tranquil·litat. I la penya, això, quan et vol entrar, i et dic, si vas de color taronja, vermell o colors molt, molt, molt, molt, molt potents, potser tiren enrere.
0: Un DJ o una DJ, com hauria d'anar vestit?
1: Això sí que mola molt. Com li doni la gana una mica. En realitat, els DJs, a mi m'agrada molt. Pues jo crec que depenent de l'estil que tinguin, si és un DJ que és de rotllo dels anys 60 o música pop, música rock, pues en concordància una mica amb el que punxes. I llavors és que és bastant normal. Tu fixa't, quan veus el Guetta, per exemple, vestit en rotllo traje, saps? Va de jefe, però perquè ja és un jefe, aquest ja ha fet tot el que havia de fer. Però les noies que he vist que toquen o que punxen, la DJ Trapella, o no sé, ara és que estic preparant unes històries, el DJ Merey, el DJ Edu, els meus vestits, doncs així, no? Així en plan misteriosos, així en plan guai, però tirant cap a la música que toquen, saps?
0: Clar.
1: O sigui, que toquen, que punxen. És que això és un món, eh? És com les
0: Sí.
1: bandes. Si tu vols una banda tocar, tu ja t'esperes que els heavies vagin vestits més o menys heavies.
0: Clar. I les ulleres de
1: O...
0: sol, imprescindibles, no? Potser també.
1: Hosti, tu, em sembla bastant fantàstic, això sí. Això li trobo un què per això, eh? Quan estàs treballant, quan estàs sobre un escenari de nit o amb una cabina de DJ i tal, hi ha moltes llums que et van apuntant a la cara. I pot ser que acabis una miqueta amb els ullets saturats. I per això entenc que de vegades vagin amb les ulleres de sol, eh?
0: Clar, que té un
1: Però
0: motiu,
1: també
0: eh?
1: crec que... Alguns sí i alguns són que van de guai, sí, ja està, no passa res.
0: Molt bé.
1: Això.
0: Clar, sí, també donen aquest aire, no?, de
1: De
0: xulo.
1: malotes.
0: Sí,
1: Sí, clar.
0: exacte.
1: És que, a veure, al final, a la zona que tu vas a un concert d'un grup X, vas a veure aquest grup X, però tu vas a veure un DJ o a una festa, un DJ punxant, qui està duent tota la festa amunt o avall, o s'ho està carregant o està portant a tope, és el DJ o la DJ.
0: Clar.
1: Llavors, la seva imatge normalment té un rotllo. Van amb rotllo, saps? És divertida. I si fan una festa a la platja o si fan una festa... És diferent, clar.
0: Total. Judit, acabarem amb una última professió. En aquest cas, l'estilista de moda, tu mateixa, no ens podries explicar com és el teu dia a dia i doncs, quins looks creus que són més còmodes o amb què et sents més identificada?
1: Doncs mira, jo quan haig d'anar al carrer, a la guerra, que dic jo, que haig de fer coses a carrer perquè haig d'anar entrant a puestos, sortint de botigues, és un shooting a fora i tal, sempre intento buscar peces molt vaporoses i molt còmodes. Coses que normalment em facin sentir guai. Hi ha pantalons així, tipus palazzo, que són molt còmodes, que són fresquets, i vas caminant i es belluga i fa un moviment i dona una presència que flipes. Això et va empoderant a tu mateix, saps?
0: Clar.
1: Això és molt important. O sigui, després, avui, per exemple, per anar a l'oficina una estona, que no havia de reunir-me ni res, ningú, vaig amb un short de color mostassa i un top negre de tirants, la veritat, i amb unes sandàlies molt mones, que per cert em vaig comprar una sabateria d'aquí de Premià, per a mi m'agrada fer... M'agrada anar al petit comerç, no a puestos molt grans. I la veritat és que és supercòmode, perquè és la comoditat, al final el que premia. Quan haig d'anar a cobrir alguna entrega, algun esdeveniment, alguna cosa més formal, jo us em vesteixo, és una manera de vestir molt supèrbia, però sempre extremada, perquè jo em dedico a això.
0: Clar.
1: Jo no aniré vestida amb un vestit tirat que no se'm vegi res, no, jo em poso el meu pantaló fúcsia amb el top no sé què, amb un collaret ben gros que es vegi, ara tinc un que és un Nautilus, que és guapíssim, de platejat, que me'l van regalar, i el porto al coll, que és un cargol gegant, que és supermaco, i coses així que es vegin, que siguin potents, saps?
0: Molt bé.
1: Però sempre vaig molt en relació al que haig de fer. És com els músics, quan van a tocar segons el que toquen fan, doncs jo, segons el que em toca, el pal que em toca treballar, doncs vaig. I jo sóc molt rockera, eh? Vagi per davant, a l'hora
0: Molt
1: de
0: bé.
1: vestir, des de tota la vida.
0: Molt bé. Doncs Judit, guapa, moltes gràcies com sempre. Ens escoltem la setmana que ve. Adeu.
1: Molt bé, adeu!
0: Seguim avançant, arribarem a les 4 i 20 de la tarda, pràcticament falta un minut, i de seguida anem a conèixer el següent tema del dia des de Malgrat. Endavant.
2: Bé, aquest mes de juny un grup de dones, 6 d'elles malgratenques, van anar al campionat Passión por la Danza, a la modalitat de dansa espanyola i flamenca, a Benidorm, amb l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones de Pineda de Mar. La gràcia és que van quedar primeres a la categoria sènior. Avui en parlem amb les bailadores, la Judit Cantero, la Isabel Bellido i també la mestra que avui aquí les acompanya, la Vicky Aguilar. Bona tarda a totes tres.
3: Bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, enhorabona per aquesta primera posició a la categoria sènior. Tot i així, no és la primera vegada que quedeu primeres.
3: No.
2: Bueno, expliqueu-nos una mica quines sensacions teniu després d'haver guanyat.
3: Bueno, la sensació que tenim és de felicitat, d'haver fet les coses ben fetes, d'haver estat ensajant tots aquests dies, aquests mesos. Ha sigut un esforç gran, però finalment pues, tot el seu esforç ha tingut una recompensa bona i estem feliços.
2: Quant de temps porteu assajant per aquest campionat?
4: Pues portem assajant des del gener, una hora i mitja a la setmana i fins a la setmana abans d'anar al campionat.
2: Val. Com es desenvolupa un campionat d'aquest tipus? Com funciona aquest campionat, aquest tipus de campionats?
3: Bueno, són campionats que són a nivell nacional. Primer es fa un campionat a Madrid, al Alcalá de Henares, es fa a Benidorm, que és on vam anar nosaltres, i després, quan a l'octubre, faran un campionat a Madrid de tots els que hem guanyat primer, segon i tercer. Uh-huh. Es farà un campionat de campions.
2: Sí, que l'octubre tindrem un campionat amb les guanyadores de la resta de campionats.
3: Sí, exacte.
2: L'any passat entenc que vau també participar-hi perquè vau quedar primeres.
3: Bueno, vam quedar primeres, però l'any passat no es va fer aquest campionat de campions.
2: Ah, no,
3: vale?
2: Es va fer.
3: I aquest any és com una novetat i es fa i anem cap allà, cap a Madrid, si Déu vol.
2: Val. Què es puntua o es valora en el campionat, en els campionats que hi participeu?
3: Doncs mira, es valora la coreografia, es valora la tècnica i es valora l'actitud.
2: L'actitud?
3: Sí.
2: I quina actitud s'ha de tenir per ser una bailadora de flamenc i de dansa espanyola, va?
4: Pues... Tu has de creure que a nosaltres encara ens falta una mica, perquè això encara no ho tenim, però, no sé, jo personalment vaig passar molts de nervis. Aquest any ja anava una mica més preparada, com per així dir-ho, però no és fàcil, no és fàcil, perquè només pujar-te a l'escenari ja és un grau.
2: Mm. Hem parlat de que es puntua l'actitud, la tècnica... La posada en escena també es té en compte?
3: Sí, sí, sí. La coreografia posada en escena, sí, sí.
2: Mm-hmm. Perquè també aneu molt arreglades per l'ocasió. No sé també sí. Si això es té molt en consideració pel jurat.
4: Sí, suposo que sí. Pues el pentinat, els complements, mm-hmm. la vestimenta...
2: I us esperàveu aquest resultat o no?
4: Pues aquest any... Jo, personalment, no, perquè hi havia més nivell que l'any passat i, pues, va ser apoteòsic, perquè vam cridar, vam saltar i, no sé, va ser increïble.
2: La vostra mestra, la Vicky, també negava amb el cap. Sí, sí, va, ja que has vingut, has de dir alguna cosa, Vicky, va. Vinga, Vicky, com, t'esperaves aquest resultat de les teves noies o què?
5: La verdad es que no. No, porque, como ha dicho Judith, este año había muchísimo más nivel y muchísimo más grupos que en años anteriores. Creo, si no recuerdo mal, eran 18, 19 grupos de categoría senior de toda España.
2: Uh-huh. Val. I en aquest cas, com ho prepareu? A nivell més tècnic, perquè elles han parlat de tot el que es puntua i es valora, però a nivell tècnic, tu que ets mestre i domines més, què és el que més difícil es... Què és el més difícil? Què és el que més es puntua? Què és el...
5: Bueno, para empezar, o sea, son madres de familia y lo primero es el coincidir todas en todos los ensayos. Porque cuando no pasa una cosa, pasa otra. Todas tienen niños, maridos, casas, trabajos. Esto es un más a más. Es algo que les gusta desde que eran muy pequeñas a todas. Entonces nosotras, tanto Isa como yo... dentro de un ensayo empezamos con mucha técnica y mucha psicología.
2: Psicología, explica això.
5: Mucha psicología, porque al final les tienes que hacer entender y que lo que venga bienvenido sea. Pero que tienen que ir sobre todo a disfrutar y a olvidarse de todos los problemas que tenemos como adultos fuera de ahí.
2: També un tema de confiança, entenc, ¿no? D'autoestima.
5: Totalmente, totalmente. Uh-huh. Se lo tienen que creer.
2: Val. I vosaltres, com és que vau decidir apuntar-vos a ballar flamenc? Des de quan porteu?
4: Ui, pues això es remunta als anys 1980.
2: Déu-n'hi-do.
4: Perquè, sobretot les que som d'aquí de Malgrat, ballàvem a la penya flamenca Nuestra Tierra, que això... pues clar, ens ho van inculcar pues, els nostres pares, que eren socis d'aquesta penya.
3: D'aquí de Malgrat, eh?
4: Sí.
3: Era una penya que estava aquí a Malgrat.
4: I la nostra profe pues, era la mare de la nostra professora, de la Isabel. Mm. I la Isabel, també. I llavors, pues, ho vam deixar perquè va desaparèixer i al cap dels anys pues, ens vam tornar a trobar. La Isabel va començar a donar classes i ens vam tornar a juntar. Uh-huh. I van obrir l'estudi i el que va començar sent com una teràpia pues, al final ha acabat pues, anant a campionats.
2: I què és el que més us agrada de ser bailadores de flamenc?
4: A mi m'agrada ballar.
2: Mm-hmm. Però què és el que et porta que sigui flamenc i no parles de ballar? Pot agradar ballar, però pot agradar ballar zumba? Per què el flamenc? És a dir, què és el que t'atrau? De...
4: Bueno, perquè al final a casa meva, des de ben petita, és el que hi havia. A casa meva, des de que jo vaig néixer, a casa meva sempre s'ha escoltat el flamenc i m'agrada tot tipus de música, però el flamenc és el que més m'agrada.
3: És una mica l'arrel dels nostres pares. O sigui, nosaltres som totes nascudes aquí a Catalunya, però tots els nostres pares... Bueno, la meva mare era catalana, però el meu pare i la majoria dels pares de les noies que ballen i nosaltres, que som les noies que fem, que som les professores, els nostres pares són d'Andalusia, van emigrar aquí a Andalusia, d'aquí a Catalunya fa molts anys, nosaltres vam néixer aquí i són a l'arrel nostra, que ens han inculcat ells.
2: Mm-hmm. Una cosa que em crida l'atenció també és els vestits que porteu. Us els costegeu vosaltres? Els sí. Compreu, els bordeu? Perquè, o sigui, dins de... Perquè, mira, per exemple, la Fira d'Abril que es fa a Barcelona, preguntant a la gent, doncs ens diuen, ostres, sí, els volantes, m'ha costat tant, porto mesos preparant-ho. Clar, vosaltres que, a més, els utilitzeu els vestits per actuar, diguéssim, també suposa un cost i un temps, no?
5: Totalmente. La estética es súper importante cara de subirse a un escenario. Uh-huh. Y los vestidos, bueno, hay de todo. Hay vestidos que tenemos una modista que se dedica a hacer trajes de flamenca. Uh-huh. Y nos los hace, o sea, yo los diseño, yo elijo telas y ellas no ven nada hasta que no están. Uh-huh. Y luego hay otro, en otras ocasiones, pues que se toman medidas, elijo lo que quiero y lo mando a hacer. Y ya vienen hechos.
2: Uh-huh, vale.
5: Pero sobre todo hay que tener en cuenta la estética. Muy importante para cualquier tipo de disciplina de baile. No solamente para flamenco.
2: I també un altre tema que sona molt atòpic, que quan algú diu, vinga, va, posa't a ballar flamenco, fas el típic gest de les mans així, els xasquidos amb els dits i fas la volta, però clar, això no és, o sigui, no és flamenco, no té res a veure. Llavors, que, per la gent com jo, el servidor, i la gent que està a casa escoltant... Quina és la clau del flamenco? Qui és el primer pas per aprendre a ballar flamenco com Déu mana?
3: Pues el primer pas és que t'agradi. És el pas número un. I després, el flamenco és molt de constància. És difícil, no? Ballar flamenco no és fàcil, no és fer chasquidos, yeah. No és dir ole i ja està.
2: Exacte.
3: Bueno, és un art que té que tenir molta constància, molt sacrifici, moltes hores d'ensajos i si t'agrada tu has de prendre molt en sèrio, no és una tonteria. I nosaltres encara, per exemple, el grup que tenim, del que estem parlant avui, és un grup sènior, un grup que no és professional, és un grup totalment que ve per gust, perquè li agrada, però nosaltres sempre intentem dir que la disciplina és molt important i que hem d'ensajar i ens ho hem d'aprendre molt seriosament, perquè ballar flamenc és molt difícil, hem de tenir molta tècnica, molt compàs, i hem de saber molt bé el que estem fent. Mm-hmm. I si volem anar a un campionat, hem d'estar on estem, seriosament.
2: Mm-hmm. Val. I ja per acabar, creieu que el flamenc està arrelat o està agafant força aquí malgrat?
5: A malgrat, y creo que se está volviendo a poner de moda otra vez el flamenco. Uh-huh. Al final, no solo en malgrat, en Barcelona, Cataluña, no, en toda España se está volviendo a poner de moda. Es una disciplina que ha estado unos años como un poco olvidada. Uh-huh. Y está volviendo a revivir.
2: Sí. És a dir, perquè, bueno, al final forma part del nostre folclore.
5: Total.
2: Ens agradi o no, el tenim de tota la vida.
3: Bueno, és patrimoni de la humanitat.
5: Exacte.
3: O sigui, amb això ja...
2: Exacte. Mm-hmm. Molt bé. Doncs, mira, ho donem per acabat aquesta entrevista. Judit Cantero, Isabel Bellido i Vicky Aguilar, gràcies per atendre'ns avui aquí a Ona Malgrat. Enhorabona per aquest... Bueno, per haver quedat primeres. I esperem que el proper campionat d'octubre també ens doneu una sorpresa. A veure si us
5: Ojalá.
2: Podem tornar a entrevistar. Gràcies.
5: Ojalá. Gracias, gracias.
0: Arribem a 4:45 de la tarda. Ara mateix doncs, farem un breu repàs a la pregunta del dia i us recordem que us estàvem preguntant si us fan por les altures. Podeu respondre a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i també a X, que ens podeu trobar amb el nom de @onamaresme, i allà ens podeu doncs dir si us fan por les alçades o no us fan por, si sou valents o valentes, o més aviat porucs o porugues. Aquesta és la pregunta del dia, i bé, nosaltres de seguida seguirem avançant i de tot seguit parlarem amb el torderenc Marc Fuentes des de Tordera. Fins ara, no marxeu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs fa uns minuts ja us ho avançàvem. El tordarenc Marc Fuentes ha estat convocat per la selecció catalana de futbol gaèlic que jugarà al Mundial. Endavant.
3: Doncs amb nosaltres avui tenim en Marc Fuentes, un tordarenc que ha estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial de Futbol Gaèlic. I diu, ostres, què és el futbol gaèlic? Doncs també aquesta entrevista servirà per xerrar amb ell i descobrir aquest nou esport. Marc Fuentes, benvingut a Ràdio Tordera.
4: Bona, Jordi.
3: Explica'ns una mica, primer de tot, què és el futbol gaèlic?
4: Bé, el futbol gaèlic és un esport que combina molts esports que tenim coneguts, no? Com seria futbol, handball, rugby, futbol americà, tot aquest... És una mena de barreja d'esports que és original i més popular és a Irlanda i que allà, doncs, aquesta popularitat fa que s'omplin estadis, 70.000 persones gairebé, però que aquí sembla que la gent no el coneix i bé, pot ser això també una bona sortida per començar.
3: És a dir, és com si estiguessis jugant a rugby, però també hi ha porteries, com en el futbol, la pilota també es pot botar, és a dir, combina tot això. Que és a dir, com el vas conèixer, aquest esport?
4: Doncs mira, aquest esport el vaig conèixer per la universitat. Oferien uns crèdits a canvi de poder provar aquest esport i vaig fer aquesta prova i em va agradar. I vaig preguntar, perdona, tornareu a fer aquest esport o un entrenador d'aquest esport en altre lloc? Van dir, doncs mira, estem creant un equip que seria Celtic Girona, perquè hi ha altres equips a Catalunya, com és el Sitges, com és el Barcelona Giles, que és un equip de Barcelona Giles que són pràcticament tots irlandesos, la gran majoria, i van dir, però faim un altre també a Girona per també abarcar aquesta part de la regió, no? I quan van comentar la idea, doncs jo em vaig apuntar i la gran majoria dels que són part d'aquest club també som gent de la universitat o joves, fins i tot treballadors de l'UDG, gent que amb 30 anys, que encara està en edat plenament, no? El futbol diuen que els 30 anys és l'edat prime, no?, dels jugadors. Doncs mira, els tenim aquí també. La gran majoria som persones que fa 2 anys ni el coneixíem i que entrenant, doncs, estem ara a poc millorant el nostre nivell i l'any que ve estem mirant de... O sigui, fixa't, de fa 1-2 anys ni el coneixíem i l'any que ve ja estem parlant de competir a nivell estatal pel que són els ibèrics i també s'està mirant, tinc entès, de fer una Copa Catalana, de tornar una Copa Catalana que ja existia, però que per l'escassetat dels equips doncs, no s'ha fet.
3: Ara t'anava a preguntar, les competicions que jugueu com a equip de Celtic Girona, què són? Quins partits feu? Només són amistosos?
4: De moment només hem pogut fer amistosos, ja sigui un Celtic Girona contra un combinat de jugadors de selecció catalana, o també vam fer un amistós que vam anar a Bilbao, que va ser una experiència, de veritat, que va fer també conèixer el nostre club arreu d'Espanya, i crec que va ser una experiència molt positiva, també de germanament amb el País Basc, perquè sempre Catalunya i el País Basc hem tingut molt bona relació. I bé, és seguir creixent, i l'any que ve, a veure, en teoria, podrem competir ja competicions per tot l'estat espanyol, i bé, Europa és somiar, però bueno, tot és mirar-ho.
3: Centrem-nos ara amb la notícia que bé, ostres, ha cridat aquí a tots els tordarencs. Has estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial. Primera curiositat que a mi se'm genera és com la selecció catalana pot anar a disputar un Mundial si, per exemple, ara que hi ha el Mundial de Futbol, només pot anar l'espanyola, la catalana o de les altres comunitats autònomes, no poden participar-hi.
4: Doncs aquí hi ha una barreja de dos factors. Una... la que tots creurien que és la legal, no? I és que a Espanya, pel que fa, per posar l'exemple del futbol, només pot anar convocada la selecció espanyola al Mundial. I per què és això? Doncs perquè hi ha una llei que obliga que totes les federacions autonòmiques de futbol, o per com estigui distribuïda les regions, estiguin sota una federació supraestatal, o una estatal, que gestiona totes. Llavors, només pot anar convocada pels que diuen els de dalt, no? Però... com que no està reconegut com a esport a tot l'estat, sí es pot fer aquesta cosa, com crec que passa a més d'un esport, ho hauríem de mirar, però sí que passa a més esports. Llavors, el que també juga a favor nostre és que a Irlanda és precisament una situació molt semblant a la nostra, és a dir, ells formen part d'una comunitat més gran, però al Mundial també poden classificar-se seleccions, per exemple, Irlanda del Nord, Irlanda, Escòcia, Gales, llavors no van com a Gran Bretanya, van com a les seves pròpies nacions, i el Mundial que fan realment és un Mundial de Nacions. Llavors per això va Catalunya, va el pot convocar Galícia, Ibèria, que és una barreja entre Espanya i Portugal, que això, bueno, aquesta frontera seria una mica difícil de definir, però també van regions d'altres països, per exemple, crec que van zones de França, zones d'Itàlia, Itàlia, que és un país molt complex perquè des de la seva creació, no, que està feta per moltes regions, doncs passen coses així en aquest Mundial. I crec que és el bonic de la riquesa de les diferents cultures.
3: Com va rebre aquesta notícia de que aniries convocat?
4: Doncs amb molta il·lusió i moltes ganes, no? També pel que fa representar a Catalunya, crec que és un orgull.
3: Però com t'ho van comunicar? És a dir, del Celtic Girona ets l'únic jugador que has estat convocat o tens més companys, potser que d'universitat, com comentaves, que també aniran?
4: Doncs del Celtic Girona estem convocats, crec que som... Ostres, ara t'hauria de mirar el número, però que jo recordi uns 4 o 5.
3: Oh, mira.
4: Som uns quants, la veritat. Mm-hmm. La gran majoria són dels Sitges i d'aquests dels Sitges hi ha molts que tenen un passat pel Barcelona Gals, que seria com l'equip més gran ara mateix a Catalunya.
3: Mm-hmm. I aquest Mundial, quan es disputa?
4: Aquest Mundial es disputa del 13 de juliol al 17 de juliol a Waterford, a Irlanda.
3: I explica'm una mica el quin paper. No sé si us heu pogut ja entrenar tots junts o no.
4: Doncs sí, precisament aquest passat diumenge, bueno, crec que va ser a finals de juny vam fer un últim entrenament per també hem de descansar les cames i arribar en plenes condicions. I vam acabar de fixar les posicions perquè, evidentment, cadascú dels seus equips juga d'un rol. Jo, al Celtic Girona, els pocs partits que hem jugat, normalment jugo en una posició molt més de full forward, que seria com el més endavant o la penúltima línia, a davant de tot, i ara la selecció catalana, bueno, suposo que per com sóc jo com a jugador, que sóc, considero bastant ràpid i que tinc visió de joc, doncs m'han posat més cap al mig, que també és molt box to box, que es corre amunt i avall, on hauré d'aprendre pues, també com una manera de conèixer a mi mateix com a jugador, no? Crec que és una posició molt complexa i que puc aprendre també a gestionar els temps i els descansos.
3: I quan marxeu cap allà?
4: Marxem el 12 de juliol, bueno, alguns volen arribar abans, altres més tard. La gran majoria d'equip...
3: Perquè, clar, aquí hi ha... és neu cosa vostra, no? És a dir...
4: Correcte. El que és el desplaçament, això ho hem de pagar nosaltres. I bé, cadascú agafa el seu avió, la gran majoria ens hem distribuït en el mateix avió, i també, doncs, no cabíem tots a una mateixa residència i hem d'estar com en dues residències. Però bé, no és un hàndicap molt gran, estem més o menys a prop. Crec que els que estan més lluny estan a 20-30 minuts de les instal·lacions. Unes instal·lacions molt xules, per ser les de Waterford. He pogut veure ja unes imatges i la veritat és que és espectacular, no? A vegades quan compares a fora pobles que ni coneixes i que tenen instal·lacions esportives que dius, mare meva, però bé, haurem d'aprofitar aquests dies que estem allà per aprendre molt i sobretot per gaudir.
3: Heu parlat de quin és el paper que voleu fer durant el Mundial?
4: Sí, tema tàctiques, vam fer just ahir una reunió que ens vam... A part de la logística que havíem de fer del viatge, també vam fer una gran part de tàctica, sobretot en quantes línies de joc volíem jugar, perquè també hi ha unes normes que encara estan una mica grises sobre si hem de portar protector bucal o no als partits, perquè hi ha aquesta famosa llei borrosa que diuen que potser hi ha un àrbit que si no portes un protector bucal d'una manera et pot no deixar jugar, i coses així. També tema tàctic, si volem jugar més contenció o anar més a l'atac o a quedar-nos en bloc baix, també depèn de la situació del partit, però sí que com que tenim una plantilla, no tenim molts canvis com altres seleccions, doncs crec que optarem més per una contenció, estar bastant fixos a les nostres línies i amb moltes ganes.
3: I en clau resultats, Marc, parlem amb clau resultats, no sé si fareu que l'important sigui participar o realment voleu intentar aconseguir alguna cosa més.
4: Home, nosaltres no fem aquest viatge, no?, per dir, bona, som Catalunya i ens anem. Nosaltres volem lluitar fins al final, tenim marcada la final del 17 de juliol, que és a un estadi, precisament allà a Irlanda, i tenim moltes ganes d'arribar. Depèn de la classificació, pot arribar a una final que es diu com si fos gol, plata i bronze, depèn de com quedis classificat. O sigui, no es fa només una final, de tots els equips que són, anien com a tres grups, si classifiques, evidentment, i la nostra intenció és almenys classificar a una Final Four i jugar a una final i arribar i guanyar-la, evidentment.
3: Estarem pendents, de veure aquest resultat.
4: Ja us informaré.
3: Per anar acabant, Marc, comenta'm una mica, el joc, ostres, és molt complicat adaptar-se a jugar? Si jo, per exemple, que no en tinc ni idea, ara començo a jugar?
4: Doncs si tu mires un vídeo de com juguem, des de la grada, tu diries, ostres, això és molt fàcil, això agafo la pilota. No és tan fàcil. Jo, quan ho vaig veure, la primera vegada sense tocar una pilota, vaig dir... Això està xupat, això és com si al futbol tinguessin l'oportunitat d'agafar la pilota amb les mans.
3: T'he de dir que els vídeos que m'està veient ara no em semblava gens fàcil a mi, eh? A mi no m'ha semblat gens fàcil.
4: Ara ja ho veig amb uns altres ulls, perquè porto un any gairebé practicant el bot, però aquest bot amb el peu i seguir corrent, hi ha molta gent que si no tens molt ben après això, et frenes molt, et limites, et tanques la visió del joc, i és important començar a tenir-ho automatitzat. O sigui, no és tan fàcil com la gent creu. A sobre que per fer el passe s'ha de fer d'una manera concreta, no pots llançar la pilota a qualsevol manera, has de fer un cop com si fos de voleibol i més coses. O sigui, és més complicat del que sembla, i quan molts amics, col·legues m'han dit nah, això està no sé què, els he portat a una pista, els he donat una pilota i he dit proveu-ho ara. I tots riuen perquè no, està més difícil del que sembla.
3: Ja per acabar, Marc, és un joc molt agressiu, no?
4: Sí, de fet, si et donen un cop de cares no és falta. Llavors, per això portem, en teoria, protector bucal i més proteccions, però bé. Tampoc pots anar... O sigui, l'àrbitre el que també considera és que no vagis amb una agressivitat per fer mal. O sigui, tu has de fer veure... Vull dir, perdó, que no soni malament, però tu has d'anar a tocar la pilota. Has d'intentar anar a tocar la pilota. Si tu prens un cop de puny a un altre, evidentment és una agressió. Però és veritat que de cares no es pita falta. La falta només és... d'esquenes.
3: Doncs Marc, esperem que no et facis mal, que rebem notícies molt bones en aquests propers dies de juliol i que vagi molt bé i moltíssima sort en el Mundial, Marc.
4: A vosaltres.
2: I acabarem el programa parlant amb l'historiador Joan Pinya sobre la història de la Torre del Castell a Malgrat.

0: Bé, avui us proposem una ruta fins a la Torre del Castell, un espai històric que descriu molt bé l'evolució de la nostra vila al llarg del temps. En parlem de tot això amb més detall amb l'historiador local Joan Pinya, que ja el tenim ja com a referent de la nostra ràdio. Bona tarda, Joan.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, què representa per tu la Torre del Castell?
1: Home, doncs per mi és un element molt important, perquè a més jo sóc nascut del barri del Castell.
0: Ah, sí?
1: O sigui que per mi és un element molt identitari a nivell familiar i personal. Però alhora també representa el que representa per tot malgratenc, que és un element que identifica, no?, identitari per al nostre poble. És aquest punt elevat que com aquí qui diu, dona matriu, dona naixement a la nostra població. Per tant, qualsevol malgratenc que se'l miri ja ha de veure això, no només un element que en forma ens identifica, no?, que ens representa com a poble, sinó que, a més, el punt de naixement del nostre poble.
0: Com arribem a la torre? És a dir, algú que ens estigui escoltant i digui vull desplaçar-me fins a la torre, quin seria la ruta més recomanable?
1: Pujant. Sí, això és una cosa que tots els veïns del barri ho sabem, que per arribar allà dalt s'hi ha de pujar. Vale? I això, tenim diverses opcions, no?, com el carrer del Ponent o la pujada del castell, que ara l'estan arreglant i ajardinant, però llavors també hi ha l'opció més fàcil, que és des de la plaça Ensem Clavé agafar l'ascensor inclinat. No? Que això, des que es va ficar aquest ascensor, notem que l'afluència turística ha augmentat.
0: Què és el que fa tan especial la Torre del Castell? Té algun element identificatiu que cridi l'atenció?
1: Sí. Mira, a nivell oficial, la fa especial que és l'únic bé cultural d'interès nacional que hi ha a Malgrat. Tota la resta són béns culturals d'interès local. Per tant, a nivell nacional està catalogada no per la seva importància artística o històrica, sinó perquè hi va haver un moment en què es van catalogar tots els elements defensius. I, per tant, també es va catalogar aquesta torre. Però alhora també és, clar, el seu un punt originari del nostre poble ens ha anat acompanyant al llarg de tota la nostra història. I, clar, la sabem ja que es funda, o si més no, que tenim la primera referència, no sabem des de quan hi és, però la primera referència és del 1382, com a un punt defensiu avançat del castell de Palafolls. Per tant, els palafollencs, en vista de que el mar era un lloc perillós, pirateria, fan com una avantguarda, com un punt fortificat, per protegir-se de tots aquells que van a buscar-hi riquesa en el mar. Hi havia pescadors, hi havia mariners de la baronia de Palafolls, però alhora necessitaven alguna protecció.
0: No està clar, no?, quan es va construir la torre, perquè alguns parlen del segle XIV, però...
1: El segle XIV és el primer moment en què la tenim documentada, però això no vol dir que fos anterior. Clar, llavors, ens han anat seguint tota la vida, al segle XVI tenim documentats atacs pirates que hi fan destrosses, perquè, clar, era on la gent s'hi anava a refugiar. Per tant, els primers malgratencs, o els primers palafollencs que vindran a viure aquí, aniran al voltant d'aquesta torre a viure. Per què? Perquè en el moment d'atac, ràpidament, puguin acostar-s'hi. Llavors també en la guerra del francès, el segle XVII, les carlinades del XIX, durant la guerra civil sabem que s'hi fica un ull de metralladores, per tant tota la història de Malgrat la podem anar resseguint també sapient què passa a la Torre del Castell.
0: Val, i la relació que tu destaques amb la Torre de Palafolls actualment, bueno, actualment no, antigament era que era l'avançada, la torre d'aquí Malgrat.
1: Exacte, Palafolls és terra endins i ells sabien perfectament que un dels punts de riquesa era el mar. Però clar, el mar estava ple de pirates. Què havien de fer, doncs? Fer algun tipus de defensa per engrescar els palafollencs a acostar-se al mar. D'aquí que fessin aquesta torre amb baluart documentat, o sigui, tenia un baluart al voltant, tenia una muralla fortificada, de la qual avui dia no en queda res. I clar, tots aquests malgratencs que es van ubicant al voltant de la fortalesa, fundant aquesta barriada, o a la plaça del carrer Passada, que serà just als peus de la fortalesa, però ja a la zona plana.
0: Com ha anat evolucionant la Torre del Castell? Per exemple, el seu ús s'ha seguit utilitzant després, no?, de la seva construcció, la primera documentació que tenim, s'ha seguit utilitzant com a estructura defensiva, per exemple, en conflictes com podria ser la Guerra Civil Espanyola?
1: Exacte. Des del seu moment fundacional, que naixeria com un espai fortificat i defensiu, fins la Guerra Civil, sempre ha complert aquesta funció defensiva. Un espai de guaita, de vigilància, magatzem de provisions per en cas de setge, però ja sí que serà l'últim moment en què funcionarà amb aquest rol serà justament la Guerra Civil. Sabem que a partir d'aquest moment serà un espai més aviat abandonat, en el qual fins i tot hi aniran a viure rodamons o famílies que no tenien lloc on viure, fins que s'acaba generant aquest ajardinament del parc, en el qual conserva la torre com un element imprescindible.
0: Actualment, l'ús de la torre, dins es conserva alguna cosa, material... S'aprofita la torre per alguna cosa avui dia, més que res per decorar... Que no sigui només decorar, decorar
1: la,
0: malgrat.
1: La torre era buida fins a l'any 2002, és el moment en què es fa la gran una nova reforma del parc, no? Perquè el parc ja hi era, va ser fet en època en Pepito Mora. Doncs el 2002 es fa una nova reforma d'aquest parc i la torre també se li fa una molt criticada i desafortunada reforma, que hi fica una escala interior, l'escapça, hi fica una pèrgola, no? Que aquesta pèrgola finalment es va acabar traient, tota la resta no s'ha tret, però sí que realment va ser una obra que va generar molta controvèrsia, perquè clar, estava afectant un bé cultural d'interès nacional i l'emblema identitari del nostre poble. Que molt curiosament, les entitats o la gent que l'ha continuat representant o simbolitzant o utilitzant de logotip, l'han utilitzat amb la forma que tenia abans d'aquesta reforma.
0: Originalment.
1: Sí,
0: amb
1: les espitlleres, no?, i l'acabament. O sigui, que, diguem-ne que Magrán no ha acabat de quallar o d'acceptar aquesta nova forma d'aquesta
0: torre. Seria que li van fer a la torre d'aquí malgrat com un ex-Eomo, no?
1: Sí, sí, van fer...
0: Bueno, un intent de reglament.
1: Li van voler donar una funció, que és la de poder-hi pujar i ser torre de guaita, però és que alhora aquesta intervenció per poder-la convertir en una torre de guaita de passeig, diguem-ne, tampoc ha acabat funcionant perquè està tancada, no? I no s'obre, no, per poder realitzar aquesta tasca. Per tant, el sacrifici que es va fer per donar-li funció no ha acabat tampoc resolent.
0: I alguna dada curiosa o fet històric de la Torre del Castell o del mateix parc que l'envolta, que sigui ressenyable o destacable?
1: Clar, seria molt interessant saber quins límits tenia aquesta fortalesa. Perquè, clar, molta gent ens diu que van gloriosos els del castell, que en dieu castell d'una torreta. No, és que ja hi havia hagut un castell, no? I per això en perdura aquest nom, amb el seu, com bé dit, la seva estructura defensiva, el seu baluart. No sabem si aquesta torre formaria part d'aquest castell o va ser refeta amb materials, no?, d'alguna de les destruccions que patí, es va refer només una torre. No sabem, però clar... El que no sabem tampoc és els límits d'aquesta fortalesa, no sabem com era. Clar, tot això s'hauria pogut resoldre amb una campanya arqueològica, no?, abans de realitzar aquests ajardinaments, però en el seu moment, per desgràcia, no s'hi va atinar i ara avui dia quedem amb el dubte de quin seria realment aquesta...
0: Quan parles del castell, parles del castell de Palafolls.
1: No, de Malgrat.
0: De Malgrat. O sigui, sí. Van tenir un castell aquí a Malgrat.
1: Sí, sí, sí, exacte. Clar, els de Palafolls no fan una torreta. Fan tota una estructura defensiva que permeti guardar-hi gent a dintre, emmagatzemar-hi provisions, defensar-se d'un atac exterior. Per tant, hi ha realment una estructura de castell o estructura de fortalesa, no? I amb la seva muralla o baluart. Però clar, tot això no ha perdurat i desconeixem, no?, que ha quedat, segurament els seus fonaments estan enterrats a terra.
0: Es desconeix tant els fonaments com també, per exemple, qui governava o qui vivia en aquell castell? O se sap alguna cosa?
1: No, tenim, per sort, malgrat s'han conservat molt poquets, però s'ha conservat algun llibre de claveria i ens permet de resseguir les despeses que tenia l'Ajuntament. I sabem que hi havia una guarnició, que hi havia uns desperfectes que de tant en tant s'havien d'arreglar, que hi havia atacs pirates que directament atacaven la fortalesa i s'havia després d'arreglar. Per tant, gràcies a aquestes factures, no?, podem anar resseguint una miqueta alguns esdeveniments.
0: Algun destacable que ara recordis o que
1: sí.
0: Tinguis?
1: Mira, hi ha justament un atac pirata molt ben documentat gràcies a aquests llibres de claveria, en el qual es parla de que s'hi van anar a refugiar els de Magrat i la gent de les muntanyes. O sigui, entenem que gent de Sant Genís, no?, de les masies del voltant, assegudes que s'estava realitzant un atac pirata, tots es van anar a socórrer tancant-se en aquesta fortalesa. No? Per tant, com bé deia, és un punt, des d'un punt romàntic, no?, és un edifici que sempre ha protegit i ha vetllat els malgratencs. O sigui, ella des d'allà dalt ha sigut, diguem-ne, una faldilla acollidora de tota aquesta població que s'hi acollia i alhora un punt de vigilància per tenir-nos, no?, a tots protegits. Per tant, és normal que els malgratencs la tinguin com un dels símbols identitaris.
0: Creus que ara, després d'aquesta reforma, creus que d'alguna manera es podria arreglar o tornar a refer o, diguéssim, recuperar una mica la torre originalment o millor ja deixar-la com està? Què creus que s'hauria de fer ara amb la torre?
1: Si es recuperés seria una restauració il·lusòria, perquè no seria recuperar el que hi havia, sinó com fer un de nou a imatge i semblança.
0: Correcte.
1: Del que hi havia hagut, el que hi havia hagut. Però és que també, quin és el moment, no?, en què s'hauria de recuperar la torre? Perquè tenim documentat com era per la Guerra Civil, amb aquestes pitlleres, que és com va durar fins a aquesta reforma del 2002. Però com era abans, no? Per tant, si s'hagués de refer o restaurar, quina forma hauria de recuperar, no? Per tant, potser, mira, millor deixar palès els errors del passat que ens serveixin per no tornar-hi a caure.
0: No tocar-la i deixar-la com a...
1: Sí. Bueno, com una lliçó.
0: Com una lliçó d'història per no tornar a fer els errors, no?
1: Aquí està.
0: Doncs bé, posem punt i final a aquesta entrevista. Avui hem parlat de la Torre del Castell, una miqueta, on fer un background històric de la nostra història, de la història de la nostra vila, i ho hem fet amb l'història local de Joan Pinya. Joan Pinya, gràcies per atendre'ns, com sempre, i sempre ets benvingut en aquesta casa.
1: Gràcies a vosaltres per fer aquesta difusió.
2: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Karam Lowahidi. Adeu, fins demà.
3: Hola, bona tarda. Soc en Karam Lowahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Mi Chico, de DJ Goja. És una proposta estiuenca, igual que l'últim cop. I res, mentre duri l'estiu, doncs seguirem fent aquestes propostes, vale? Espero que la gaudiu.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida

0: Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de grans consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago del PSC advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven complaguts.
1: Jo no parlo només de l'últim curs, eh? Crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots doncs, amb aquests grans consensos que deia.
2: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
3: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'Escola Bressol, el Cimbardaguer, el tema de les mesures...
4: Molts d'ells els hem treballat com molt entre tots els grups municipals.
5: Coses positives crec que hi ha hagut moltes. Destacaria la de resoldre el tema de la mezquita a Boramar.
0: La d'aquesta setmana era l'última tertúlia política del curs a Premià Mèdia en el seu format habitual, perquè dimarts vinent es tornarà a fer la tertúlia dels joves. Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot, però que, segons ens expliquen des de Marina Port, haurien tingut a veure amb una confusió en el moment d'arrencar, quan hauria posat el conductor la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el conductor, que en el moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés, moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes on ja s'ha viralitzat. El jove va resultar il·lès. Els fets van passar cap a 11:45 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament el 112, potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEMI de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per policia local i Guàrdia Civil i també amb el concurs d'alguns submarinistes, i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Abans de Festa Major, ja ho sabeu, Festa del Barri de Llevant. Manel Ferrer.
6: El Barri de Llevant donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a una nova edició de la seva festa, una celebració que ja supera les 4 dècades d'història i que manté viu l'esperit de convivència entre el veïnat. L'Associació de Veïns ha preparat un programa que combina activitats tradicionals amb propostes per a totes les edats. La presidenta de l'entitat, Rosa Estrada, recorda que la festa ha evolucionat amb els anys, però conserva l'essència dels seus inicis.
7: Amb els inicis es feia una xocolatada, que era molt gran. Hi havia dues cases o més fent olles de xocolata. Me'n recordo que després a la tarda es feien uns jocs d'abans, o sigui, carreres de sac, el joc de la patata, i bueno, es feia un gran sopar popular. D'una altra manera era.
6: La programació començarà dissabte amb una enlairada de coets i la tradicional xocolatada. A la nit hi haurà el sopar veïnal i ball amb DJ Iñaki al pati de l'escola l'Alió. L'endemà, la festa es clourà amb una cantada d'havaneres a càrrec de Barca de Mitjana acompanyada de rom cremat. Des de l'organització animen a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar a participar-hi.
0: Anem als esports, Marc Rodríguez.
8: La presidenta de l'agrupació bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
9: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
8: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes enfora.
0: Pel que fa al temps, no es mou pràcticament res en matèria meteorològica. Avui els termòmetres davallen subtilment i no hauríem de passar dels 28 graus, però demà ja podríem arribar als 29 graus.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Un, dos, tres, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa tanquem la 17a temporada. Qui ho havia de dir? 17a temporada a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada. Que començàvem, com sempre, a la tardor, i ho fèiem, doncs, bueno, amb una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavis Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

la gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita, amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staples Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però han mantingut una carrera que en els últims anys s'ha disparat. I l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment és impressionant. I veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carmiño. Carmiño i el seu Fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir. I, de fet, doncs està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carmiño, Eu vou morrer d'amor.

Carminyo i el fado en la seva millor expressió. Una altra, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que, això, amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy i Vampy és, doncs, actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món i aquí en el seu disc El rei de la Habana, doncs, s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

Irresistible, Vampy i Cimafunk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones. Hey. Get down inside the tingongo. Get down inside the tingongo. Easy. Talk about the passage of time. Life. How it flows. Nobody knows where it comes and where it goes. Just dig it. Be in the moment. Be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè, doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa, doncs, presentant aquest disc, que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana i, doncs, en aquest sentit, doncs, més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és, a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds, a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

0: Fatoumata Diawara, aquest 2026 i el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler. I ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple, al Festival Pirineu Sur. Això és el divendres 24 de juliol, allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està allà. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.
1: De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe

Jorge Drexler i el seu disc Taraka d'aquest 2026. Però si hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu qui són. Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol. I es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és impressiona. Impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important, i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, bé, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Jedubé Ambolé.
1: Yeah. This is Jedubé Ambolé and Kay talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What do we have to do? Go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a anar a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el Fan Part de Le Grand Départ del Tour, al passeig Lluís Companys, que durant 4 dia serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada històrica que coincideix, amb, això sí, amb l'inici de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la 1 del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat la

0: Fins a les 2:20. Els equips de Serenos, que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals, treballaran fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per festa major, per les santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.
1: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
2: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovisa per mitjà d'un carril segregat i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Aquesta setmana, la tertúlia política de Premià Media ha servit perquè els 5 grups municipals amb més representació al ple hagin fet un primer balanç del curs polític, balanç que en més d'un aspecte els mateixos representants han extrapolat al conjunt del mandat. Parlaven en nom del govern la Cesca Domènech, d'Estimem Premià, i el Xavier Gatius, d'Esquerra, i des de l'oposició el Kilian Santiago, del PSC, la Marta Solà, de Crida Premianenca, i l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de gran consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago, del PSC, advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven complaguts.
3: Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots, doncs, amb aquests grans consensos que deia.
4: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
5: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i que no sabem com acabarà, com l'escola de sol, el Jacint Verdaguer, el tema de les mesures...
6: Molts d'ells els hem treballat com molt entre tots els grups municipals.
7: Coses positives crec que hi ha hagut moltes. Destacaria la de resoldre el tema de la mezquita a Boramar.
2: La d'aquesta setmana era l'última tertúlia política del curs a Premià Media en el seu format habitual, perquè dimarts vinent es tornarà a fer la tertúlia dels joves. Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot, però que, segons ens expliquen des de Marina Port, haurien tingut a veure amb una confusió en el moment d'arrencar, quan hauria posat el conductor la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el conductor, que en el moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés, moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes on ja s'ha viralitzat. El jove va resultar il·lès. Els fets van passar cap a 11:45 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament el 112, potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEMI de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per policia local i Guàrdia Civil i també amb el concurs d'alguns submarinistes, i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Abans de Festa Major, ja ho sabeu, Festa del Barri de Llevant. Manel Ferrer.
8: El Barri de Llevant donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a una nova edició de la seva festa, una celebració que ja supera les 4 dècades d'història i

0: que manté viu l'esperit de convivència entre el veïnat. L'associació de veïns ha preparat un programa que combina activitats tradicionals amb propostes per a totes les edats. La presidenta de l'entitat, Rosa Estrada, recorda que la festa ha evolucionat amb els anys, però conserva l'essència dels seus inicis.
1: Amb els inicis es feia una xocolatada que era molt gran. Hi havia dues cases o més fent olles de xocolata. Me'n recordo que després a la tarda es feien, uns jocs d'abans, o sigui, carreres de sac, el joc de la patata, i bueno, es feia un gran sopar popular. Eren uns altres, d'una altra manera era.
0: La programació començarà dissabte amb una enlairada de coets i la tradicional xocolatada. A la nit hi haurà el sopar veïnal i ball amb DJ Iñaki al pati de l'escola l'Alió. L'endemà la festa es clourà amb una cantada d'havaneres a càrrec de Barca de Mitjana acompanyada de rom cremat. Des de l'organització animen a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar a participar-hi.
2: Anem als esports, Marc Rodríguez.
3: La presidenta de l'agrupació bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
4: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors, doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
3: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes en fora.
2: Pel que fa al temps, no es mou pràcticament res en matèria meteorològica. Avui els termòmetres davallen subtilment i no hauríem de passar dels 28 graus, però demà ja podríem arribar als 29.
5: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
0: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
0: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
10: Estàs escoltant?
11: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
12: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
13: Cultura viva torna cap a Montbrió amb la Imma Boquera per escoltar la segona part dels seus gegants.
14: Perquè, degut a la tècnica, el material que estaven fets els gegants, que era d'una fusta molt particular, que es trobava en una zona del centre de Catalunya. I, i van anar estirant a través d'aquí, de la fusta, possibles escultors que hi havia hagut, i llavors, a través d'aquí, van anar estirant un fil. I l'altre fil el va estirar l'historiador Lluís Ardèvol i, juntament amb la Maria Montserrat Gimeno, hereva d'un dels dos, de dos veïns que van anar buscant els gegants a Reus, doncs ella va buscar el seu arbre genealògic, anant tirant endarrere, endarrere, endarrere, fins que va trobar aquesta persona que us he comentat, que vivia al barri de Vall i que coneixia un parent que estava a l'Ajuntament de Reus. I llavors l'historiador també del poble, Josep Maria Ferrer Matas, que també va ajudar a la Maria a buscar per dins l'arbre genealògic i l'arxiu del poble i tot això, i també la família de l'altre senyor que havia anat a buscar els gegants de Reus, que era la família hereva dels Pajà Bertran, doncs, clar, entre tots, doncs, se va lligar caps, no? Vam anar lligant caps i buscant històries per aquí i històries per allà fins que vam poder descobrir, doncs, tota aquesta història.
15: Déu-n'hi-do, sí. I vosaltres, sense saber que tenien tants anys i aquesta història que havia darrere aquests gegants.
14: Sí, no, clar, nosaltres, al barri, la història que sempre hi havia hagut era que dos veïns del barri havien anat a Poblet amb una subhasta i els havien comprat de segona mà, i que cada veí del barri havia pagat un ral. Clar, què va passar? Que quan això vam intentar estirar el fil de la subhasta de Poblet, doncs, clar, en aquella època, en una època determinada, no hi havia subhastes a Poblet, perquè eren èpoques de guerres, eren època que hi havia bandolers, i llavors, clar, en aquella època de bandolers, a veure, d'aquí a Poblet, o et pelaven anant a buscar els gegants, o tornaves amb els gegants i et pelaven, vull dir, pelaven amb el sentit econòmic.
15: Vull dir,
14: t'atracaven i t'aprenien els diners, no? Vull dir que, i a part, doncs, es veu que era en època de guerres i el poblet estava, vull dir, incendiat, vull dir que estava tot cremat i que no hi havia ningú. I llavors, doncs, això va ser una cosa de que aquest és l'historiador, doncs li va picar més la curiositat. I llavors, doncs, ja et dic, juntament, doncs, amb la Maria Montserrat Gimeno, que aquesta senyora, vull dir, va començar a tirar d'arbre genealògic enrere, doncs, fins que van trobar el punt en concret, doncs, d'allà aquests gegants estaven llançats a Reus i fan cap a Montbrió. Bueno, llançats o arraconats, diguéssim, llançats tampoc. Vull dir, arraconats allí a Reus.
15: Curiós.
14: I això, doncs, va ser una gran troballa, perquè, clar, era una cosa que tothom hi anava al darrere, però, clar, no se sabia. Doncs, bueno, i ara amb la tecnologia que hi ha, i els estudis, i arxius, i, bueno, i això, doncs s'ha pogut trobar i estem supercontents. Super.
15: Ara mateix, quants membres sou que formeu part d'aquesta colla?
14: Cap allà entre 30 i 40, amb petits, mitjans i grans, potser una quarantena de membres. Bàsicament són famílies, vull dir... Sí, famílies.
15: Com van... Explica'ns una mica ara com van vestits ara mateix actualment els nostres gegants. El Pinxo i la Pinxa es diu, no?
14: Sí. Pues... mira, el Pinxo porta un vestit així com a gris-negre, i llavors porta com una faixa de color vermell, però vermell bordeus, diguéssim, no vermell furient. Uh-huh. I llavors porta una corona i porta una espasa i porta un punyal, també. Ell porta un vestit que és així una mica reminiscències de guerrer medieval.
15: Sí.
14: Una cosa així. I la geganta, pues, porta un vestit així com de flors, també, amb una cinta també d'així vermella no furienta. I, doncs, bueno, i és més com ara una dama d'aquestes, no? Això més tipus dama, tipus senyora.
15: Comentaves que són unes 30 i pico famílies. Quan sortiu amb...
14: No, de famílies no, som 30 i pico membres.
15: Membres, que sou com una família... Molt bé.
14: Sí.
15: Ara t'entenc. Doncs quan sortiu a les actuacions, aneu tots al mateix color? Aneu vestits d'alguna manera característica?
14: Sí. Mira, fins ara portem una samarreta de color taronja i llavors amb uns texans o blaus o bé negres. Tot, això tot depèn. Però, bueno, el característic és a l'estiu una samarreta taronja i a l'hivern portem una sudadera negra en comptes de samarreta.
15: Quines són les vostres actuacions... Digues.
14: No, ja està.
15: Les vostres actuacions destacades. On podrem gaudir dels nostres gegants?
14: Sí, doncs mira, per Sant Pere... Per Sant Antoni, als voltants del 17 de gener, i llavors per Sant Pere, als voltants del 29 de juny, bàsicament. I llavors també aquest any fem trobada de gegantera el dia 29 de maig.
15: Imma, explica'ns bueno, una mica què és el que t'aporta tu formar part d'aquesta colla gegantera.
14: Home, a mi, a veure, a mi particularment, clar, sí. Jo he nascut al barri de Vall, i llavors, clar, tota la vida vius en un barri geganter. Llavors, per exemple, quan jo era petita, els gegants es vestien pràcticament al davant de casa. I llavors el senyor d'aquella casa, no? Santiago, que es deia Santiago Pajà, ja un dia o dos abans ja sortia allà a la porta, perquè li agradava molt sortir a la porta, a més era una persona que li agradava molt la canalla, els petits, vull dir, li agradava molt, ja sortia allà a la porta i ja deia, ep, demà vestirem els gegants, que no vindràs a veure com vestim els gegants. Sí, i tota la canalla del voltant, tots anàvem a veure com vestien els gegants. I això és una cosa molt, sembla una cosa molt senzilla, però jo, això fa barri, no?
15: Sí,
14: fa barri.
15: Sí, sí.
14: I fa que des de petit ja vegis que vesteixen els gegants, que acabat surten a ballar, i ja vius el món geganter d'una altra manera que no pas que visquessis en un barri que no hi ha... que no hi ha parella de gegants, no? Llavors, clar, tots érem tots petits, tots assentats a la cera del davant de la porta, no? Tots allà assentats, doncs, mirant com ballaven els gegants. Au, ja està, vinga, doncs, demà ja sortiran a ballar. Vinga, doncs, demà ja sortiran a ballar. I llavors, quan sortien a ballar, llavors nosaltres, com que el meu pare també havia sigut geganter, se passàvem 3 o 4 dies ballant pel menjador de casa i pel passadís, doncs ballàvem com ballaven els gegants. I doncs, bueno, eren aquestes coses que fa que hagis mamat gegants, no? Doncs són aquestes petites coses.
15: I quan veus, quan estàs dins dels gegants o la geganta com a portadora, sí. I veus sí. per com miren els nens, què és el que sents?
14: Bueno, jo no he sigut gaire valenta per a ser portadora de gegants, tot i que m'hagués agradat moltíssim,
15: sí.
14: No he sigut prou valenta. Havia estat una miqueta més valenta. O havia d'haver nascut una miqueta més tard, que llavors ja fora més valenta. Però, bueno, pel fet és el mateix. Vull dir, a veure,
15: sí.
14: fas una ballada a la plaça i veus que els petits, els mitjans, els grans, la gent gran, la gent del barri de tota la vida, veus com baden, que amb els gegants i veus que disfruten i fan aquella cara que de felicitat. Vull dir, a veure, doncs ja està, això no està pagat amb diners.
15: No, això és el que t'omple per continuar dia a dia, no?
14: Sí, perquè la canalla petita disfruten amb els gegants, però la gent gran, vull dir,
15: també.
14: Que no els hi toquin.
15: Sí,
14: la
15: sí.
14: Gent gran que no els hi toquin.
15: Sí. Ha canviat molt, Imma, la cultura en si dels gegants?
14: Sí.
15: Sí?
14: Sí. Sí, perquè els gegants sempre havien sigut uns personatges amb molt de respecte, no? Vull dir, quan passaven els gegants, doncs tothom passaven i tothom s'aparava i els miraven i no es movien de la cera fins que no havien passat. Ara no, ara ballen els gegants i la gent, doncs, fas una cercavila de gegants, la gent no respecta molt poc, vull dir, sempre hi ha el típic que li ve creuar mentre ballen i tot això. Vull dir, aquell respecte que hi havia per aquelles figures, ara ja no hi és. Tot i que hi ha la gent que ho senten, sí, però la gent de fora, la gent que no estan dins del món geganter, pues no. Si els hi ve creuar, pues creuen i ja està, i ja separaran. Vull dir, no... Aquest respecte és sí. El que trobo jo que s'ha perdut.
15: Per sort tenim relleu generacional que continuï doncs, vius i mantinguin vius els gegants de Montbrió.
14: Sí, i tot i que ara estem en vores baixes, pues n'hi ha. Sí, n'hi ha. Tenim geganters de 35-40 anys i llavors tenim una mega flota de petits, de 11, 8, 9, 10, 11, que aquests, això no sé, jo penso que quan arribarà el moment no ho pararà ningú. Vull dir, tenim una bona base, però doncs, bueno, ara, el del mig ara està una miqueta justeta. Però, bueno,
15: La qüestió és que...
14: Han
15: d'esperar que creixin. Imma, gràcies. Moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de Montbrió, en aquest cas, a la colla del barri Avall. Moltíssimes gràcies, Imma, de veritat. Ha estat tot un plaer. I llarga vida als gegants.
14: Sí, sí, nosaltres per part nostra no hi ha problema. El problema és que el relleu generacional costa una mica d'arribar, però bueno, ja d'haurà arribar. Molt bé, gràcies a vosaltres per poder explicar la nostra història i el contents que estem d'haver descobert que tenim uns gegants de 270 anys i que, doncs, bueno, que sempre havíem sigut com un aneguet lleig, no? I ara, doncs, bueno, ja no ho som. I doncs, bueno, estem molt contents d'això.
15: Clar que sí, amb molt orgull. Gràcies, Imma.
14: Sí. Bueno, si mai us convé alguna cosa o altra, doncs, mira, tornem a parlar.
12: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Nois.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
2: Es posa a fi així el període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per despagar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
3: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, el responsable del sector del sindicat UGT.
5: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional, hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del COS pel cas Leire.
2: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i el cita a declarar el 16 de juliol.
0: En cultura arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu com a caps de cartell.
2: El tret de sortida el donarà el concert del petit de Carl Eril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís B. Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures, una altra vegada, han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I, sobretot, un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compta amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que a l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, bones notícies. Ja s'ha obert totalment la P7 a la Pobla de Montornès i hi ha hagut un accident molt greu aquest matí i ha provocat moltes retencions. I Gelida, que també tenia moltes retencions, també ha obert en sentit Girona, però encara hi ha 8 quilòmetres de lentitud en aquest sentit, cap al nord, i en sentit sud un parell de quilòmetres. En aquests moments també aturades a la P7, a la zona de Barberà, un lloc habitual, com el seu lateral, la B30. També encara aturades a la C33 i la C58 per accedir a Trinitat des del Vallès. I en el cas de les rondes, amb molt moviment, especialment en el cas de la ronda de dalt en sentit Trinitat. A alguns punts de lentitud a la part sud, ha estat un dia molt intens amb incendis, accidents, amb el començ, amb la presentació ara mateix del tour a la zona de Sagrada Família. Per tant, us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia en cap moment i us mantingueu informats. Molt bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
4: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total, pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc als casos de presumpta corrupció del PSOE.
0: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i ella s'ha erigit com a alternativa de govern. Mont Carvajal.
5: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
6: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lluat el consens aconseguit.
7: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
5: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
8: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí. Avui es votarà i resistiran, però no governaran.
5: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.

0: Ja no hi haurà excuses per no liderar.
1: A partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
3: Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Minguell.
4: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
3: I a Andalusia, d'aquí uns minuts, s'espera finalment la investidura de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia.
5: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
7: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
8: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
7: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
9: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
7: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
3: I encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino.
10: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
11: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
10: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
3: Més titulars de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
5: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los a la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez.
3: En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
5: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
3: I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
5: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
12: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
13: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
12: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
3: Més en successos, a banda de l'accident de Montornès, amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
5: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
3: També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
5: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores, alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb el servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
3: I en l'àmbit més social, la Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant a Catalunya. Tem que la nova llei aprovada fa 15 dies quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé.
14: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
15: Si no s'implica los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
14: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
5: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços als equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
3: I titular també destacat de la tarda, el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
5: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
3: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31.
5: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament i transport públic i accessos als serveis essencials.
3: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Juntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
3: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables titulat Volta Ciclista.
5: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
3: En cultura, aquest vespre engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
5: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processió metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
3: Aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
5: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
18: Nosaltres, des de la primera edició, hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer, sobretot, sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir el nostre festival amb aquesta processó metafísica.
5: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes.
3: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
19: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
20: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
19: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
21: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
19: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Ja ha començat el gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 de la tarda s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure des de les 6 de la tarda en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquesta és la primera gran oportunitat de poder veure els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 700 de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
3: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
4: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
2: I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracienca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions. Continuar a Can Dragó, amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. La consulta es farà durant la setmana vinent. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
5: A títol personal jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
2: I un darrer punt en bàsquet, Lali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Gini. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: No sabia que t'agradessin els musicals.
8: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: Aquest no ets tu.
10: No, és el Gene Kelly.
8: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat al Parlament i ha donat llum verd aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
2: Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
3: Agraïa el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, responsable del sector del sindicat UGT.
5: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte el nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional, hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
2: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i els cita a declarar el 16 de juliol.
0: En cultura, arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fitxú com a caps de cartell.
2: El tret de sortida el donarà el concert del petit Calaril. El director del Vida, Dani Pòveda, explica quin és l'esperit del festival.
7: Des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
0: I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
8: Ara mateix està fent la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França just davant de la Sagrada Família. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa el pròxim dissabte.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures, una altra vegada, han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I, sobretot, un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compta amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que a l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs ha millorat la situació viària, ja que en aquests moments està totalment normalitzada la P7 a la Pobla de Montornès i en el cas de Gelida ja s'ha obert i retirat els vehicles accidentats i només queden 4 quilòmetres en sentit Girona i un parell en sentit Tarragona. Pel que fa a aquesta mateixa P7, un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona i a Cerdanyola en sentit Girona per una avaria d'un vehicle i en el cas de la B30 aturades a Cerdanyola. Pel que fa a la C33 i la C58, la situació millora, però encara hi ha un parell de quilòmetres, dos i mig, més o menys. I ara mateix ens comunica, per exemple, l'incendi de vegetació en la carretera local de Peralada, totalment tallada la via. Rondes amb molta mobilitat i, per tant, us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
2: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un baló d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc als casos de presumpta corrupció del PSOE.
0: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i Illa s'ha erigit com l'alternativa de govern. Mont Carvajal.
12: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
3: Agraïa el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
12: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lluat el consens aconseguit.
13: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
12: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí. Avui es votarà i resistiran, però no governaran.
12: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
14: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
15: A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
12: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Gràcies, Mont. Ho dèiem ara, són prop de 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Vinguell.
16: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: I a Andalusia, Juanma Moreno és ja el nou president de la Junta. Ha estat investit per 68 vots a favor i 41 en contra.
2: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
17: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
5: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
17: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
17: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Titular també de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
2: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
2: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en entorns digitals.
2: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
18: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
19: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
18: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han estudiar tota la informació recopilada.
0: Més en successos, a banda de l'accident de Montornès amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
2: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
0: També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores, alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
0: En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
2: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
2: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des del divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31.
2: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials.
0: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
20: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Ajuntament, Sònia Ors.
21: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
20: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables, titulat Volta Ciclista.
2: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses en format més breu. El cicle cultural Les Fresques de Torelló acull avui dijous la preestrena del nou espectacle de la companyia Trasladors, abans de la seva estrena oficial a Fira Tàrrega. Ràdio Ona, Maria Feitunó.
22: L'espectacle es podrà veure a les 8 del vespre als Jardins de Can Parrella en la segona edició del cicle cultural d'estiu impulsat per l'Ajuntament de Torelló. Securitas Service és el nom de l'espectacle que la companyia Trasladors preestrenarà abans d'anar a Fira Tàrrega. Ho explica Eli Corrius, tècnica de cultura.
23: Companyia Trasladors estrena a Tàrrega, Fira Tàrrega, com que tenen relació amb Torelló, perquè han fet altres propostes i vam demanar-los i nosaltres quins espectacles nous tenien, perquè els anàvem seguint i veiem que presentaven propostes i venen aquí a Torelló a fer les preestrenes.
22: La proposta combina circ contemporani, teatre físic, humor i sàtira política a través de la història de dos agents de seguretat que esperen l'arribada d'un misteriós personatge.
0: I el Festival Pau Paterres de Tàrrega reunirà els dies 9, 10 i 11 de juliol algunes de les formacions més consolidades del panorama actual de la música en català, combinades amb propostes emergents i activitats familiars. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
24: El cartell d'aquesta nova edició està format per una quinzena de bandes d'estils i gèneres de tota mena, reafirmant el Pau Paterres com un punt de trobada eclèctic i intergeneracional. Des de la direcció del Pau Paterres, Eva Balcells ha destacat que el Pau Paterres torna amb més força que mai després de la forçada suspensió de l'edició anterior per la pluja.
25: Després de
7: del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims. Han entrat persones noves, joves, amb ganes. Hem decidit reduir un dia per poder oferir al públic un cartell a l'alçada.
24: Des del grup Els Beta, per a públic familiar, fins a noms coneguts per grans i petits, com Sopa de Cabra, celebrant els seus 40 anys, o La Pegatina, que farà l'únic concert a les Terres de Lleida de la seva nova gira.
0: I també en cultura, avui engega a Vilanova i la Geltrú, aquest vespre, la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitar Rica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
2: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Pere Albo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
8: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'escena internacional i fer sobretot sentir molt especial aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
9: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
10: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
9: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
10: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira Miró.
9: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Recta final del gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquest ha estat la primera gran oportunitat de poder veure i escoltar els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de Futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 16ens de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
3: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
4: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
2: I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracianca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions. Seguir a Can Dragó, amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
5: A títol personal jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
2: I en hoquei sobre patins, el Barça i Ferran Font han arribat a un acord per trencar el vincle que els unia fins l'any 2027. D'altra banda, el noi a Freixenet ha presentat Guillem Llorenç, jugador que prové de l'Igualada, amb qui ha guanyat l'hoquei Lliga. El jugador ja ha fet les seves primeres declaracions com a cabista.
6: Penso que l'equip que ja és molt bo i res, amb moltes ganes ja de començar a treballar.
2: I un darrer apunt en bàsquet, Lali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Casademont Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de dos jugadors més, de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovissa per mitjà d'un carril segregat i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Aquesta setmana, la tertúlia política de Premià Media ha servit perquè els 5 grups municipals amb més representació al ple hagin fet un primer balanç del curs polític, balanç que en més d'un aspecte els mateixos representants han extrapolat al conjunt del mandat. Parlaven en nom del govern la Cesca Domènech, d'Estimem Premià, i el Xavier Gatius, d'Esquerra, i des de l'oposició el Kilian Santiago, del PSC, la Marta Solà, de Crida Premianenca, i l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de grans consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago, del PSC, advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven complaguts.
2: Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots, doncs, amb aquests grans consensos que deia.
3: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
4: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'escola Bressol, el Cim Verdaguer, el tema de les mesures...
5: Molts d'ells els hem treballat com molt entre tots els grups municipals.
6: Coses positives crec que hi ha hagut moltes. Destacaria la de resoldre el tema de la mezquita a Boramar.
1: La d'aquesta setmana era l'última tertúlia política del curs a Premià Media en el seu format habitual, perquè...

0: va resultar il·lès. Els fets van passar cap a quarts de 12 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament al 112, potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEMI de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per policia local i Guàrdia Civil i també amb el concurs d'alguns submarinistes, i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Abans de Festa Major, ja ho sabeu, Festa del Barri de Llevant. Manel Ferrer.
1: El Barri de Llevant donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a una nova edició de la seva festa, una celebració que ja supera les 4 dècades d'història i que manté viu l'esperit de convivència entre el veïnat. L'Associació de Veïns ha preparat un programa que combina activitats tradicionals amb propostes per a totes les edats. La presidenta de l'entitat, Rosa Estrada, recorda que la festa ha evolucionat amb els anys, però conserva l'essència dels seus inicis.
2: Amb els inicis es feia una xocolata que era molt gran. Hi havia dues cases o més fent olles de xocolata. Me'n recordo que després a la tarda es feien uns jocs d'abans, o sigui, carreres de sac, el joc de la patata, i bueno, es feia un gran sopar popular. Eren uns altres, d'una altra manera era.
1: La programació començarà dissabte amb una enlairada de coets i la tradicional xocolatada. A la nit hi haurà el sopar veïnal i ball amb DJ Iñaki al pati de l'escola L'Alió. L'endemà, la festa es clourà amb una cantada d'havaneres a càrrec de Barca de Mitjana acompanyada de rom cremat. Des de l'organització animen a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar a participar-hi.
0: Anem als esports, Marc Rodríguez.
3: La presidenta de l'agrupació bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
4: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors, doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
3: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes enfora.
0: Pel que fa al temps, no es mou pràcticament res en matèria meteorològica. Avui els termòmetres davallen subtilment i no hauríem de passar dels 28 graus, però demà ja podríem arribar als 29.
5: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

rei que vos catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys!

Benvinguts a una nova edició de Tot Country. Si teníeu les botes una mica dormides, segur que la Foster Martin Band us ha fet ballar de valent amb aquest A Little Country Rockin'. Aquesta banda canadenca sap perfectament com barrejar el rock de carretera amb l'essència més rural d'aquelles que et fan venir ganes d'agafar la camioneta i no mirar enrere. Una curiositat d'aquest grup és que, a diferència de moltes bandes que neixen a la gran ciutat, ells es van criar literalment entre camps de blat i ranxos. I diuen que van compondre aquest tema després d'una nit de festa tancant un autèntic honky-tonk. Pur esperit redneck per obrir la boca. Però no baixem el ritme, que aquí no estem per romansos. Des del cor de la pista de ball ens arriba una d'aquelles veus que toquen la fibra. Ella és la Holly Benton i ens porta el seu tema Wedding Day. Ara bé, no us penseu que és la típica cançó dolça de casament amb violins ensucrats. No, senyor. La Holly ens parla d'aquells nervis de veritat, de quan el barret de cowboy no s'ajusta bé, les mans suen i l'enteniment t'està dient «Corre!», però el cor et lliga ben fort a l'altar. Una cançó molt empenta, ideal pels amants de la bona línia de ball. Així que, som-hi, ajusteu-vos al cinturó i a gaudir de Wedding Day.

I tant que sí, una autèntica meravella, aquesta Holly Benson. Però ara, companys, farem una petita parada a la carretera, d'aquelles on apagues el motor de la camioneta, baixes la tapa del darrere, t'asseus... així, ben posat, eh? I obres una llauna ben freda mentre es pon el sol. I és que parlar de country modern és parlar d'un autèntic fora de sèrie, un cowboy de West Virginia que no només té un sentit de l'humor genial, sinó que fa parlar la seva guitarra Fender Telecaster com ningú. Us parlo de Brad Paisley. Avui ens porta un dels seus grans èxits en una versió molt especial, nua, directa i acústica, Nua i Impair. El títol ja és tot en una declaració d'intencions, un joc de paraules molt redneck que ens recorda que en la paraula beer, cervesa, no hi ha la lletra I, que en anglès sona igual que jo. El significat és ben clar, companys, les cerveses es prenen en equip, compartint amb una colla el porxo del cas al voltant d'una foguera o després d'una dura jornada de feina. En Brad va llançar originalment aquest tema durant el confinament del 2020, fent videotrucades sorpresa amb fans de tot el món que s'estaven prenent una copa a casa per animar-los. Avui ens quedem amb aquesta versió acústica, més íntima, ideal per assaborir cada nota.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Ara pugem a bord d'una autèntica bogeria sobre l'aigua. Ells són els Black Jack Billy, una banda que defineix el seu propi estil com a redneck rock, i ens porten el seu èxit més gran, The Bush Chris. Aquest tema és un autèntic himne a la diversió de l'estiu americà. Aquell que es parla exactament d'això, d'ajuntar una colla, pujar un pot o un pontó al llac o una balsa, desconnectar del món i passar-ho bé sense complicacions. Com a curiositat, aquesta cançó va tenir tant d'èxit de manera totalment independent que els va convertir en disc de platí a països com el Canadà, abans i tot de sonar a les grans emissores de Nashville.

Ara ens posem el barret de cowboy de veritat amb el texà Jason Eddy, que s'ajunta amb la gran veu de la Courtney Patton, que a més a més és la seva dona a la vida real. Això ens porta aquest We Might Just Miss Each Other, una cançó curta, íntima i amb molt de gust, que ens parla de retrobaments i de com, de vegades, per culpa de l'orgull, dues persones que s'estimen poden passar de llarg. Història pura de honky-tonk concentrada en 3 minuts.

Quina delícia de cançó, companys. El country en estat pur sempre té aquest punt que et posa la pell de gallina. Però no ens aixequem de la cadira encara, eh? Que viatgem cap a una col·laboració que és història viva de la música. Ajuntem el geni de la guitarra i ex-líder de Dire Straits, el gran Mark Knopfler, amb la reina indiscutible de la veu celestial de Nashville, la senyora Emmylou Harris. Junts ens porten aquest meravellós Red Stagger Wing, una joia extreta d'aquell àlbum conjunt tan aclamat que van batejar com a All the Road Running. Una cançó que és un diàleg d'amor i flirteig supersimpàtic, ple de metàfores molt americanes, on un home es compara amb un Stagger Wing vermell, que és un avió clàssic dels anys 30, un biplà preciós per convèncer la seva dama de volar junts. Com a curiositat, heu de saber que el Mark Knopfler, tot i ser escocès de naixement, sempre ha estat un enamorat del so d'arrel americà. I va confessar que gravar aquest disc junt amb la Emmylou va ser com complir el somni d'un nen que volia ser un cowboy. El resultat és un tema alegre, amb un violí que us farà moure els peus des de la primera nota.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: I així, gairebé sense adonar-nos-en, companys, arribem al final del nostre viatge de 30 minuts d'avui. Però no marxarem a les fosques, no senyor. Per tancar la cavallerissa sense estar-nos de res, ens acomiadem amb la canya enèrgica del canadenc Dan Davidson i el seu Barn Burner. Un autèntic terrabastall que, tal com diu el títol, és d'aquelles cançons tan potents que són capaços de cremar el paller de tanta festa. Ideal per deixar la pista de ball traient fum. Des del micròfon us saluda en Frank. Recordeu que tot l'equip que fem possible aquest Tot Country som una colla de bojos voluntaris que robem hores al rellotge i ho fem per pur amor a la música country, al rotllo cowboy i a les botes de canya alta. Si us heu passat bé, vaja, la meitat de bé que nosaltres ja haurà pagat la pena. Ens retrobarem la pròxima setmana a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal amb més botes, més barrets i molta més música de la bona. Fins aleshores, ja ho sabeu. Sigueu bons. I que soni en Dave Davidson amb Barn Burner.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
7: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovisa per mitjà d'un carril segregat i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Aquesta setmana, la tertúlia política de Premià Mèdia ha servit perquè els 5 grups municipals amb més representació al ple hagin fet un primer balanç del curs polític, balanç que en més d'un aspecte els mateixos representants han extrapolat al conjunt del mandat. Parlaven en nom del govern la Cesca Domènech, d'Estimem Premià, i el Xavier Gatius, d'Esquerra, i des de l'oposició el Kilian Santiago, del PSC, la Marta Solà, de Crida Premianenca, i l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de gran consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago, del PSC, advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven complaguts.
8: Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots, doncs, amb aquests grans consensos que deia.
9: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
10: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'escola Bressol, el Jacint Verdaguer, el tema de les mesures...
11: Molts d'ells els hem treballat com molt entre tots els grups municipals.
12: Coses positives crec que hi ha hagut moltes. Destacaria la de resoldre el tema de la mezquita a Boramar.
7: La d'aquesta setmana era l'última a tertúlia política del curs a Premià Mèdia en el seu format habitual, perquè dimarts vinent es tornarà a fer la tertúlia dels joves. Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot, però que, segons ens expliquen des de Marina Port, haurien tingut a veure amb una confusió en el moment d'arrencar, quan hauria posat el conductor la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el conductor, que en el moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés, moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes on ja s'ha viralitzat. El jove

0: El tret de sortida a una nova edició de la seva festa, una celebració que ja supera les 4 dècades d'història i que manté viu l'esperit de convivència entre el veïnat. L'Associació de Veïns ha preparat un programa que combina activitats tradicionals amb propostes per a totes les edats. La presidenta de l'entitat, Rosa Estrada, recorda que la festa ha evolucionat amb els anys, però conserva l'essència dels seus inicis.
1: Amb els inicis es feia una xocolatada que era molt gran. Hi havia dues cases o més fent olles de xocolata. Me'n recordo que després a la tarda es feien uns jocs d'abans, o sigui, carreres de sac, el joc de la patata, i, bueno, es feia un gran sopar popular. Eren uns altres, d'una altra manera, era.
0: La programació començarà dissabte amb una enlairada de coets i la tradicional xocolatada. A la nit hi haurà el sopar veïnal i ball amb DJ Iñaki al pati de l'escola L'Alió. L'endemà, la festa es clourà amb una cantada d'havaneres a càrrec de Barca de Mitjana acompanyada de rom cremat. Des de l'organització animen a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar a participar-hi.
2: Anem als esports, Marc Rodríguez.
3: La presidenta de l'agrupació bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
4: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
3: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes enfora.
2: Pel que fa al temps, no es mou pràcticament res en matèria meteorològica. Avui els termòmetres davallen subtilment i no hauríem de passar dels 28 graus, però demà ja podríem arribar als 29.
5: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Sintonia de cine des dels estudis de Roda de Barà Ràdio i, com sempre, amb l'Antonio Barrero. Com estàs?
1: Bé, molt bé, amb ganes de parlar de cinema, que és la meva especialitat.
0: I tant que sí. Antonio, avui de què ens parlaràs?
1: Doncs avui vull parlar de actualitat, bàsicament, actualitat de cinema. I vull comentar quatre estrenes de... que trobarem a les cartelleres, que penso que val la pena que siguin comentades.
0: Perfecte, doncs.
1: Ens endinsarem, si us sembla, en la foscor de les sales de cinema, que és el meu hàbitat preferit, per gaudir d'aquestes quatre estrenes que us explico i que són totes ben diferents. En primer lloc, parlaré de l'esperada odissea d'extraterrestres de Steven Spielberg el dia de la revelació, que s'ha estrenat el 12 de juny. Després parlaré de la comèdia dramàtica Viva, d'Aina Clotet, premiada la Setmana de la Crítica del passat Festival de Cannes i que es va estrenar el 19 de juny. Després, el cinquè lliurament de l'animació de Disney i Pixar, Toy Story 5, també estrenada el 19 de juny. I finalment comentaré el drama social basat en fets reals, Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, estrenada el divendres 26 de juny.
0: Doncs vinga, per tant, avui pel·lícules que podem veure al cinema.
1: Efectivament. En primer lloc, doncs, El dia de la revelació, pel·lícula d'aquest any, del 2026, de Steven Spielberg, pel·lícula americana 100% de 145 minuts. Evidentment, parlar de Steven Spielberg és parlar d'un geni, forma part de la història del cinema, evidentment, i té una filmografia molt destacada. Totes, evidentment, pel·lícules d'acció, pel·lícules entretingudes i pel·lícules que formen part, com dic, de la història del cinema. Recordaré alguns títols perquè una mica us situeu de què estem parlant. Els Fabelman, Lincoln, Les aventures de Tintín, els quatre primers lliuraments d'Indiana Jones, La guerra dels mons, Atrapa'm si pots, Minority Report, AI, intel·ligència artificial,

0: salvar el soldat Ryan, les dues primeres entregues de Jurassic Park, la lista de Schindler, Hook, l'imperi del sol, el color porpra, ET, trobades a la tercera fase, Tauró, etc, etc.
1: Quina és la teva preferida?
0: Uf, moltes, moltes.
1: Sí?
0: Moltes. Bueno, m'encanta molt la saga d'Indiana Jones. Indiana Jones, me les poso més una vegada quan tinc el cap una mica espès, sí. Indiana Jones. Me les he vist moltes vegades i gairebé me les sé de memòria. Però en té moltes, en té moltes. Spielberg és un geni.
1: I tant.
0: Doncs bé, aquesta, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, és una pel·lícula del gènere de ciència-ficció, i aquí barreja intriga, thriller, drama i, evidentment, de fons, i no tant de fons, als extraterrestres. El guió és d'ell i David Cooper, i la música, com no, del John Williams. En el repartiment, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hickson i Colman Domingo. De què va la pel·lícula? Així a grans trets, per no desvetllar massa. Doncs que està a punt d'iniciar-se una tercera guerra mundial i hi ha un informàtic expert en ciberseguretat, el Daniel Kellner, que roba una quantitat immensa d'informació classificada a Guardex, la potent organització paraestatal en què treballa i que està dirigida pel misteriós Noah Scanlon. Els seus sicaris perseguiran per tots els Estats Units Daniel i la seva núvia Jane, una exnovícia catòlica encara en crisi, de fe. Mentrestant, i per una altra banda, Margaret Fitchell, meteoròloga d'una modesta cadena de televisió de Kansas City, comença a parlar en llengües estranyes i a dominar la ment d'altres persones donant-los encertats consells sobre les seves inquietuds més íntimes. Guiada per un impuls singular, el camí de Margaret es creuarà amb el de Daniel i Jane i també amb el dels matons de Guardex. Ja tenim, doncs, el còctel servit. No he parlat d'extraterrestres, però hi són. Escoltem el tràiler doblat al castellà.
2: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías?
3: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy... Hoy es...

0: derecho a saber la verdad. Les pertenece a 7.000 millones de personas.
1: ¿Cuál es?
0: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
1: ¿Qué vas a hacer?
0: Revelarlo al mundo entero. A la vez.
2: La gente sigue buscando, enfrentándose a lo desconocido.
3: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
2: Ansía.
4: Dona una mica de mal rotllo, eh?
5: No.
4: Ai, no?
5: No.
4: No sé.
5: No.
4: Alguna imatge que he vist? No sé.
5: Doncs bé, explico una mica, faig el comentari. Vinga. Daniel té en el seu poder uns arxius que desvetllen que no estem sols a l'univers, alhora que Margaret obté unes sorprenents habilitats per llegir ments i parlar idiomes que mai no ha estudiat. I junts, doncs, emprenen una fugida endavant per desvetllar al món aquesta informació que, en principi, canviaria la història tal com la coneixem. Steven Spielberg torna a la ciència-ficció i aborda la temàtica extraterrestre per tercera vegada amb aquest thriller road movie. Recordem que les altres dues serien Les trobades, La tercera fase i ET. I ara ja dona per fet que els extraterrestres estan aquí entre nosaltres. Els visitants d'un altre planeta han vingut en múltiples ocasions, però no volen que se sàpiga, tret que es faci alguna cosa i es desvetlli la veritat. Interessos governamentals, conspiracions, espionatge, carrera armamentística, fe, religió, capacitats sobrenaturals, tots aquests temes aborda un Spielberg que sap rodar com ningú, sense necessitat de tallar i marejar l'espectador amb un muntatge trepidant que el desbordi. I penso ara en les pel·lícules del Tom, aquestes que són acció pura, però que estan fetes a base de muntatge. Ell, en tot cas, l'acció tota està rodada i que el muntatge, de fet, hi afegeix poca cosa més. Col·loca la càmera sempre de forma encertada i els moviments doten de ritme i densitat informativa cada seqüència. No hi ha un sol enquadrament que sigui gratuït. Quan la càmera es mou, es revela relacions de poder, pors ocultes o connexions emocionals que el diàleg amb prou feines insinua. I anem a parlar de la segona opció, de la segona proposta, que és Viva. De fet, ja n'havia parlat de Viva quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és allà on la vaig veure, però penso que val la pena que la tornem a recordar perquè és una pel·lícula que mereix ser vista al cinema. Viva és l'òpera prima d'Aina Clotet, és una pel·lícula catalana i en català de 112 minuts. De fet, en la filmografia té un curtmetratge dirigit per ella, que és Tiger, i la sèrie Això no és Suècia, però Viva és la seva òpera prima en el cinema. És una producció de Kiru Films i tracta sobre la malaltia i és un drama barreja de comèdia. De fet, no és un gènere que és difícil de classificar perquè ho toca una mica tot. El guió és d'ella i de la Valentina Visso, la música de Clara Aguilar, la fotografia de Neil Moore i en el repartiment Aina Clotet, Marc Soler, Navi Dacli, Llull Bertran, Guillermo Toledo, Javi Daura i Laura Conejero. En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona de les portes dels 40, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva i veurà trontollar els seus plans amb l'irrupció de Max, un noi de 23 anys. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat i que no és altra que una profunda por que alimenta el seu desig de viure. Escoltem un fragment del tràiler.
6: Who wouldn't like to live 120 years?
7: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
8: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
9: Jo vaig notar com electricitat.
10: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
11: No te preocupes, todo ha pasado ya.
12: Pero es que es como que m'asfixio, saps?
13: Mira, una crisi és normal.
14: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
15: La vida és això.
16: És impossible no vibrar amb ningú més.
17: Que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: L'actriu i directora Aina Clotet ha fet Diana amb la seva primera pel·lícula. I ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, de vegades molt bèstia, Vives una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. Són paraules d'Aina Clotet, que en una entrevista a Canes, precisament, manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por que queda al cos i de com això la llança a viure descontroladament. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, però del qual és difícil no sentir certa compassió. Una dona de 40 anys, com he dit, que acaba de superar un càncer de mama, amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, que l'ha cuidat i amb qui s'acaba de construir una nova casa. Dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, aquest jove de 23 anys, que desperta amb ella una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil veure al cinema: una relació entre una dona més gran que l'home. Hi ha, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina o un inici on veiem en primer pla com és una mamografia de veritat. Manifestava ella mateixa: em semblava que era molt important començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo, com totes moltes dones, ens hem fet, i vaig pensar que mai ningú ens havia parlat de l'impacte emocional que té. Ho afegeix perquè, de fet, ella es mostra tal qual amb el seu cos, i a més amb una pròtesi, està molt ben construït, perquè el cos està d'alguna forma reconstruït, no està parlant d'una història personal. I això explica tot aquest procés del càncer després d'aquesta malaltia, d'haver-lo superat en principi. Llavors s'aboca a una vida molt poc responsable, però d'altra banda està justificada. És una pel·lícula interessant, molt interessant. Realment ha fet un salt al buit impressionant, l'Aina Clotet, però penso que ha fet una pel·lícula molt, molt, molt interessant, que recomano de totes, totes.
3: Doncs molt bé, viva.
2: Viva. I anem a la següent, que és una altra cosa absolutament diferent. Toy Story 5, pel·lícula d'Andrew Stanton, americana, de 133 minuts. Andrew Stanton destaca per títols com Buscant a Dory, Buscant a Nemo, John Carter, Wall-E i Bichos. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació de Pixar i Disney. És una comèdia, és una aventura infantil, pel·lícula familiar d'Andrew Stanton, el guió, i de Macken Harris. Les joguines han tornat. Després de 4 edicions, de 4 lliuraments, tornen amb una 5a edició. I aquesta vegada Buzz Lightyear, Woody, Jesse i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilliput, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual com abans l'hora de jugar? Escoltem el tràiler amb les veus doblades al castellà.
4: ¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
5: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor! ¡Ah!
6: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
4: ¡Gracias, gracias!
7: ¡Hola! ¡Soy Lilliput! ¡Vamos a jugar!
8: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
9: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
4: Vale.
10: Quiero hablar contigo, aparato.
6: Por favor, llámame Lily.
10: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
6: Te lo traduzco al inglés. Mira.
11: Now look here, me and the toys are working all summer.
6: ¿Y ahora en español?
11: Los gemelos cortan al otro lado de la calle.
12: Yo me pido detrás de la cómoda.
11: Woody.
13: ¿Jessy? ¡Hola!
11: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
13: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
12: ¡Es el fin!
11: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
13: No sé qué decirte, Jessy. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
0: Bonnie me está dejando por un aparato.
14: Hay un amigo en mí.
15: He venido lo antes posible.
16: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
15: Esto es un poncho, Forky.
17: ¡Oh! Alguien necesita un rotum marrón.
18: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
15: ¡Oye! ¡Vengo en son de paz!
18: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
19: ¿Eres un anciano de juguete? ¿Qué?
2: Toy Story, pel·lícula d'animació. Jo no sóc massa amant de les animacions, però de tant en tant alguna cau, una mica també m'ho autoimposo. Havia vist la primera i no em va semblar una mala història. Vaig dir, va, comprovem després de quatre lliuraments més com continua la història d'aquestes joguines de Toy Story. Doncs bé, he de dir que és un agradable retorn en aquests orígens de la saga, dels que us parlava, i una aventura de relleus en què els personatges veterans es queden en segon pla per deixar pas a una nova protagonista. L'última pel·lícula de la franquícia, a més, és un relat que fa de mirall del nostre món en aquests moments, cosa que la converteix en una història que mereix ser explicada i amb què Pixar i Disney han sabut adaptar-se al que toca ara. Això de parlar de com el món està canviant amb la intel·ligència artificial. Això de com el que és vell s'ha d'acomodar al que és nou. El que sí que ens ve de nou a tots, veterans i joves, és que el món ha canviat. La tecnologia ho ha envaït tot, la vida dels nens inclosa. Aquí sorgeix la pregunta: quina raó d'existir tenen Jesse i companyia en un univers on sembla que les pantalles han matat la imaginació? Doncs d'això va aquesta pel·lícula, i en la seva explicació, en la seva exploració, perdó, Toy Story 5 fila molt prim. Com que és divertida i emocionant, no es restringeix als extrems, sinó que mostra un ventall de punts de vista que, en un debat com aquest, es poden tornar invisibles. I és que Toy Story 5 posa davant dels nassos de forma magistral el que és la tecnologia, encara que tecnologia també es pot quedar obsoleta, evidentment, però també el que és vell pot conviure amb el que és nou o fins i tot fusionar-se. La proposta de Pixar és conciliadora, amable i amistosa. És un cant a formar equip i a compartir habilitats. Toy Story 5 és una joia de la saga. Penso que és interessant, evidentment cinema familiar 100% que recomano, i Pixar de nou és que, bueno, és una garantia, és una franquícia que tot el que toca ho fa d'or. I aquí penso que ho ha tornat a aconseguir. Potser al final la immortalitat no estarà tan malament.
3: Molt bé, recomanada per tots els públics aquesta.
2: Sí, de totes, totes. I a més penso que no defraudarà ningú.
3: Passarà una bona estona.
2: I l'última proposta que vull fer-vos, ara ja més seriós el tema, és Viatge al País dels Blancs, pel·lícula actual d'aquest any, òpera prima de Dani Sancho, pel·lícula catalana i en català de 110 minuts. És una coproducció Espanya-França. I en la producció i distribució hi ha diferents empreses, Mundo Cero, A3 Media Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures i Noodles Production. És un drama basat en fets reals. Parla sobre la immigració, el racisme, l'adopció i el continent que tenim a tocar, Àfrica. El guió és del Guillem Clua i està basat en el llibre homònim d'Ousmane Oumar. La música interessantíssima de la francesa Laetitia Pansanel Garrick. La fotografia no és habitual, hi ha dos directors de fotografia, Lluís Ferrer Calafell i Marcel Pasqual. I és perquè la fotografia aquí i la fotografia a Ghana, que és on està filmada part de la pel·lícula, és diferent i l'han tomat dues persones diferents. En el repartiment, el protagonista, Ousmane Oumar, Emma Vilarasau, Benjamín Cacabra, Víctor Say, Jordi Bosch, etc. La història és un jove de Ghana, l'Ousmane Oumar, que, fascinat pel misteriós País dels Blancs, abandona el seu llogarret natal i posa rumb a Europa. Quan arriba a Barcelona, després d'una travessia de 5 anys, que aviat està dit, està 5 anys travessant el nord d'Àfrica, el somni que l'havia impulsat es desfà entre el rebuig i la soledat. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. L'Ousmane no només aprofitarà aquesta oportunitat, sinó que la transformarà en una cosa molt més gran, decidit a demostrar-se que tot el seu viatge haurà tingut un sentit. Escoltem el tràiler.
20: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
16: Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
20: Hola.
21: Hola.
20: I need your help.
22: I am alone here.
23: Tu tot sol?
21: Però tu quants anys tens?
24: Estàs en una situació irregular. És una falta grave.
23: I digue'm una cosa, Ousmane. Tu què vols fer aquí?
20: Estudiar, treballar legal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
23: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
20: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
23: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane. És una de les millors decisions que he pres a la vida.
25: Amb tots vosaltres, Ousmane Umar!
2: Doncs bé, Viatge al País dels Blancs, que està rodat, com us he dit, entre Ghana, Espanya i Catalunya, adapta l'autobiografia del divulgador i activista santcugatenc Ousmane Umar. El llibre el va escriure l'any 2019 i relata el viatge tan terrible que va haver de viure per arribar a Europa. El film explica la seva travessia migratòria des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on troba una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Ousmane Umar s'interpreta a si mateix en la seva versió adulta, en el que suposa el seu debut cinematogràfic com a actor. En les etapes d'infància i adolescència, el personatge està encarnat pels joves actors debutants Benjamín Cacabra i Víctor Say. El Benjamín està increïble en el paper. Per la seva banda, Emma Vilarasau dona vida a la mare adoptiva del protagonista, la Montse, la dona real que va trobar l'Ousmane dormint en un banc, en un parc, i va decidir acollir-lo primer i adoptar-lo més tard. El seu paper esdevé una figura fonamental en la transformació personal i vital d'Ousmane. Viatge al País dels Blancs no només relata un viatge físic ple d'adversitats des de l'Àfrica fins a Europa, sinó que posa el focus en la superació personal, la solidaritat i la lluita per un futur digne. Segons explica Ousmane, veure la meva història convertida en pel·lícula és un somni que traspassa la satisfacció personal. És la veu de milers de joves que, com jo, emprenem viatges impossibles a la recerca d'oportunitats. El director Dani Sancho ha encarat aquest projecte, la seva òpera prima, com una cosa que va més enllà d'haver de fer una pel·lícula. Diu, ha estat submergir-me en una història real que commou i emociona. He acompanyat l'Ousmane durant anys per entendre el seu recorregut, la seva esperança i la seva força. La pel·lícula t'enganxa des del principi i té un ritme increïble. Per això segueixes molt atent en tot moment. A més, l'actuació de l'Ousmane, el jove, com he dit, és increïble. Ajuda a comprendre i sentir de manera més profunda la dura situació que va haver d'afrontar, fent que l'experiència resulti encara més impactant. És una pel·lícula emocionant, he de dir que hi ha un parell de moments que plores sí o sí, és humana, inspiradora, no només entreté, sinó que també convida a reflexionar sobre aquesta història que tothom hauria de veure.
3: Molt bé, doncs, Antonio, anem acomiadant aquest de cine perquè fem una aturada per vacances, no?
2: Ah, sí?
3: Sí, no?
2: No
3: ho
2: sabia.
3: Jo crec que te les mereixes, eh?
2: Però penso que sí, que són merescudes.
3: Doncs, Antonio Barrero, moltíssimes gràcies, que passis molt bon estiu i ens retrobem, doncs, ja de cara a la propera temporada.
2: Perfecte, gràcies.
3: Adéu-siau.
2: A reveure.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. This is not a...

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
0: Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia a Catalunya i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
8: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
7: De les 9 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús que va tenir lloc ahir a la Rambla Ferran de la ciutat, 3 continuen ingressades a la unitat de cures intensives, 2 d'elles crítiques i una estable dintre de la gravetat. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un conductor veterà en funcions d'assistent. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. I la façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips, amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, amb unes 50.000 persones. Han desfilat els 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour de França. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara els queden 21 etapes, que en total són 3.321 quilòmetres per arribar el diumenge 26 de juliol a París. El Festival Pau Pa Terres de Tàrrega ho té tot a punt per celebrar la 28a edició, que reunirà una quinzena de propostes musicals del 9 al 11 de juliol. Serà una edició d'aniversari, han explicat els organitzadors, ja que passaran sota Sopa de Cabra, que celebra 40 anys, els Amics de les Arts, que festegen els 20, o la banda Tangerina La Follia, que hi commemorarà el seu 5è aniversari. I des de les 9 de la nit, la selecció espanyola juga contra Àustria en el 700 de final del Mundial de Futbol. Al descans, l'equip espanyol guanya per 1-0. És tot. Molt bona nit i fins demà.
9: Estàs escoltant?
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
10: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
10: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
6: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Des de fa uns quants segles, els músics parlen italià. El domini dels compositors, intèrprets i cantants italians, amb un nivell clarament superior al dels seus contemporanis europeus, va fer que, a partir del segle XVII, hi hagués molts músics d'aquesta nacionalitat per totes les corts i capelles del continent. En paral·lel, evidentment, la seva llengua va esdevenir la més emprada per descriure els matisos i els efectes que els músics han de conèixer per extreure'n tota l'expressió possible. Paraules com allegro, andante, adagio, piano, forte, finale, da capo, són paraules italianes que encara s'utilitzen a diari pels músics de tot el món. Doncs bé, amics i amigues, avui una d'aquestes expressions serà, diríem, la nostra brúixola temàtica. La paraula en qüestió, l'heu sentit segur, és coda. La coda és un grup de compassos que hi ha al final d'una peça o d'un moviment i que, en certa manera, ens condueixen cap al final. El compositor, si és hàbil, sap preparar l'oient per l'acabament de la seva obra. I uns compassos abans, molts o pocs, fa que la música canviï, en certa manera, perquè així veiem a venir que aviat s'acabarà la peça. Això és la coda, que en italià vulgar vol dir simplement cua. Però una coda ben escrita no és tan fàcil d'escriure com podria semblar. Ha d'incloure sempre un recull o un recordatori dels temes musicals que s'han escoltat al llarg de la peça, i el compositor ha de saber modificar hàbilment el tempo i l'harmonia perquè doni la sensació de que tot es precipita. Doncs bé, estimats i estimades, el d'avui serà un programa en forma de coda, perquè serà el darrer de la temporada i, com si fos una coda, recollirà alguns dels temes que hi hem tractat. Els reexposarem i acabarem, com una bona coda, amb un final esclatant i, com us podeu imaginar i com us mereixeu, amb un gran recull de bona música.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Els orígens del que avui es coneix com a coda en música es remunten a l'edat mitjana, però va ser en el barroc quan el seu ús es va tornar, diguem-ne, més funcional, servint com un tancament breu i rotund de la peça musical. Però el gran punt d'inflexió arriba amb el classicisme i, sobretot, amb el geni de Beethoven. En formes musicals com la sonata, el rondó o les variacions, la coda deixa de ser un simple afegit decoratiu per convertir-se en part de la pròpia estructura de l'obra. Mozart ja n'havia escrit de codes, però és Beethoven qui va anar més enllà. Va ampliar la coda fins a donar-li un pes musical i un pes dramàtic equivalent, algunes vegades al propi desenvolupament temàtic, amb una potència fins i tot superior, amb la idea de deixar l'oient clavat al seient. Des de llavors, els romàntics la van abraçar com un element inherent a la seva música. I a tall d'exemple, mireu, no s'ha acudit millor fragment que la coda del finale de la cinquena sinfonia, on Beethoven estén aquesta coda d'una manera exagerada, sobrehumana gairebé, i la idea era evident. Beethoven, amb aquesta obra, volia superar tot el que s'havia fet abans en el món simfònic. Més potència, més energia, més instruments, una cursa frenètica cap al final que va deixar sense respiració als espectadors vienesos que el dia 22 de desembre del 1808, a pesar d'un fred extrem i un concert interminable, van quedar bocabadats amb aquesta autèntica despesa d'energia musical.

Sentíem el finale de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

Avui, com dèiem, amics i amigues de la bona música, farem la nostra coda particular, recordant algun dels espais de la temporada en els quals, per qüestions de temps i de la verborrea confessa d'aquest qui us parla, ens van quedar alguns temes musicals molt interessants a la reserva. Una injustícia que avui penso reparar de la millor manera possible, parlant menys i deixant-vos amb el que ha de ser l'autèntic protagonista, que és la música.

El primer tall de la nostra coda d'avui és aquest meravellós diví, diria jo, gairebé segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, un dels darrers que va escriure i que hauria d'haver inclòs en el programa que vam dedicar al Kama Muta, aquella sensació d'emocionar-nos fins al plor, però per la felicitat, per la bellesa que ens ofereix la música. I aquest concert és un dels que a mi personalment em provoca aquest sentiment. Gaudim-lo i després us comento una anècdota sobre ell.

Sentíem el pianista austríac Friedrich Gulda sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt, un altre dels nostres protagonistes d'aquesta temporada, com segurament recordareu. El sentíem en el moviment lent, l'adagio, del concert número 23 en la major de Mozart. Un concert capaç, fixeu-vos, d'emocionar el mateix Stalin. Perquè mireu, mentre aquest home, aquest dictador cruel, inhumà, enviava desenes de milers de persones al front o als gulags, mentre exterminava els seus enemics de forma implacable, Stalin plorava d'emoció quan sentia aquest concert. El dia que va morir, el 5 de març de 1953, a més, fixeu-vos, el mateix dia, exactament el mateix dia que va morir el compositor Sergei Prokofiev, doncs aquell dia el tocadiscos de la cambra personal de Stalin reposava encara el darrer disc que havia escoltat i que era precisament el de la pianista russa Maria Judina interpretant aquest mateix concert.

Segurament ja sabeu que, a banda d'escoltar-nos a la sintonia de la vostra ràdio local, podeu sentir tots els episodis de La Bona Música a la plataforma de streaming iVox. Allà hi trobareu aquest espai i tots els anteriors. Doncs bé, un dels que ha tingut més ressò, més èxit, o almenys més descàrregues, ha estat el que vam titular Bach Jazz Club, on us oferíem un recull de peces del mestre d'Eisenach, però totes amb arranjaments per grup de jazz, com dèiem llavors simulant un club en el qual només es toqués la seva música. I que, ja ho dic jo, seria possible, perquè tantes i tantes són les versions que es fan de la música immortal de Bach i que en alguns casos, com les del preludi que estem sentint, ens acosten, a més, a un altre dels temes que vam tractar fa poc, el minimalisme i la música repetitiva.

Sentíem el pianista romano-alemany Eugen Cicero amb la seva versió del cèlebre preludi número 1 del Clavecí ben temperat i que aquest pianista titula Un Bach, és a dir, I Bach. El tema està arranjat i enregistrat a Alemanya l'any 1965, però després el va revisar en el seu disc Jazz Bach l'any 85 al costat del seu trio.

Un dels programes que ja us asseguro que m'ha divertit més fer és el que vam titular Fake Barroc, en el qual alternaven versions de peces barroques autèntiques amb d'altres falses, altres que imitaven l'estil barroc, però no donaven pistes, perquè d'aquesta manera miréssiu d'endevinar l'autenticitat per vosaltres mateixos. En aquell espai vam incloure barrocs autèntics, habitualment poc coneguts, perquè no fos tan fàcil la identificació, i els vam anar alternant amb alguns falsos barrocs que no eren gens fàcil d'identificar. Però per qüestió de temps no vaig poder incloure el que estem sentint, i que va ser obra del gran violinista del segle XIX, Fritz Kreisler, una obra publicada a Viena el 1905, que va néixer camuflada sota el nom del barroc Gaetano Pugnani, enganyant crítics i melòmens durant 3 dècades, fins que el 1935 el mateix Kreisler va revelar el fake clàssic, provocant d'aquesta manera un notable escàndol de crítica.

Sentíem el preludi i allegro de Fritz Kreisler, imitant Gaetano Pugnani, i en aquest cas en la interpretació el violí de Joshua Bell.

Un espai que crec que va quedar força interessant va ser quan vam recordar alguns grans noms que estan enterrats al cementiri parisenc del Père Lachaise. És un programa que gairebé podríeu utilitzar com a guia de visita, per anar resseguint les posicions de les sepultures, perquè ja us diem la posició i la ruta que heu de fer per visitar aquesta joia museística. Allà hi són enterrats, entre d'altres, Chopin, per exemple, Edith Piaf, Poulenc, Bizet, Jim Morrison o Michael Petrucciani. Doncs bé, ens van quedar alguns músics per incloure a la selecció. En concret, a mi em va quedar l'espineta de no haver programat música de Bellini, un altre dels il·lustres que van descansar a París, ni que fos durant uns anys. Doncs ho farem amb la versió sensacional que Cecilia Bartoli fa de l'ària A non crede a mirarti de La Sonàmbula, una obra estrenada amb un èxit rotund a Milà el 1831.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Avui estem fent una coda radiofònica, que és també coda musical, i en la que repassem alguns dels espais que us han agradat més, almenys segons les estadístiques, de descàrregues a la plataforma d'iVox. Un d'aquests programes que ha tingut forces descàrregues tenia un títol més aviat poc atractiu, i tot i això ha comptat amb molts oients. És el que vam dedicar a les Opus 1, les primeres obres publicades per alguns compositors.

composta per Fanny Mendelssohn sobre un poema de Heinrich Heine. Estem sentint la cançó Schwanenlied, el cant del cigne, que va ser l'opus 1 de Fanny Mendelssohn, la primera obra que va aconseguir publicar. L'havia escrit uns anys abans a Berlín, però la seva publicació oficial no va arribar fins al 1846, uns pocs mesos només abans de la seva mort prematura.

Sentíem el lead Schwanenlied, el cant del cigne, escrit per Fanny Mendelssohn, una de les pianistes i compositores més brillants del tercer quart del segle XIX, però que, òbviament, va veure la seva obra emmascarada, diríem, per la genial figura masculina del seu germà i també, cal dir-ho, per la pròpia pressió materna, pressió que l'obligava a que no es dediqués professionalment a la música. Tot i això, és autora d'un bon grapat de peces, sobretot cançons, objectivament tan bones o més com les de Fèlix. I això ho reconeix absolutament tothom, fins i tot el propi Fèlix, que moltes vegades no dubtava a signar-los com a propis, cosa que hem de veure com una possible apropiació, però que també és veritat, i defenia el mateix Fèlix Mendelssohn, permetia que almenys la música de la seva germana fos escoltada.

I de la lluita silenciosa de Fanny Mendelssohn ens dirigim ara al misteri dels hospicis de Venècia. Potser recordareu l'espai que vam dedicar a les noies orfes de l'Hospedali, aquelles virtuoses anònimes que, tocant, amagades darrere les gelosies, van ser un autèntic fenomen que atreia visitants de tota Europa a la ciutat dels canals. En aquell espai vam sentir música dels compositors que van treballar en algun dels quatre Hospedali musicals. N'hi havia molts més, però eren quatre els Hospedali en els que es feia música. Entre ells, evidentment, Vivaldi. Però se'ns va quedar pendent música d'algun altre compositor molt interessant, com aquesta brillant composició de Baldassare Galuppi.

El que sentíem era el concert per a clavicèmbal i orquestra en do menor de Baldassare Galuppi. En un altre dels espais de la temporada ens vam apropar a la visió de la solitud que han tingut pensadors orientals i occidentals. En el cas dels occidentals, com Petrarca, per exemple, en el seu text Elogi de la vida solitària. I amb l'ajut de Petrarca i altres pensadors vam reflexionar sobre les diferents cares de la soledat, de vegades buscada i d'altres terriblement dolorosa. En la nostra selecció musical d'aquell dia, però, no hi va haver lloc per aquest tema abocadorament nostàlgic que és Alone Again de Gilbert O'Sullivan, que avui sentim, però, en les veus de Diana Krall i Michael Bulbe.

0: Sentíem Alone Again, que, com dèiem, és una cançó original del cantautor irlandès Gilbert O'Sullivan, llançada l'any 72 a Londres, però he triat la versió de Diana Krall i de Michael Bublé perquè, al meu entendre, recrea fins i tot millor, fixeu que us dic, la melangia del protagonista, que el mateix Sullivan disfressava, perquè el tema té una lletra profundament trista, gairebé existencialista, que parla del suïcidi, de l'orfandat. I Sullivan ho camuflava, diguem-ne, amb un ritme pop més aviat alegre, gairebé com per treure-li ferro.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I per acabar aquest viatge a través de la revisió dels darrers espais de la temporada, unim dos dels temes que hem tocat per separat, però que aquí d'alguna manera conflueixen en única peça, aquesta que us presento i que no vam tenir temps d'oferir-la en el seu moment. És el tema de la melangia i de les perles musicals amagades. I la música és l'impromptu per a viola i piano de Dmitri Shostakovich. El compositor sarcàstic i de vegades violent aquí es transmuta en pura sensibilitat i ens fa pensar en els moments que el compositor va tenir que optar per la resignació i el silenci davant de l'aparell del partit que controlava amb mà de ferro aquest esperit hipocondríac i hipersensible.

Sentíem l'impromptu per a viola i piano, opus 33A, una obra breu de Dmitri Xostakóvitx, escrita a Moscou l'any 31, però que va romandre oculta durant gairebé un segle fins a que el seu manuscrit va ser descobert fortuïtament, no fa tant, el 2017, a l'Arxiu Estatal de Literatura i Art de Rússia. Sembla que Xostakóvitx va escriure aquest impromptu com un regal pel reconegut violista Alexander Mitrofanov,

I com que tota bona coda es reserva el dret a sorprendre l'oient, aquí tenim el camaleón del panameny Rubén Blades. I la raó per l'elecció, amics, està en la doble faceta vital d'aquest home, de Rubén Blades, que no només va ser o ha estat un músic prolífic i sabrosón, diríem, sinó també un polític implicat a la vida del seu país. Ell fundaria el partit Movimiento Papá y Goró i seria candidat presidencial l'any 1994. La seva formació com a advocat li permetria més tard arribar a ser fins i tot ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i 2009. Per tant, aquest és un dels casos de músics amb una doble identitat, un tema que van tractar en el capítol Doble Vida, on van desvelar les vides paral·leles de grans músics com Prokofiev, Hoffman, Charles Ives o Paderewski. I atenció al que diu la cançó. Camaleón, camaleón, aunque cambies de color, yo ya sé por dónde vienes. Una lletra que, ja us dic, no és pas zoològica, sinó més aviat...

Camaleón és una de les cançons més incisives del cèlebre cantautor i activista panameny Rubén Blades, inclosa en el seu àlbum Caminando, gravat a Nova York i publicat el 91, un tema satíric clarament lligat a la realitat política de Panamà, que és una sàtira social i denúncia directa contra l'oportunisme, l'ambició i la hipocresia dels líders polítics. Sàpiga que encara avui la política n'és plena de camaleons, senyor Blades.

Amics i amigues, som ja a la part final de la coda. Una coda radiofònica en la qual hem revisat alguns dels temes de la temporada i que, com apuntava, tindrà un final esclatant. Això sí, amb l'ajut de l'amic Tchaikovsky i la coda que ell col·loca al tercer moviment de la seva sisena sinfonia. Doncs bé, amb aquest espai d'avui en forma de coda tanquem oficialment la temporada. A partir d'ara podreu sentir alguna repetició en l'horari habitual a la vostra sintonia i els que sou usuaris de podcast, doncs bé, us convido a recuperar algun episodi que us hagi quedat pendent. Us prometo que tots estan fets amb esforç i amor per la música. Estimats i estimades, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Us agraïm, com sempre, la vostra atenció. I ho fem l'equip de dos que fem el programa. Ja sabeu, en Pere Sánchez controlant els comandaments tècnics d'aquesta mena de nau espai temporal que s'ha inventat aquest servidor de vosaltres, que és Lluís Bonamusa. Una nau que transita per un univers infinit ple de bellesa i que té un rumb fix i inapel·lable. La bona música.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous enllaços de la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi, que ara s'ha aprovat, inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. N'informava ahir l'Ajuntament en una nota de premsa que, en relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida de l'enllaç, i que tingui en compte també les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'haurà d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovisa per mitjà d'un carril segregat i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Aquesta setmana, la tertúlia política de Premià Media ha servit perquè els 5 grups municipals amb més representació al ple hagin fet un primer balanç del curs polític, balanç que en més d'un aspecte els mateixos representants han extrapolat al conjunt del mandat. Parlaven en nom del govern la Cesca Domènech, d'Estimem Premià, i el Xavier Gatius, d'Esquerra, i des de l'oposició el Kilian Santiago, del PSC, la Marta Solà, de Crida Premianenca, i l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Des del govern, Domènech posava bona nota a la gestió municipal i parlava de gran consensos, mentre que Gatius afirmava que aquest curs han començat a recollir els fruits de la feina iniciada fa 3 anys. Des de l'oposició, el balanç no va ser excessivament crític, perquè, de fet, només en Kilian Santiago, del PSC, advertia de la incertesa que encara hi ha respecte d'alguns grans projectes, però també felicitava el govern per la consecució d'algunes actuacions. Crida i Comuns, en general, es mostraven complaguts.
2: Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots, doncs, amb aquests grans consensos que deia.
3: Jo diria que recollim fruits i que en són molts. I són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat.
4: Sí, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'escola Bressol, el Jacint Verdaguer, el tema de les mesures...
5: Molts d'ells els hem treballat com molt entre tots els grups municipals.
6: Coses positives crec que hi ha hagut moltes. Destacaria la de resoldre el tema de la mezquita a Boramar.
1: La d'aquesta setmana era l'última a tertúlia política del curs a Premià Media en el seu format habitual, perquè dimarts vinent es tornarà a fer la tertúlia dels joves. Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot, però que, segons ens expliquen des de Marina Port, haurien tingut a veure amb una confusió en el moment d'arrencar, quan hauria posat el conductor la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el conductor, que en el moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés, moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes on ja s'ha viralitzat. El jove va resultar il·lès. Els fets van passar cap a 12:15 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament el 112, potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEM i de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per policia local i Guàrdia Civil i també amb el concurs d'alguns submarinistes, i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Abans de Festa Major, ja ho sabeu, Festa del Barri de Llevant. Manel Ferrer.
7: El Barri de Llevant donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a una nova edició de la seva festa, una celebració que ja supera les 4 dècades d'història i que manté viu l'esperit de convivència entre el veïnat. L'Associació de Veïns ha preparat un programa que combina activitats tradicionals amb propostes per a totes les edats. La presidenta de l'entitat, Rosa Estrada, recorda que la festa ha evolucionat amb els anys, però conserva l'essència dels seus inicis.
8: Amb els inicis es feia una xocolatada, que era molt gran. Hi havia dues cases o més fent olles de xocolata. Me'n recordo que després a la tarda es feien uns jocs de

0: La presidenta de l'agrupació bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
0: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes en fora.
2: Pel que fa al temps, no es mou pràcticament res en matèria meteorològica. Avui els termòmetres davallen subtilment i no hauríem de passar dels 28 graus, però demà ja podríem arribar als 29.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content de seguir?
4: Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal. Sí, sí.
2: Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben. Ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular, són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que, des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que...

0: hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de justificar cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, us heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part. No? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé. Doncs, Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no?, sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent, no? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no?, perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no?, entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no?, que les ha triat. Són aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no?, ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, aquella, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la caligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no?, de l'any 900 i algo, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos, també, anteriors a la nostra Ende, com, per exemple, el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany, i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres, o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'Evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació, i per tant l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no?, que està ja fent miniatures...
0: Jo m'esperava Ende, que estava pintant figuretes. Clar, de visigots, Alberto.
1: No, això no passa. No? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures. És a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones?
1: Clar que sí. molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxis.
1: Fer les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar amb mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que, doncs, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant, no?
1: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península Ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres, com el Beat de Girona, són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tu estàs parlant de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 Beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest Beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que, a més, és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els Beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780, no? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels Beats, es posa de moda copiar els Beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Què, jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i, per tant, estem recuperant i, per tant, al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: Això.
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no?, que vinculen, no?, la figura de Don Pelayo, Covadonga... No? Pues estem en aquest moment, no? No és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no?, a finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent, que suposa tot plegat, no? Sí, com sigui, trobem una evident explosió de còpies de beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i veiaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, què sé, tampoc era. Tampoc hi havia tanta gent a la península Ibèrica al segle X. Vull dir,
0: no, no.
1: En una balança, 30 i pico manuscrits.
0: A veure
1: fem el joc del tramvia. En una balança, 30... 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic? O...
3: poca cosa.
1: 3.000 persones?
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si les, no?, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos i Sant Millán de la Cogolla. No confondre en Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que queda una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: Bueno, què sé? És una broma que fijo. És una referència que, com el meme del Capitán América, ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé. Suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora, i de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això, que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns. Com, per exemple, l'escriptòrium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme del monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí,
1: una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mireu-vos. Si fan, ara fan realities de tot, doncs fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: El Collell, per exemple.
0: El Collell, clar.
1: On anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure no? Què passa.
1: Bueno.
0: Veia il·luminacions que surten.
1: Clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Millán de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a València, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades posem la vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga, què és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no? O sigui, en els llibres impresos, és l'anotació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè que estava a l'edat mitjana
0: i
1: pots morir en qualsevol moment, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu. I on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre, un escriptor i monàstic, era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues sí, puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambient ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries, de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no? Domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, què és el dels colofons.
0: Exacte.
1: Quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què. I a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi.
0: No? Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel Prevere Sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat. No?
0: Com bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, són gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí diu
1: que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix. No? Aquelles coses, doncs, de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Ja tens cadenes, un espai tancat i humit, doncs ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots ser una clèriga, no? de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda. Eude, en comptes d'Ende. A mi, més ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com... Treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època, és pràcticament inexistent. Llavors, dona igual com es digui. No? Hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor, no? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? Ah, el nom, no, bueno, l'important aquí és com digues aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir i en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Següent pregunta.
1: En aquest programa ens
0: Martí,
1: inventem
0: toca.
1: Les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un Pantocràtor o una Majestas Domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si sou uns custodes o uns... un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a la mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevera m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè... aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, jo us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats, vale? Doncs precisament en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Perquè amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del... una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i 4 o 5, no, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia, forçant la vista amb productes químics, allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Màgius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis enllestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, t'arriba la mort, vas a creues al mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
0: M'ha semblat brutal. O sigui, és una descripció com super... molt interessant.
1: Molt de verídica.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Molt personal, molt de dins.
0: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
1: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, a Wikimedia, o qualsevol busqueu, i colofón, Beato de Tàbara... on Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'ha tingut aquí, este soy yo.
0: Tancat en una
1: porta. Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre, a més, considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: És una cançó infantil dels Falala. Qui no els coneixeu, no sabeu lo tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu.
1: Ja els coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT, amb en Tito, els Falala, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre d'Emeteri. No, tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Emeteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda d'Emeteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i algo, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que conservem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Conservem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes al mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el Conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs... assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no?, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. No? Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic quan en història tenim, no?, un context polític, una informació documental, que podem, no?, juntar context polític amb mentalitat, amb producció, amb continuació. Podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa en el romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no?, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no?, els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots. Introduir, no?, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors. Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no? El matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu a tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo me la porto fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els arxivers, els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat. No? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. Està a la biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X. Mira, al final
0: torna a sortir.
1: Aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: No, a Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats, es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del 10. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, copia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no?, podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi, un fet a Quisgrà acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona que és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen...
3: ...de festival, Lia Kali i la Ludwig van. M'ha semblat escoltar que des de l'escenari deien que el concert de Dan Peralbo començaria quan s'hagués acabat el concert que estan fent en un altre escenari. Mentre intentem esbrinar a quina hora començarà el concert de Dan Peralbo, no sé si tenim alguna notícia. Quan la tinguem us l'explicarem, perquè en principi aquest és un festival on els concerts són molt, molt puntuals i estava previst que comencés a 2:15, però és que és probable que rebin el so, diríem, que els hi arribi l'impacte del so d'un escenari que estigui molt a prop i que fins que no acabin, diríem, no decideixin posar-s'hi. En tot cas, Dan Peralbo estava previst a les 12 de la nit, segurament serà amb uns minuts de retard, però és que estan actuant a l'altre escenari, el que tenen més a prop, O6, que és una formació que ens consta que és especialment sorollosa. O sigui que no ens estranya que Dan Peralbo hagi dit, escolta, un moment, espera't. Els O6, que havien d'acabar a les 12 de la nit, doncs a veure si compleixen el seu horari, acaben i nosaltres ens hi podem posar, perquè aquests dos escenaris, que són els dos escenaris petits, estan allunyats d'aquesta esplanada principal, però estan molt junts, estan relativament a prop. Per tant, és probable que el so de O6, diríem, no deixi començar aquest concert de Dan Peralbo. I segurament els hi passarà el mateix després a Malavedra, perquè aquests són dos escenaris, la cabana i la cova, que es van alternant, aquests dos escenaris, per dir-ho així, secundaris, es van alternant i fins que no acaba un concert, no comença l'altre. O6 estava previst que actuessin fins a les 12 de la nit. Doncs, encara potser uns minuts més d'espera fins que arriba Dan Peralbo. Aquí, mentrestant, a l'esplanada principal, als escenaris grans, està actuant Barry B, i en aquests escenaris ha passat també Amore. Què us sembla si recuperem un fragment d'Amore mentre esperem que es decideixin a començar Dan Peralbo i el Convoy? Així sonaven Amore.

Amore, ha estat actuant ja a llocs importants, diríem, com aquests concerts per les Gallery Sessions o els estudis Colors. I bé, la veritat és que no estava gens malament aquesta artista del sud de l'estat, afincada a Madrid, que ha aconseguit treballar ja amb alguns dels homes del moment, diríem, que són, per exemple, Ralphie Chu, un artista que podrem escoltar avui també al Festival Vida. Ell actuarà a partir de la 1 de la matinada. És un d'aquests homes, diríem, molt joves, que està revolucionant la manera de produir i que amb Amore segur que també ha aportat alguna cosa a la seva sonoritat. Però això, els estudis, en els discos, en directe, Amore, sabem com sona i com ha sonat avui el Vida. Així.

Doncs bé, així sonava la música d'Amore. El que heu escoltat tècnicament en anglès té un nom, que és Dream Pop. El deixo caure aquí, que molta gent potser ja el coneix, però l'altre potser li descobrim aquí un món, el pop somiador. El Dream Pop que practica en part aquesta artista Amore, que avui hem estat escoltant en aquesta presentació del seu primer disc. La veritat és que, home, és curiós, oi?, que un artista comenci la seva carrera publicant un primer disc on es diu Top Hits. Bé, bastant original. Com dèiem, aquesta artista Amore ha tingut la complicitat de Ralphie Chu, un d'aquests mestres, diríem, de la producció. Un home que, des de casa seva, fa això que es diu bedroom pop, és a dir, pop fet des de això, des de l'habitació on dorm. Va començar allà jugant una miqueta amb les màquines, amb la seva veu, perquè ell es dedicava a jugar a futbol i va tenir una lesió, i d'aquí va sortir un home obsessionat amb la producció i va veure que, clar, ha evolucionat tant la tecnologia que ara des de casa qualsevol és capaç d'organitzar una gran cançó i un gran disc amb relativament pocs mitjans. Ralphie Chu és un referent total i així se l'ha reconegut. Fixeu-vos que ha produït discos, per exemple, per Amaya, o ha produït discos per altres artistes i, a més, ha col·laborat amb Rosalía. Així que, déu-n'hi-do, vull dir que podem dir que és un artista molt, molt sol·licitat. I mentre esperem que no comenci aquest concert de Dampel Albó, jo us proposo que si algú encara a aquestes alçades no coneix la música de Ralphie Chu, la conegui avui escoltant ICAT. Així sona. Així sona.

Ralfi Chu, aquest productor que ho està trastocant tot. La veritat és que és un músic excel·lent. Ell, Rusoski i tota aquesta colla, que ja van posar el seu peu al vida, diríem, fa un temps, doncs estan marcant una nova era de la producció de pop en espanyol brutal. Però els ICAT som avui aquí, entre altres coses, amb l'objectiu d'oferir-vos dos concerts, el d'Al·lèrgiques al Polen, que ja us hem ofert, i el de Dan Peralbo, que ara sí, amb un retard considerable, ha començat, així que anem directament ja a escoltar en directe des del Festival Vida Dan Peralbo i el

Jimmy. La sang d'un sant. 1, 2, 3, 4.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Genial tenerte de vuelta.
5: Me la suda.
4: Están tirados.
6: Funky Radio Show.
7: ¿Qué coño es esto?
8: Funky Tracks Radio.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
0: Estàs escoltant?

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Daniro també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo, per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Sendes. Un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. We were good.